0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: If I should stay.

0: Estàs escoltant? Tràmia Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
0: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: next to you.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Avui us vull parlar del futbol, però no del que omple portades ni del que crema tertúlies a les televisions. No, avui us vull parlar del futbol base, del que juga sota la pluja, a camps de terra, amb mitjons desaparellats i motxilles més grans que els nens. És on comença tot, on es fan els primers controls, les primeres passades, les primeres errades i, si tens sort, els primers valors. I dins d'aquest univers d'entrenaments a les 6 de la tarda, de camps amb focus intermitents i samarretes massa grans, hi ha una figura que comença a guanyar espai i que encara avui genera mirades, murmuris o comentaris. Aquestes són les entrenadores. Dones que entrenen, dones que també lideren. Perquè sí, costa veure-les. No perquè no hi siguin, que n'hi ha, sinó perquè encara avui han de fer-se lloc. És un món on si manes des de la banqueta i ets home, ets un referent. Però si manes i ets dona, molts et miren com si t'haguessis perdut pel camí. I és que encara hi ha qui es sorprèn quan ve una dona dirigint un equip infantil. Encara hi ha pares que dubten, però aquestes entrenadores fan, treballen i demostren que no cal tenir veu greu per fer-se respectar el vestidor. Estan canviant el futbol, perquè no només ensenyen a fer controls o a tirar corners, ensenyen valors, ensenyen que el respecte no entén de gènere, que el lideratge no porta bigoti i que el futbol és millor quan és de tothom. Potser no surten als diaris, potser no cobren el que haurien, però sabeu què? Estan sembrant el futur. I el futbol del futur, si vol ser millor, també haurà de parlar en femení. Aquesta setmana hem volgut parlar amb algú que representa moltes coses alhora. Esport, formació, lideratge i resistència. Perquè sí, encara que sembli mentida, l'any 2025 ser dona i entrenadora en el futbol base continua sent un petit acte de valentia. Ella, si l'equip que entrena guanya, no sortirà als titulars, però cada setmana dirigeix, ensenya, corre, anima i, si cal, també aguanta comentaris. El seu lloc és al camp, amb el xandall posat i el cap ben clar, formant infants, creant equips i trencant barreres. Ens ha vingut a veure la Judit Marc, jugadora i ara també entrenadora. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Fa més de 20 anys que jugues, però recordes com van ser els teus inicis?
1: Doncs, de fet, no vaig poder començar en el futbol, doncs perquè en aquell moment doncs, no hi havia tot el rebombori que hi ha ara amb el tema del futbol femení. Llavors vaig haver de començar amb el bàsquet, però el meu pare va insistir una mica a veure si algun club podia agafar alguna noia i vaig començar al Nàstic de Tarragona, compaginant bàsquet i futbol, i quan ja vaig veure que el futbol era el que més m'agradava, doncs ja em vaig tirar de cap només al futbol. Sempre he jugat amb nois, fins a l'ESO, més o menys, primer d'ESO, que vaig anar a un altre club on hi havia un equip de noies amateurs, és a dir, que me doblaven l'edat quasi algunes, però bueno, jo tenia ganes de jugar, m'ho passava bé i en aquell mateix any ja vaig fer el canvi i ja vaig jugar amb amateurs.
0: Quina era la situació del futbol femení al territori?
1: Jo particularment no coneixia el futbol femení com a tal. Clar, només hi havia nens jugant. Com a molt coincidies amb alguna noia, amb algun altre equip, però de fet al meu equip n'hi havia una, érem les dues úniques, i jugar contra noies, només recordo que hi havia una noia a la Salle de Reus, per exemple, o equips molt puntuals.
0: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení potser és més tècnic. Això realment és així, que tu que has jugat amb els dos?
1: Jo crec que depèn una mica de l'edat. Sí que és veritat que en el futbol 7, futbol formatiu, diguem-li, això depèn molt del físic de cada persona. Ara conec la fisonomia de nois i noies, per exemple, i en l'edat de futbol formatiu, els nens i les nenes poden tenir diferents estatures, diferents pesos. Sí que és veritat que, i més ara vist com a entrenadora, que quan arribes a cadets juvenils, doncs aquesta diferència física es nota.
0: No sé si alguna vegada has rebut algun comentari desafortunat per part de la grada o per part de companys del teu equip quan jugaves amb nois.
1: Jo, per sort, he de dir que no m'he trobat mai amb la situació o no me n'he adonat, que això també seria un altre. Però sí que és veritat que bueno, ara mateix ho sents. De fet, està a punt de començar l'Eurocopa femenina de futbol i ja hi ha comentaris de pues vaya merda, això no és futbol, bueno, els comentaris de sempre. Sí que és veritat que, com et deia, jo particularment no ho he rebut, però clar, hi és.
0: Has passat per diferents equips. Què t'ha portat cada un?
1: Ostres, aquesta pregunta... Mira, jo vaig començar allà al Nàstic i vaig estar encantadíssima. La veritat és que vaig estar superbé. El segon equip on vaig anar va ser la Floresta, que en el cas aquest va ser quan vaig poder fer l'impàs a futbol femení i realment a mi em va servir de molt. De fet, vaig poder tenir la sort d'anar a fer proves amb el Barça, fins i tot, des de la Floresta. Així que estic encantadíssima. També he de dir que les coses doncs, van canviant. Llavors, ara no hi ha les persones que potser em van tractar a mi i llavors doncs, ja no connecten. Després ja vam tornar al Nàstic amb un equip femení. No recordo ben bé l'any que va ser, però quan el Nàstic va estar a primera divisió hi va haver una sèrie d'ajudes econòmiques perquè tots els equips de primera divisió tinguessin un equip femení. I aquell va ser el primer Nàstic femení que hi va haver en aquella època en la que jo vaig participar. I allí ens vam juntar un grup de noies que després, quan vam marxar del Nàstic per diferents motius, ens en vam anar al Camp Clar. Del Camp Clar vam acabar algunes al Cambrils, Riudoms, Tàrraco, i actualment amb bastantes noies d'aquest inicial Nàstic, que era de futbol 7 en aquest cas, estem ara a l'Icomar i jo crec que ja allí acabarà la meva carrera.
0: Jugar a futbol també renuncia a moltes coses. Tu a què has renunciat?
1: Doncs és renunciar... Bueno, no renunciar, sinó prioritzar. Llavors, en el sentit d'amistats, per exemple, la frase típica de... Però si ja hi aniràs un altre dia a entrenar o per un partit que no vagis, bueno, doncs per un partit que no vagi, doncs a mi sí que m'importa, doncs perquè tinc aquest compromís, perquè m'agrada, perquè ho gaudeixo. Llavors, sí que és veritat que hi ha molta gent que si no ho vius des de dins, doncs no ho entén. Com pot ser que no et puguis saltar un dia o que no et puguis saltar un entreno o que no et puguis saltar un partit. És complicat.
0: Com creus que ha evolucionat el futbol femení des de que vas començar ara?
1: Home, ha evolucionat exponencialment. I jo crec que encara necessiten més evolució. Està clar que ara és molt visible a tot arreu i segurament quan jo vaig començar també era una mica visible, però no com ara. Jo crec que tots els clubs haurien d'apostar per un futbol femení. El que passa és que, clar, evidentment, doncs, hi ha menys equips amb els que competir. Si et poses a mirar les categories o els grups que hi ha de nois, no són els mateixos que els que hi ha de noies. Llavors, jo penso que s'ha d'enfocar en un esport més, no un esport femení.
0: I de jugadora a entrenadora, com et definiries com a entrenadora?
1: Jo com a entrenadora estic més en la vessant de formadora. En la meva experiència en el futbol he aconseguit jugar fins a la categoria més alta del futbol, tot i que van ser 5 minuts, però bueno, ja és estar allí. I la pressió d'estar un preferent o en primera catalana, que com he dit abans en el grup de noies, doncs no és el mateix nivell que el grup dels nois, però jo aquesta vessant de pressió ja no m'agrada viure-la. Llavors, dins del món d'entrenadora, ara mateix em centro amb els babies, que són els d'iniciació, nens i nenes de 4, 5, 6 anys com a molt, i més amb la vessant formadora. No el col·locar els nens a les posicions ja, sinó que aprenguin doncs, els valors de l'esport, que aprenguin simplement el fet de posar-se una mitgeta, de posar-se les botes, de marxar sense les botes del camp, més cosetes de la vida.
0: Uh-huh. Quan vas començar, qualsevol noia no tenia doncs, cap referent i ara sí que és veritat doncs, que en tenim per sort. No sé si en quin moment tu comences a veure doncs, jugadores jugant i dius, vale, ara sí que tinc una referent.
1: Home, sí que és veritat que en el moment en què el Barça fa el canvi de xip i aposta 100% pel seu futbol femení, de fet, jo quan començo en el món del futbol, els equips top de futbol femení eren l'Espanyol, l'Atlètic de Madrid, crec. O sigui, era com estrany que un Barça, tan poderós que és el Barça, o un Madrid, tan poderosos que són, no tinguessin els seus equips femenins. Llavors, quan el Barça va fer la inversió, clar, en seguida va guanyar tot, o sigui, era molt superior. El Madrid ara s'ha posat una mica les piles, però vist ara, amb els 30 anys que tinc, mires a fora d'Espanya i el futbol femení està, bueno, a un altre nivell completament. Sí que és veritat, doncs, que a nivell esportiu el Barça, doncs, amb tots els diners que té, o el Madrid amb tots els diners que té, doncs, atrau moltes jugadores, però fora d'aquí el futbol femení està molt més valorat.
0: Això t'anava a dir que cal per arribar a aquesta igualtat, de, per exemple, d'equips com l'Arsenal o equips que estan fora d'Espanya.
1: Al final és la inversió. I la inversió des de la base, que és el que una Masia, per exemple, ha sortit a la llum que les noies no hi podien anar. De fet, hi havia autobusos o taxis que venien a buscar nens per anar al Barça, en aquest cas, és el que jo conec, i no hi havia autobusos o taxis per nenes que volien anar al Barça. Crec que, si no vaig errada, ara hi ha places de noies a la Masia. O sigui, això ja és un canvi molt important que fa que les noies, ostres, ho vegin com que pot ser el seu futur.
0: I ja per acabar, parlem una mica de la situació del futbol femení a la demarcació de Tarragona. Realment, creus que els clubs aposten per la secció femenina?
1: N'hi han que sí, n'hi han que ho intenten i n'hi han que no en volen ni sentir a parlar. I jo, per exemple, com he comentat abans, que havíem estat al Camp Clar, érem un equip jove, amb noies que ens portaven molt bé entre nosaltres, que vam aconseguir dos ascensos seguits, ens van xutar, aquesta seria la paraula, i ara que han vist, al cap de... Això potser t'estic parlant que fa 10 anys, que ha estat donant a tenir una mica d'importància el fet de tenir un equip femení, que no sé fins a quin punt també els clubs volen tenir un equip femení perquè és la moda, que això també seria un problema. Jo espero que sigui realment perquè hi aposten. Però bueno, aquest, per exemple, del Camp Clar, doncs, ara vol un equip femení. Doncs ja el vas tenir i no el vas cuidar, per exemple.
0: Doncs gràcies per l'estona i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la visibilitat.
0: Gràcies a totes les entrenadores per ser allà, al camp, cada tarda, per posar-hi el temps, la passió i, sobretot, la paciència, per formar infants i fer-los créixer, no només com a futbolistes, sinó també com a persones, que ja és molt més del que fan alguns que tant diuen que són professionals. Gràcies per demostrar que liderar un equip no entén de gènere, sinó de capacitat i de convicció, per aguantar mirades, silencis i comentaris que encara no haurien d'existir, i per seguir-hi, malgrat tot, amb el cap ben alt. Perquè al final, el futbol base hauria de ser això, un lloc on tots i totes tinguin l'oportunitat de créixer. I per sort, amb entrenadores com la Judit, cada vegada estem una mica més a prop. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem sempre, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

Hola, què tal? Soc l'Eduard Gené. Un cop més esteu escoltant Swing de Comarques i avui parlaré amb el Narcís Peric. El Narcís ve d'Alella, és un músic que viu pràcticament per la música, ha publicat molts discos recentment i és un cantautor canònic de cançons de soul, blues, pop, folk. Domina molt bé totes les influències afroamericanes. Per mi, un dels millors compositors de Catalunya en aquest gènere. Amb ell parlarem dels inicis, de l'ofici de músic i també de l'Ella City, al Maresme, on hi fan un vi excel·lent. I acabarem tocant Afecte i Comprensió, una cançó pròpia del Narcís que a mi em recorda el Sam Cooke més romàntic i amb més bon gust. Com sempre, ho trobareu al final de la conversa. Ens veiem allà.

0: Marques, un podcast d'Eduard Gené.
1: Narcís, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
1: Ha sigut dur el viatge fins a Solsona?
2: No, sempre és molt bonic.
1: Doncs, si et sembla, passem a la primera part d'aquesta entrevista en què parlarem dels orígens, la família i els mestres de Narcís Peric.
0: Tenim swing, swing de comarques. Tenim swing, swing de comarques. Tradició personal.
1: En el recorregut als teus orígens, a les teves arrels musicals i d'afició o passió cap a l'art de la música, la primera pregunta és, el teu pare va morir fa uns anys, no? Però era un home molt actiu a l'ella, l'home afable, com el definiu en una entrevista. La passió per la música a casa teva et ve d'ell o de la teva mare o d'algun tiet músic? O d'on ve aquesta fixació que tens finalment en aquest ofici?
2: Doncs no, la veritat és que sóc l'ovella negra, no? Perquè no ve de... La meva àvia tocava el piano, però els meus pares no... Ni tiets. Els meus pares tenien, això sí, uns quants discos de vinil que em van començar a guiar pel camí i moltes músiques que m'agrada escoltar.
1: Com quins? Quin tipus de...
2: Bueno, per exemple, música d'aquí, doncs, de Lluís Llach, o no sé, des de Lluís Llach, passant per Mocedades, passant per alguns discurs dels Beatles i, bueno, aquestes coses, música dels 60, també Maria del Mar Bonet, i tots aquells discurs que jo no... que potser companys d'escola no en parlàvem i a casa els podia escoltar, doncs la veritat és que em van fer... Jo vaig començar, diguem, com per inspiració. Un dia, crec que quan vaig començar, vaig veure un vídeo dels Beatles i va ser una mica el... Però no em venia ni de família ni...
1: El clàssic inici, no?
2: D'aquesta generació. La revelació és...
1: I no hi havia cap músic local, jo què sé, que toqués... He buscat, hi havia un tal Narciso Peric, creo, músic d'orquestra d'anys.
2: Em sona, oi? Algun...
1: Fa molts anys.
2: Músic gironí, sí. Podria ser, de fa molts anys, sí.
1: No hi havia cap músic a l'ella o per la zona que comencés a fer els seus concerts i els xavals diguessin, hòstia, o una banda de rock, jo què sé. Com mola el que fan aquesta gent, jo també hi sé.
2: No, a l'ella la veritat és que hi havia un parell de grups abans dels 90, diguem, quan jo vaig començar, que eren els Montserrat Figatova, que és un grup mític de l'ella que actualment jo toco amb ells, si és que es pot dir que toquem, perquè ens trobem cada... Però bueno, i hi havia també un grup que es deia Whisky Bar, amb Marc Ullot, que després ha tocat la bateria amb mi. Però no, jo sincerament no venia de cap tradició al poble, allò que m'emmirallés amb algú.
1: Clar, perquè el teu perfil de músic és més aviat compositor, no? Perquè ets superprolífic amb obres i es nota molt que domines bastant els cànons de pop, soul, rock, blues, o jazz, les estructures, les teves cançons tenen una manera canònica,
2: sí,
1: no? Harmònicament i
2: sí,
1: estructura.
2: Però a vegades no és tant per l'estudi en si, sinó sobretot per el que he begut, no? Això, el que he escoltat, realment he escoltat molts clàssics, clàssics, i això doncs et fan seguir un camí, sí, no? Sí. I sí, em sento més compositor o més músic en aquest sentit, això que no passa un instrumentista.
1: Doncs anem a parlar, si et sembla, de l'ofici de músic que fas, de les renúncies, alegries, èxits, fracassos, en això de la música, amb Narcís Peric.
0: Bèstia de càrrega.
1: Obrim aquesta secció per parlar exclusivament del preu que es paga segurament per dedicar-se a la música, no? Perquè evidentment es paga un preu per tot en aquesta vida, per dedicar-te a la banca o a la música. Des que vas començar a treballar com a músic, no sé a quina edat vas començar això, tenir un sou, a començar a cobrar per tocar o a dir, vale, aquí puc fer un raconet i...
2: Cobrar per tocar va trigar una mica més, però bueno, la veritat és que si amb el primer grup que vam fer cap als 16-17 anys, bueno, de concerts en vam anar fent i potser algú rascàvem. Però quan em vaig començar a guanyar diners amb la música, doncs va ser quan a partir dels 20 i pocs, em sembla, vaig començar a donar classes de guitarra a alguns amics i després, doncs, al cap d'un temps ja vaig treballar amb acadèmies i coses així de música, que és el que he fet bastant de temps.
1: I havies fet el concerts de versions o amb una banda de versions? saps, girant pels pobles, això, o no havies sigut músic d'orquestra o de...
2: Sí, he tocat en diverses formacions d'aquestes, des de la més patxanga que et puguis tirar la cara fins a grups allò força dignes de... amb un bon número de músics, però tampoc he fet moltes orquestres d'allò de fer tot un estiu d'aquells que fan 50 concerts a l'estiu. He anat fent amb conjunts, allò potser... Doncs depèn de cada conjunt, però bueno, uns 10-15 concerts solia tenir.
1: Mm-hmm. Cada estiu.
2: Sí, més o menys.
1: Què és allò que d'alguna manera creus o penses que has hagut de renunciar per ser músic, no? Perquè al final la música és un... És un ofici que no abunda per ser... No és dels 20 oficis més ben pagats del segle XXI, per dir-ho així, no?
2: Sí.
1: I suposo que hi ha alguna cosa que, bueno, en altres circumstàncies potser hauries tingut i no tens, o t'hauria agradat tenir.
2: Sí, jo penso que, per exemple, i no és una cosa que l'hagi perdut, perquè, mira, a mi m'han enriquit les gravacions, però realment, jo molts cops ho dic, no? La gent a vegades estalvia per pagar-se unes vacances a l'estiu, i jo no n'he tingut mai. Normalment no he anat enlloc, o algun cop he fet alguna sortida molt petita, però vull dir, no. Jo, quan he estalviat, és perquè a l'estiu em gravo un disco. I això és una mica... La renúncia, si se li pot dir així, però bueno, no he fet un viatge, però sí que he fet un altre viatge, no? Que és gravant els meus discos. I, evidentment, és una cosa que hi has de posar molt i reporta molt poc.
1: Bueno, has fet un viatge més cap endins, no? Més que cap a fora.
2: Exacte, i després les hores, que és una cosa que, evidentment, és una cosa que no desconnectes. Aleshores, doncs, la renúncia és allò, el temps lliure aquell, que no acabes de conèixer mai, perquè no saps el que és això d'estar una tarda sense pensar-hi, sense allò, en una terrassa d'un bar prenent alguna cosa, no sé, normalment sempre tens al cap.
1: Absolutament. No desconnectes, no?
2: Sí.
1: Jo ho subscric totalment. És realment, a vegades penso, m'agradaria tenir una... forçar-me, obligar-me a tenir una afició o apuntar-me a un extraescolar X, jo què sé.
2: Per,
1: no?
2: Sí, com, sí.
1: I no hi ha manera, eh? No? Sempre estàs amb el cap allà amb les cançons.
2: Sí, jo pràcticament diria que de hobbies... Sempre dic, jo, des dels 17-18 anys m'he dedicat a la música i l'única cosa que he fet és els diumenges el partit del Barça.
1: Veure el Barça.
2: O sigui, els diumenges, dues hores pel Barça. La resta de la setmana jo he estat pendent de la música. Pràcticament no diria ni d'amics, ni de sons, ni... Vull dir...
1: Res. Clar.
2: Sí, sempre això.
1: Aviam si t'encarreguem, doncs, l'himne del club de futbol a l'Ella. Vas fer música pels Pastorets de l'Ella, això sí?
2: Eren unes músiques que vaig fer ja fa potser, et diria, uns 10 o 15 anys, que vam fer tots els Pastorets musicals, i els vam fer durant 4 o 5 anys seguits, que va ser que era una mica moguda, portar músics i tot, i llavors alguna gran peça va sobreviure i es fa, i segueix fent, saps?
1: Clar, és aquesta és una de les petjades de Narcís Pèric,
2: a la cultura popular,
1: a la cultura popular de l'Ella, no?
2: Sí.
1: Això és maco, i tant. Narcís Pèric és un compositor canònic capaç d'escriure cançons que semblen pròpies del cançoner nord-americà, com aquells compositors a l'ombra que escrivien per Aretha Franklin, Ray Charles o Elvis Presley. És polit i molt coneixedor del gènere, però tanmateix, i això és una opinió meva personal, no sé si estaràs d'acord, vocalment no excel·leixes tant com a compositor. Bueno, no excel·lim en general tots els que fem de tot.
2: Els cantautors, ja, sí, exacte, és veritat. Has de fer de tot.
1: Tots els que fem de tot no ho fem massa bé, ho fem normalet tot, no? Però en el teu cas no t'has plantejat, perquè penso que tens bastant el perfil de compositor a l'ombra, perquè realment els teus compositors és això, són... Semblen clàssics, no? Tenen un punt neutre, o sigui, de que encaixa molt bé en el gènere que estàs escrivint, no? I penso que amb altres veus potser lluirien molt més. Clar, al final un intèrpret, Frank Sinatra, Ray Charles...
2: Clar, és una altra cosa, exacte. És que és una altra... No, t'entenc perfectament i, a més, em sento... O sigui, jo em sento totalment compositor. I després jo canto les meves cançons perquè, clar, vull que surtin a la llum, no? Però jo, per mi, és el que has dit, la meva feina a l'ombra és la més interessant per mi, saps? Mm-hmm. Més que els concerts i tot això. I després també, amb el tema vocal, clar, també són una mica els referents, també, saps? Perquè jo, doncs, per exemple, el meu gran referent en el món de la cançó és el Bob Dylan. I el Bob Dylan, doncs, segons quins discos, doncs la veu també era allò, el que ell en deia, no? El lletxisme. Li agradava que la veu fos lletxa, ho deia. I potser era una excusa, no ho sé, però bueno, realment el Bob Dylan per mi canta molt bé perquè té una força i una energia que transmet. Però sí que no vinc tant d'escoltar cantants, com has dit, com el Frank Sinatra, o sinó més de potser d'aquesta petjada més folk, així, on potser la veu és a vegades una mica...
1: Jo trobo a vegades, em dóna la sensació que aquí a Catalunya s'ha perdut una miqueta, que ja hi era abans, i també hi era a Amèrica, i encara hi és, això, la composició per encàrrec, no? La composició a l'ombra, i definir molt bé els rols, no? I que els intèrprets facin intèrprets i els compositors...
2: Treballar en cadena, sí. Que és el que feien doncs, als Estats Units i que per això els hi funcionava tan bé, no? Vull dir, tu fas això, tu fas el que saps fer, tu fas el que saps fer, clar. Tu fas el que saps fer, i aquí... Però clar...
1: Sí, aquí anem tots cadascú.
2: És una cadena de muntatge. Bueno, però és que tampoc no hi ha...
1: No hi ha, és
2: complicat, saps? Vull dir, tampoc no hi ha una indústria molt forta com per poder... tenir el luxe de fer això, no? De tenir... Yeah. Per gravar un disc, tenir una arreglista, tenir un no sé què...
1: Parlant de l'ofici de la indústria, creus que val la pena editar discos amb discogràfiques o deixar-se diners en promocions, en videoclips, en aquest país una miqueta desdentegat a nivell de mitjans culturals, de sales, de clubs, de gestors culturals que han escoltat la meitat del repertori... Bueno...
2: Doncs realment, no sé si val la pena, més enllà del que et valgui a tu la pena, per disfrutar-ho. Perquè jo quan faig els meus discos els disfruto, tant mentre els faig com quan els escolto, però realment totes aquestes feines de... que després també et... una mica et xuclen l'energia també, perquè és aquelles coses que dius, bueno, quan tens un producte saps que l'has de mostrar... I això sempre és, bueno, dur, fins i tot et diria decepador, perquè no acabes d'arribar mai a port. I valdrà la pena, ja et dic, no sé si val massa la pena, més enllà del que tu disfrutes. I jo m'ho prenc així. I els vídeos últimament n'he anat fent, però tots ja són amb el mòbil, i perquè tinc una amiga que li ve de gust fer-ho, i que ho fem així, i mira, i ens posem i muntem i tot, però realment... Bueno, has gastat moltes energies i, bueno, sí. Si no ho fas perquè t'agrada molt, el resultat no és el que has d'esperar, vaja.
1: Jo veig que una de les coses que a mi em sobte bastant és...

0: és acabar signant discogràficament amb algú que no hi acaba d'apostar, no?, sinó que està en peu del cello, perquè al final això és patrimoni teu. O sigui, aquesta obra et correspondrà a tu, però al signar amb un segell, de cop la comparteixes la resta de la teva vida, no? Mm. I jo, no sé, vaig arribar a la conclusió, això, que volia com a mínim que aquest llegat quedés absolutament sota el meu control en aquest aspecte d'aquest...
1: Bueno, a mi els temes, diguem-ne, com burocràtics, després, o per dir-ho així, ja no, mira, no hi penso gaire. Però jo sí que fins ara ho havia fet en discogràfica pel tema pràctic d'això, no?, que t'estampin el cello i que et facin la feina, doncs, de distribuir-ho i totes aquestes coses que no domines, perquè al cap i a la fi ets músic i totes aquestes coses, doncs, si les pots fer algú que... Però sí que l'últim disc ja el vaig fer així, directament mirant-m'ho tot jo per internet i editant-m'ho tot jo.
0: Clar, és el que t'anava a dir, que internet, no sé, la distribució passa a ser una cosa molt relativa, no?, amb tal com es consumeix la música avui dia. A mi em costa veure en la funció de les discogràfiques,
1: sí,
0: quan fan aquesta feina d'estampar el cello, quan posen uns diners en una producció i tal, aquí, evidentment, aquesta és la funció típica, clar, de la discogràfica, no?
1: La promoció i, clar, això seria el seu.
0: Bé, deixant-nos de penúries i anem a parlar de la terra, de marca de Narcís Peric, del teu territori, allà on passen les teves cançons. Evidentment estem parlant de l'Ella i el Maresme.

0: Terra de Marca.
1: Has publicat, com hem dit abans, prop de 10 discos i moltes cançons, no? Però almenys jo, buscant en la teva discografia, quasi bé una desena parlen de l'ella d'una forma quasi bé directament. Jo he trobat a l'ella ets tu, a l'ella City, Ciudad sin ley, a l'ella outro, un got de vi de l'ella, terra de vi, el poble que estimo, festa major, que també la sardana del vi,
2: sí,
1: que està inspirada també en l'ella.
2: També hi ha posta de sol a Sant Mateu, que és sobre l'ella. També hi ha la font del Fonoll, que és una font que hi ha a l'ella.
1: Sant Mateu, què és?
2: Sant Mateu és la serralada, que, bueno,
1: vale.
2: El litoral, hi ha les muntanyes d'allà, doncs són la serra de Sant Mateu.
1: I la font del Fonoll?
2: La font del Fonoll és una font que hi ha per allà, a dalt d'una muntanya, a l'ella. No, no sé, però ja et dic, és que tot això de l'ella, la veritat és que és una cosa que no m'he proposat mai, jo. Però simplement ha sortit, no? Perquè quan m'ha sortit, i és el que dius, un cop, un dia, m'adono, que dic, ostres, és que realment podria fer un recopilatori només de cançons de l'ella.
1: Es podria vendre a l'oficina de turisme de l'ella, no?
2: Sí, sí, perquè hi ha molt... Bueno, m'hi ha portat o ha sortit molt el tema com una cosa natural.
1: Jo estic entès que vas viure un temps fora de l'ella, que vas anar a viure al Masnou, no?
2: Vaig emigrar.
1: Bueno, el poble al costat.
2: 2 quilòmetres més avall, sí. No, sí, també vaig estar una època al Montseny, però sí.
1: I no et veus vivint fora de l'ella? O sigui, tens claríssim que
2: bueno,
1: sempre ho has tingut clar, no? Que
2: no, allà. No sempre ho he tingut clar, perquè dic, fa uns 5 anys o 6 vaig estar vivint al Montseny i estava molt bé. I està molt bé, molt tranquil. A l'ella, al cap i al fi, estàs connectat. És allò que et deia, no? Com que coneixes de tothom i si no et truquen del casal perquè vagis a ajudar a fer alguna cosa, o et truquen de no sé què, o de la revista l'ella, o no sé què, sempre estàs una mica connectat. I allà el Montseny estava totalment... Però després, quan vaig tornar a l'ella perquè vaig tenir l'oportunitat d'un pis, doncs la veritat és que et sents a casa i dius, mira, aquí sí, estic molt bé i pràcticament no has ni de sortir per fer ni usar cotxe ni res.
1: Clar. I en aquest sentit, el mar, que el teniu a...
2: Dues passes.
1: A dos pa...
2: Sí, 2 quilòmetres.
1: No noto... O sigui, té efecte en la teva música de forma... O sigui, jo noto altres artistes que tenen molt clar la presència al mar, no?
2: Ja, no, jo no...
1: Potser en el teu cas no tant, no?
2: Em sembla que sóc més de muntanya, jo.
1: És que estàs al mig, o sigui, estàs, estàs realment, per un solsoní com jo, estàs al mar. Però jo em poso la teva pell i segur que penso que la muntanya que hi ha allà és...
2: Però és que el meu món, és molt petit. El meu món és de l'ella i Masnou. I, per tant, jo sóc de muntanya. I Masnou és el barri pescador, que em dic, clar, de l'ella. No, sense faltar, però vull dir... és el poble pescador i a l'ella és el poble de muntanya.
1: Clar.
2: I tots els pobles de la Maresma, una mica és així, no? Hi ha els pobles de baix i els pobles de dalt.
1: Clar, sí, sí.
2: I tenen com una identitat, saps? Els pobles de dalt... Ens agrada ser de dalt. I els de baix, els agrada ser de baix.
1: Sí, això m'ho va explicar l'Elisenda Pineda, justament, en Premià de...

0: de dalt i de baix? O
1: sí, per, Premià de Mar i Premià de Dalt.
0: Premià de Mar, sí. I a quin espai o quin racó, un cafè, un racó, un espai, no sé, el que sigui, creus que jo com a visitant de l'Ella, per exemple, no observaria, no m'hi pararia a observar, i en canvi tu diries, hòstia, aquest espai està molt bé.
1: Bueno, a veure, jo diria que el centre del poble és bonic, però si, però el veuràs de seguida. Aleshores, jo si t'hagués de guiar, et diria, fes una caminada pel barri del Rost, que és una pujada que fa una mica unes cases pujant cap a l'escola, doncs, que són uns carrons estrets i, i el barri del Rost és un lloc, per mi, bonic i inspirador, també.
0: Hi ha algun garit, algun cafè, algun racó d'aquests de nit o de dies, igual, però per on passen coses, on...
1: Bé, no sé, el lloc de tota la vida de l'Ella és el casal, com et deia, el casal de l'Ella per estar allà, però...
0: Aquest és l'espai que on hi ha més nostàlgia, no?, el casal, o sigui, realment és l'equipament, per dir-ho així, que fa molts anys que hi és i que té una junta i té un...
1: I que ha estat molt vinculat a totes les coses del poble, perquè ha creat les festes de la Verema, ho va muntar el casal fa uns 40 anys... doncs han fet les festes de Carnestoltes, la cabalgada de Reis també la muntaven al casal.
0: I hi ha relleu amb la... O sigui, organitza concerts, té una activitat social o això està decaient, poder?
1: Bueno, ho segueixen fent. Jo he estat fins fa molt poc a la Junta del Casal i ara ja no hi soc, però ho segueixen fent. El que passa que és, realment les coses canvien, no? I, bueno, no vull dir que en el passat fos millor, perquè també me'n recordo fa... com 20 o 30 anys que estàvem a la Junta i muntàvem concerts, i a vegades tampoc no venia ningú. I sí, es va fent una mica el de sempre, però bueno, sempre és diferent.
0: Clar, jo penso que aquests llocs, en els que estan inspirats swing de comarques, el terme o la paraula que dona nom a aquest programa, està claríssimament inspirat en tots aquests equipaments que es van fer durant el noucentisme. O
1: Ateneus i tot això.
0: Ateneus i casals, no? I és una cosa que no es pot... Bueno, almenys hi ha poblacions que les han perdudes, perquè potser després de la Guerra Civil aquells eren més d'esquerres, allò ho van tancar, no sé què que sigui, no? Però encara que sigui un patrimoni una miqueta rònic, una miqueta que li costa tirar endavant, realment és un gran patrimoni, vull
1: tant.
0: Dir que...
1: Immaterial, sí.
0: Que els que pensem que la història cíclica i que tornaran els temps d'abans, tant de bo us agafi amb el casal en marxa i perquè jo crec que aquestes coses han de tornar tard o d'hora, perquè al final és un espai social, popular, no?
1: Sí.
0: I té tot el sentit del món que existeixi ara i d'aquí 100 anys.
1: Clar. I fas comunitat. La veritat és que fas molta comunitat al poble i si a l'Ella va créixer molt als 90, però també ha anat creixent últimament i s'ha convertit en una mica això, no?, en un poble dormitori. Llavors, a vegades sembla que sigui com un hotel, que la gent hi va allà i després... I, en canvi, doncs, quan hi ha festes al poble o el casal munta activitats, doncs una mica la gent es reuneix i la gent es coneix i fa que tinguis una vida, bueno, això, en comunitat, no? Una mica més agradable, la veritat.
0: Genial, Narcís. Doncs passarem a fer la cançó a l'estudi, no? Jo em posaré el piano.
1: Molt
0: si
1: bé.
0: Em permets.
1: Home, serà un luxe per mi.
0: I tu, guitarra i veu, tocarem que... Jo et vaig proposar fer Afecte i Comprensió, que és una cançó a l'estil Sam Cooke.
1: Ah, sí?
0: Bueno, té un punt així de soul. M'agrada molt l'harmonia de la cançó, de fet, i m'agrada molt la producció també, que hi ha una caixa allà, una miqueta trapera, bueno, aquella de la 808, una caixa...
1: Sí. No sé quina, però era una bateria electrònica que vaig fer-hi.
0: Sí.
1: L'única que he fet, que diríem...
0: Doncs encaixa perfectament. Em va agradar molt la combinació, entre la caixa aquesta, que crec que és més de la 808, que és una màquina dels anys 80 amb la que es va començar a fer el hip-hop.
1: Ja, sí, tot això. No et sabria dir.
0: I una cosa més orgànica, més tocada, no? Doncs bé, moltes gràcies, Narcís, pel teu temps. Anem a fer l'actuació a l'estudi conjunta. Esteu escoltant
1: gràcies.
0: Swing de Comarques. I qui us parla és Eduard Gené, que ara mateix anirem al piano i a la guitarra i la veu per fer una peça d'aquest compositor de l'Ella, Narcís Peric, que ens ha visitat avui. Escoltin la seva música, escoltin Swing de Comarques i gaudeixin de la música. Fins aviat.
2: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené. Podem

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Fascitis plantar l'estiu.
2: La fascitis plantar és un problema comú que sovint es deriva de l'ús de sabates inapropiades. Si experimentes dolor al taló o a la planta del peu, pot ser que estiguis patint aquesta afecció. És important escollir sabates que proporcionin un bon suport i amortiment, especialment si passes molt de temps dret o caminant. A l'estiu, hem d'intentar evitar estar molta estona amb les sabates amb sola dura o que no ofereixen suport adequat, com les famoses xancletes de dit. Recorda, cuidar els teus peus és fonamental per evitar lesions i dolor a llarg termini.
0: Salut Activa.
3: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Us heu trobat mai que quan us aixequeu al dematí les primeres passes són doloroses o que us fa mal el peu o de més? Bé, doncs això pot ser una fascitis plantar, que és una lesió que tenim en el peu, que és una inflamació de la fàscia que ens recobreix el múscul. Ara que ve l'estiu, ens recomanen molt no portar xancletes de dit. Des de Físio us recomanem portar sabates que vagin lligades al peu, que ens acompanyin les nostres passes, inclús si poden tenir una mica de taló, ens ajudaran una mica. Un primer tractament que podríem fer des de casa, perquè no anés a més, podria ser un estirament de la planta del peu, estiraments del bessó, amb una pilota fer un automassatge a la planta, per així tenir controlada aquest dolor i que no ens vagi a més. En el cas que anés a més, ja hauríem de visitar el nostre metge, el nostre doctor o anar directament a les instal·lacions del CAP.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Paraules evitables.
5: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Aerotèrmia, energia renovable que s'obté de l'energia tèrmica de l'aire mitjançant l'ús d'una bomba de calor.
6: Ei, no pateixis que no em posaré a cantar, eh? Quan arriben l'hivern i el fred, és moment d'engegar la calefacció. Però atenció, perquè el Paraules Evitables ho volem fer respectant el medi ambient. Segur que a la bústia, la física o la del correu electrònic, t'ha arribat algun fullet amb una oferta per instal·lar aerotèrmia a casa teva. Una o mil. Bé, doncs, avui ens hem proposat entendre què és això, quines opcions hi ha i, sobretot, com n'hem de dir en propietat. I qui ho controla, el Termcat, és la Marta Sabater.
7: Comencem al principi, a veure què és això de l'aerotèrmia, o si fem servir el nom més complet, que aerotèrmia també és correcta, eh? Però la denominació més completa és energia aerotèrmica. És un tipus d'energia que el que fa és obtenir l'energia tèrmica de l'aire ambient per utilitzar-la en sistemes de calefacció i aigua calenta. Llavors, per què ara això ha arribat i ens sentim a parlar tant? Fins ara, en la majoria d'edificis, a casa nostra, segurament, per tenir calefacció, per tenir aigua calenta, tenim una caldera de gas natural. El gas natural és un combustible fòssil. I d'acord amb les normatives europees, i per mirar de mitigar aquests efectes del canvi climàtic, hem d'anar eliminant progressivament les calderes de gas natural d'aquí a l'any 2035, que sembla que no, i ho tindrem aquí no res. Llavors, l'aerotèrmia és una de les principals alternatives a aquestes calderes de gas. L'aerotèrmia i els aparells que fem servir per fer aquesta aerotèrmia, que són les bombes de calor. Aquestes bombes de calor, clar, utilitzen un element, l'aire, que tenim a tot arreu, i a més són més eficients des del punt de vista energètic que els sistemes convencionals. Per això, les bombes de calor són la bomba en el sentit energètic i en el sentit de fer aquest canvi.
6: Després tornarem a aquestes bombes bomba. De moment, Marta, seguim amb les maneres d'obtenir calor. Hi ha l'aerotèrmia i també la geotèrmia.
7: Sí, l'aerotèrmic, aquest aero ens remetia aire, l'energia geotèrmica, amb aquest formant geo, que trobem en paraules com geografia, geologia, geofísica, doncs ens remet a la Terra, a l'escalfor de la Terra. En aquest cas, utilitzem l'energia tèrmica que hi ha a l'interior de la Terra, també per usos tèrmics, per calefacció, per aigua calenta, i ho podem fer o bé utilitzant les manifestacions exteriors d'aquesta energia geotèrmica, geysers, també a través de les fonts termals, o ho podem fer també anant a buscar a l'interior de la Terra aquesta energia, introduint un líquid i després extraient aquest líquid i d'aquesta manera recupera aquesta energia tèrmica que hi ha a l'interior de la Terra. I encara hi hauria com un tercer terme relacionat, la hidrotèrmia, aquest formant hidro, en aquest cas sabem perfectament que fa referència a l'aigua, i també es pot utilitzar l'energia tèrmica de l'aigua del mar i d'aquífers. Oh.
6: Ja sabem com ho hem d'escriure. A-E-R-O-T-E, amb accent obert, R-M-I-A. Però com n'hem de dir correctament, Marta? Aerotèrmia o aerotèrmia?
7: En el nostre parlar, que seria el català central, oriental, fem aquestes reduccions vocàliques normalment, però quan tenim formants cultes, igual que quan tenim paraules que ens venen d'altres llengües, és normal que no fem aquestes reduccions vocàliques. I llavors que diem aerotèrmia, i geotèrmia, i hidrotèrmia, amb bo.
6: Totes elles energies superbones, superverdes i superdesitjables. N'hauríem de dir, potser, superenergies.
7: Normalment parlem d'energies renovables. Són energies que s'obtenen d'una font d'energia que, a escala temporal humana, no s'exhaureixen, com pot ser la radiació del sol, o es poden regenerar, com podria ser la biomassa. Aquestes energies, efectivament, eviten les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són els principals causants de l'escalfament global, i per això la importància de tirar cap aquí.
6: I d'energies renovables per escalfar casa nostra n'hi ha unes quantes, oi?
7: Sí. D'energies renovables n'hi ha de molts tipus. Algunes molt conegudes i ja més implantades, com pot ser l'energia solar, l'energia de la biomassa, també tenim l'energia eòlica, que ja trobem molt implantada en el territori. Llavors, distingim entre l'energia eòlica terrestre i l'energia eòlica marina, que ara se'n comença a parlar. També aquestes energies que hem parlat fins ara, l'aerotèrmia, la geotèrmia. I després, també, una energia que a vegades no pensem, perquè històricament ja la coneixem de fa molt temps, però és l'energia hidroelèctrica. L'aprofitament de la força de l'aigua per generar energia elèctrica també és una energia renovable. I després altres energies més incipients, com són totes les energies del mar. És a dir, l'ús de la força del mar també com a energia renovable. Aquí tindríem l'energia de les marees, que també en diem energia mareomotriu, l'energia dels corrents marins, l'energia de les ones o energia undimotriu. Des del punt de vista de la formació, ja veus que a vegades combinem una denominació més descriptiva, energia de les ones, amb una altra més sintètica que utilitza aquests formants d'origen culte, com seria doncs, energia undimotriu, que ens parla doncs, del moviment de les ones.
6: Has mencionat l'energia solar, que potser va ser la primera energia no contaminant que vam conèixer i és la que ens resulta més familiar. Però ara el que se sent més és el terme energia solar tèrmica. Això per què?
7: L'energia solar pot ser energia solar fotovoltaica o energia solar tèrmica. Què passa? Que l'energia solar fotovoltaica és la més habitual. Quan parlem de l'autoconsum, doncs estem parlant d'energia solar fotovoltaica. I per això, de vegades, quan parlem de l'energia solar, pensem només en l'energia solar fotovoltaica, però en realitat l'energia solar també inclou la tèrmica. En l'energia solar tèrmica, a diferència de la fotovoltaica, en què fem una conversió i transformem la radiació solar a través de les plaques fotovoltaiques en energia elèctrica, aquí directament utilitzem l'energia tèrmica de la radiació solar per usos tèrmics, generalment, també per calefacció i aigua calenta. I ara que estem això en ple hivern i estem parlant de com alimentar aquests sistemes, doncs és normal que tinguin molta importància tots aquests usos tèrmics.
6: Marta, i tot plegat necessita aquella bomba, que és la bomba que fa funcionar l'aerotèrmia i altres i que ens havia quedat pendent. Explica'ns les instruccions, si us plau.
7: Sistemes són les bombes de calor. En el cas de l'aerotèrmia hi ha diversos tipus de bombes de calor, les bombes de calor aire-aire o bomba de calor aire-aigua. En el cas de les aire-aigua, utilitzem l'energia tèrmica de l'aire ambient, la transferim a un circuit d'aigua, i aquest circuit d'aigua doncs, alimenta doncs, un terra radiant, o radiadors, o fins i tot ventiloconvectors, que són el que a vegades es coneix com a fancoll. En canvi, les bombes de calor aire-aire utilitzen l'energia tèrmica d'un espai exterior i la transfereixen a un espai interior. Llavors ens serveixen com a calefacció. I també hi ha, en aquest cas, de les bombes de calor aire-aire, també hi ha bombes de calor reversibles, en què l'energia tèrmica d'un espai interior la portem cap a fora i, per tant, ens serveixen per refredar també. Són sistemes de climatització tant per calefacció com per refrigeració.
6: Vaja, que serveixen per tot. Realment, com deies, són la bomba. Un altre concepte que he localitzat a la pàgina web del Termcat són les xarxes de calor. Coneixem la xarxa més, que és on escoltes aquest podcast, però les de calor, què són?
7: Les xarxes de calor les podem entendre com un sistema de calefacció i de producció d'aigua calenta sanitària a l'engròs, perquè el que fan és a partir d'una central de producció tèrmica que pot funcionar, per exemple, amb biomassa, abastir tot un grup d'edificis o tot un barri. En anglès parlen de district heating, i llavors en català hem utilitzat la forma calefacció de districte, que no ens acaba d'agradar. És preferible la forma xarxa de calor, perquè no només inclou la calefacció, sinó també els sistemes de producció d'aigua calenta sanitària. I en tot cas, si volem utilitzar una forma similar a l'anglès, seria millor parlar de calefacció de barri, perquè en català no acostumem a parlar de districtes, que tindria un sentit més administratiu, sinó que acostumem a parlar de barris.
6: I després també tenim els biocombustibles.
7: Els biocombustibles són combustibles no fòssils i, per tant, renovables, que produïm a partir de biomassa, és a dir, de matèria orgànica, ja sigui d'origen vegetal o animal. I n'hi ha molts tipus de biocombustibles. Hi ha biocombustibles líquids, com poden ser el biodièsel i el bioetanol, hi ha biocombustibles gasosos, com el biogàs, i hi ha biocombustibles també sòlids. La llenya seria un biocombustible. I també els pellets, que últimament ens sentim a parlar. Pellet és un nom que hem adaptat de l'anglès al català des del punt de vista gràfic. En anglès s'escriu P-E-L-L-E-T i en català ho hem adaptat també a la geminada i amb E oberta. Aquest terme anglès té molts usos en anglès, té molts significats, tant en llengua general com en l'àmbit especialitzat, i un d'aquests usos especialitzats ja s'havia incorporat fa anys al català en l'àmbit de la geologia. I ara, a més, hem incorporat també aquest sentit en l'àmbit de l'energia. I una curiositat sobre aquest terme, lingüística, és que pellet té el mateix origen, des del punt de vista etimològic, que una altra paraula molt habitual en català, de la llengua comuna, que és pilota. És a dir, pilota i pellet tenen el mateix origen en el mateix mot llatí, però tots dos han fet camins totalment diferents i tenen significats força diferents.
6: P, E amb accent obert, L geminada, E, T. Marta, per què ho hem acabat escrivint així?
7: Normalment es té en compte l'etimologia, és a dir, la llengua de partida. I en aquest cas, sovint aquestes dobles L's en anglès s'acaben traslladant a una L geminada en català.
6: Doncs amb punt volat inclòs, ja ho tenim tot a punt per fer el que cal, que és la transició energètica.
7: La transició energètica és el canvi progressiu cap a un nou model energètic que es basi en la sostenibilitat, en la lluita contra el canvi climàtic, en la millora de l'eficiència energètica i que abandoni progressivament l'energia provinent de combustibles fòssils i passi cap a aquestes energies que hem estat parlant, les energies renovables. En l'àmbit català, l'objectiu de la transició energètica, un dels objectius principals, és aconseguir la neutralitat de carboni d'aquí a l'any 2050. És a dir, l'objectiu és que l'any 2050 les emissions de gasos d'efecte hivernacle que es produeixin no superin la capacitat que tenen els embornals de carboni d'absorbir aquestes emissions.
8: Atenció, paraula desconeguda. Atenció, paraula desconeguda.
6: Embornal de carboni?
7: Els embornals de carboni són els arbres, la vegetació, el sol, és tot allò que permet absorbir aquestes emissions de diòxid de carboni. Llavors, si emetem molt de diòxid de carboni, doncs no tenen prou capacitat els embornals de carboni per absorbir aquestes emissions. Llavors, podem emetre aquest diòxid de carboni i altres gasos d'efecte hivernacle fins a un punt.

0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: és que...
1: Què passaria si desapareixés la Lluna? Si no hi hagués Lluna, les nits serien completament fosques i les estrelles serien molt més visibles al cel nocturn. Atès a que la llum de la Lluna no les taparia. També desapareixerien els eclipsis, és a dir, els astrònoms podrien observar amb molta més claredat tot l'univers. Un altre efecte molt més important seria la desaparició de les marees provocades per la gravetat de la Lluna. El nostre satèl·lit provoca oscil·lacions a nivell del mar en cicles que duren aproximadament mig dia. Si desaparegués la Lluna, només quedarien les marees provocades pel Sol, molt més febles. Sense les marees lunars, els corrents marins claus per la vida als oceans s'afeblirien i les aigües tendirien a estancar-se. L'aigua dels oceans es redistribuiria i augmentaria el nivell del mar a la costa i al voltant dels pols. Això vol dir que també canviaria el clima. El moviment de la Lluna al voltant de la Terra estabilitza l'eix de rotació del nostre planeta i manté la seva inclinació en uns 23 graus respecte al pla de la seva òrbita. Aquesta lleugera inclinació és la responsable de que hi hagi les estacions. Tota la vida a la Terra es veuria afectada si no hi hagués Lluna. A més, d'haver d'adaptar-se a la foscor total de la nit, es produiria una alteració dels ritmes biològics de totes les espècies animals i vegetals. Les espècies haurien d'adaptar-se a climes molt més extrems amb grans canvis de temperatura. En el pitjor dels casos, la vida resultaria impossible a la majoria de les zones del planeta.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els veïns del carrer Jacint Verdaguer ja estan rebent aquesta setmana una carta signada pel regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, on se'ls informa del nou model viari que s'adopta al tram central del carrer entre Doctor Fleming i plaça i on se'ls donen indicacions per obtenir a aquells que ho necessitin l'autorització d'accés a aquest sector exclusiu per a vianants. De fet, com explicava la carta, tots aquells que estiguin empadronats i el dia de l'impost de vehicles no han de fer res. El sistema de lectura de matrícules, que començarà a funcionar aquest agost, ja els reconeixerà i els permetrà el seu accés. Qui sí que hauria de demanar expressament l'autorització són els comerços i la gent que utilitzi vehicles d'empresa. Ho han de fer a l'espai de tràmits en línia del web municipal, secció Circulació, Vehicles i Transports. Tots els vehicles autoritzats, diu la carta, podran accedir al carrer les 24 hores al dia, però per càrrega i descàrrega només ho podran fer de dilluns a divendres de 7 del matí a 4 de la tarda i els dissabtes de 7 a 11 sempre durant un màxim de 30 minuts. Fora d'aquests vehicles i d'aquests usos, la carta alerta que el trànsit no autoritzat pel carrer pot suposar sancions a partir de 200 euros, però també diu que inicialment s'adopta un període de flexibilitat durant el qual no hi haurà multa, sinó que s'anirà informant al veïnat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
1: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
4: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Estàs escoltant

0: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
1: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem, aquelles preguntes, no?
0: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
2: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
0: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
3: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors... Tenia que fer alguna cosa, no? I, bueno, i això, pues, te distraus una mica i... A mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
0: Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia, ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
4: Què m'aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. També és el que realment me motiva.
0: En aquests 10 anys, els Horts Socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
5: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que, sobretot, com deies, Marc, és ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
0: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
1: 10 anys són molts anys, eh? I hi han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així, si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
0: Deu anys després de sembrar les primeres llavors, els Horts Socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
6: els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Pluja de milions al Baix Maresme la setmana passada en només dos dies. El dijous 6 d'agost, la loteria primitiva deixava a Premià de Dalt 388.225,95 euros i l'endemà, dia 7, el sorteig del Millón, també de les loteries a l'Estat, deixava ni més ni menys que un milió d'euros a Taià. Del premi a Premià de Dalt n'informava el mateix Ajuntament en una nota de premsa que explica que una de les butlletes de la primitiva premiades de primera categoria, és a dir, amb 6 encerts, va ser validada al punt de venda número 12.300 al torrent de Santa Anna, número 2. També diuen que la notícia ha generat expectació al municipi. L'endemà, com si es tractés d'un núvol que s'esplaçava cap al sud i anava deixant un rastre de fortuna, el premi queia a Taià amb una butlleta premiada del Millón que deixava en aquest municipi justament aquesta quantitat d'euros, concretament a una butlleta comprada al punt de venda número 12.310 al passeig de la Riera 72.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: El Parc del Palmar tornarà a ser l'epicentre de la música en directe el pròxim 26 de setembre amb la celebració de la 15a edició del Gafa Rock, un festival ja consolidat al calendari cultural de Premià de Mar i del Maresme. I després de la festa de presentació que es va fer el passat 18 de juliol a Barcelona, avui volem conèixer tots els detalls o els que ens vulguin explicar d'aquesta edició tan especial, i per això ens acompanya en Jordi Gaia, que és un dels organitzadors del festival. Benvingut, Jordi, com estàs?
1: Bon dia.
0: Primer de tot, per fer una mica de context, per qui ens estigui veient o escoltant, com podem explicar què és el Gafa Rock?
1: Val, doncs el Gafa Rock és una iniciativa que va començar, clar, no són 15 anys, són 15 més un, perquè vam passar una pandèmia. Mm-hmm. Va ser una iniciativa que va començar per part de l'Alfonso, que també és el que s'ha encarregat de la part del festivalín, a la Festa Major. I res, bàsicament el que es pretenia és una plataforma per grups novells que comencen, que necessiten, que no tenen un escenari on poder donar-se a conèixer.
0: Mm-hmm. Parlàvem d'aquesta 15a edició, d'aquests 15 anys més un. Com ha arribat a consolidar-se el Gafa Rock per quedar-s'hi a Premià de Mar i al Maresme?
1: Doncs a base d'esforç, d'entrega i de passió, perquè tota la gent que està, que forma part d'aquest projecte, doncs així és voluntària i ho fa perquè li surt de l'ànima.
0: Mm-hmm. Per tant, parteix o té com a base la voluntat de la gent de participar gairebé altruïstament, no? Perquè això tingui una continuïtat amb el pas del temps, no?
1: Correcte. Tu pensa que això portem doncs, un any preparant aquesta edició, igual que totes. Quan acaba una edició ja ens posem en la següent. Clar, tot això suposa una sèrie d'hores, de reunions, de decisions, doncs, que s'han de prendre, i que és una feina que s'arrossega durant tot gran part de l'any.
0: Mm-hmm. Parlem d'aquesta 15a edició, entenc, i a més la festa aquesta prèvia que veu fer ja ens explica que serà especial per diferents motius, no?
1: Clar, home, el que volíem donar, fer un remarcar-ho seria aquesta 15a edició, perquè estem molt contents d'haver arribat fins a aquests 15 anys. I, per exemple, vam aprofitar la primera edició, és que va ser com una prèvia el que vam fer a Barcelona. Vam portar una miqueta de premià a Barcelona. La idea era agafar un grup que ja havia passat amb un grup que no hi ha passat. I ens va agradar molt, vam fer sold out i creiem que repetirem.
0: Molt bé.
1: És com una prèvia.
0: Molt bé, és a dir, que potser aquesta festa que heu fet de portar premi a Barcelona pot ser també l'inici d'alguna altra cosa, no?
1: Correcte, esperem que sigui així. Sí, mm-hmm. Sí.
0: Em deies fora de micro que no serà l'única cosa que potser sorteix o que surt derivada d'aquest Gafa Rock. M'explicaves que també voleu constituir-vos com a entitat, no? Més enllà del festival que ja feu anualment.
1: Sí, diguem que aquest petit projecte ha anat creixent, ara estem en un moment molt dolç, que hem crescut, ens hem... La idea és obrir-nos com a entitat, perquè el que ens agradaria és arribar a constituir com una productora cultural, com a mínim a nivell de Maresme. Mica en mica, i anar podem fer des de concerts, dinars, presentacions de llibres. També tenim la idea d'un petit festival de documental. Mm-hmm. Vull dir que sigui el Gafa Rock, que sigui un paraigües per poder gestionar altres activitats, per donar una miqueta de vida a nivell cultural en el Maresme.
0: Molt bé, Jordi, parlàvem abans de que més enllà del Gafa Rock participes en moltes altres mogudes. Com podríem explicar o com podríem descriure ara mateix el panorama musical i cultural de la nostra comarca? Creus que està en un moment tan dolç com està el Gafa Rock? O podria anar millor?
1: Jo crec que està en un moment molt dolç. Mm-hmm. Per sort vivim en una comarca on hi ha iniciatives musicals molt potents que han de donar veu. El panorama és molt ampli. Sí que és veritat que hi ha una sèrie de corrents més joves, juvenils, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres tenim una idea amb la que compartim i participem any rere any, però dic que estem en un territori molt ric. Musicalment i culturalment és molt ric, el Maresme.
0: Mm-hmm. Amb tot plegat, parlàvem d'aquesta festa que veu fer el dia 18 de juliol a Barcelona. Estem al mes de juliol, però d'aquí res ens plantarem ja al setembre. Explica'ns una mica com teniu pensat aquesta 15a edició del Gafa Rock. Quin dia serà, on serà i el que ens puguis avançar.
1: Val. El Gafa Rock aquest any sí que sempre ho fem la segona de setembre, però aquest any ens hem anat una mica allà. Serà el dissabte 26 de setembre. Començarem, com sempre, entorn a les 6:30 de la tarda. Uh-huh. I aquest any sí que tenim algunes sorpreses reservades, perquè és una quinzena edició i 15 anys no es fan tots els dies. Malauradament no us puc acabar de dir el cartell en si, però sí que us puc dir que hi haurà unes sorpreses grans, com per exemple el retrobament d'un grup molt mític a nivell de Maresme, de Barcelona i gairebé a nivell nacional, tot i que va sorgir d'aquí, de Premià Vilassar, que fa molta il·lusió. També... i bueno, nous elements, com per exemple que tindrem un DJ que ens acompanyarà entre canvi i canvi de grups per amenitzar tot una mica la vetllada. Mantenim els food trucks, mantenim el market i totes les ganes de que vingueu i veure'ns.
0: Molt bé, avui no ens pots desvetllar això perquè entenc que d'aquí alguns dies ho fareu a través de xarxes socials.
1: Sí, és el que et deia. Malauradament estem parlant d'una setmana, màxim dos, ja farem la presentació oficial del cartell amb tots els grups de l'edició d'enguany.
0: Ens parlaves d'una de les novetats que serà aquest DJ, suposo que d'alguna manera perquè no baixi una mica el soufflé de la festa, no?, entre actuació i actuació.
1: No és perquè no baixi, sinó per afegir-li. Per donar-li un puntet més, sempre tenim els canvis entre grup i grup que poden ser més feixucs, sí que posàvem una llista de música o alguna cosa així, i volem un element més participatiu, més dinàmic, que el tindràs allà en l'escenari, que el podràs veure i compartir.
0: Doncs això serà una d'aquestes novetats que hi podrem veure. Per qui no hi hagi estat mai al Gafarroc, com podríem explicar l'ambient que s'hi viu durant aquella jornada?
1: És com la millor festa per despedir l'estiu, perquè ja estem en el setembre, els xiringuitos ja estan tancant, i és com... No sé, veiem todavía que una i més. Estem parlant d'un festival a l'aire lliure, en un parc, amb gespa, palmeres, que hi pot anar gent de totes les edats, i bàsicament tot sota un ambient festiu.
0: Parlàvem de 15 edicions, 15 anys, suposo que l'experiència doncs, és un grau en tot això, però quina és la part més complicada o més delicada o que més feina us comporta durant tota la preparació, durant tota la prèvia que feu del festival?
1: Reunions.
0: Sí, eh?
1: Reunions. Reunions i reunions. És el més complicat, però al cap i a la fi, que nosaltres quan acabem una edició descansem una miqueta, però després ja es comença a parlar amb la següent. Però sí que hi ha moments molt macos, com és, per exemple, quan ens trobem, ja et dic que, per sort, el grup ha crescut i ens podem fer una trobada amb les propostes que vindran l'any que ve, ho votem tot entre tots, i, bueno, és les dinàmiques i les sinergies que es creen entorn a aquest grup.
0: Molt bé, suposo que el fet aquestes sinergies que es fan, suposo que també ajuda moltíssim a fer comunitat, no? Parlàvem de Premià de Mar, però també suposo de la comarca, el Maresme.
1: Correcte, clar, aquí pensa que ens hi trobem gent, sobretot del poble, que som el nucli dur, però, bueno, Mataró està el tenim aquí al costat, el Masnou també, i la xarxa és això, justament xarxa, que ens anem abraçant entre els diferents pobles i tothom ens coneixem entre tots, i això fa que puguem arribar al públic i la xarxa segueixi creixent, perquè no para de créixer.
0: Molt bé. Doncs, Jordi, gràcies per acompanyar-nos. Estarem molt pendents a les xarxes socials del Gafarroc per conèixer aquestes novetats, per conèixer aquest cartell i per poder gaudir, doncs, el dia 26 de setembre d'aquesta 15a edició. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Damià Mèdia, informació.
1: Ajuntament de Vilassar de Mar i el Consell Comarcal informaven en un reportatge de TV Mataró que ja estan plenament operatius els tres equipaments de què s'ha dotat aquest municipi en virtut de la seva adhesió al projecte Eurovelo, concretament una pèrgola fotovoltaica al carrer del Carme, una illa de frescor i descans a la platja de Palomares que s'han acompanyat d'una renaturalització de l'espai i un aparcament per a bicicletes a l'avinguda Eduard Ferrés arran del camp de futbol. L'anunci es feia per mitjà d'un vídeo on apareixen l'alcaldessa Elena López, la regidora de Mobilitat i Medi Ambient Agnès Salat i el conseller comarcal responsable de la implantació de l'Eurovelo Xavier Pons Domènech, que es feliciten de la iniciativa i en ponderen les bondats.
2: Vilassar de Mar va fer una gran aposta per al projecte de l'Eurovelo, no només amb aquesta actuació en la que ens trobem avui, que és la illa de frescor, sinó que també ha apostat per la pèrgola fotovoltaica al carrer del Carme i també per aparcaments segurs en el camp de futbol.
3: Aquesta pèrgola fotovoltaica ofereix una mica d'ombra en aquella plaça, que crec que era un lloc molt necessari perquè és un punt de trobada de la gent. I, a més, al tenir les plaques fotovoltaiques, això també ens dona uns excedents d'energia que es faran servir amb l'equipament proper, que és la sala Galvany, que és un local i, per tant, no té possibilitat d'instal·lar plaques pròpies al seu sostre. I, per últim, tenim l'aparcament de bicicletes a prop del camp de futbol. És un punt que serveix per la gent que vingui a visitar Vilassar, que permet o facilita una mica la connexió amb els municipis de dalt, també, o sigui, que li dona aquesta perspectiva comarcal a l'Eurovelo.
1: Recordem que els últims mesos s'han estat materialitzant equipaments semblants als 15 municipis que es van adherir inicialment al projecte Eurovelo 8 i que aviat també se'n crearan els dos municipis que s'hi han incorporat recentment, Premià de Mar i Tordera. A Premià de Mar, concretament, es farà un aparcament tancat de bicicletes al sector de l'estació de trens.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El festival Gaffer Rock ja ha confirmat el cartell de la seva 15a edició, que se celebrarà el dissabte 26 de setembre al Parc del Palmar de Premià de Mar. La cita d'entrada gratuïta arrencarà a les 6 de la tarda i tornarà a apostar per la música en directe, el talent emergent i les bandes de l'escena local i nacional. El cartell d'enguany estarà format pels grups Lo Mueso, Salvana, Fenomeno, Baby Jane, Filthy Rich, The Roaches i Contrapès, a més de la sessió del DJ Junior Wolf, que completarà una jornada marcada per la celebració del 15è aniversari del festival. Més enllà dels concerts, el Gaffer Rock també comptarà amb un màrquet d'artesania i comerç local, servei de barra a càrrec de Simplement Diables i pizza artesana, amb l'objectiu d'oferir una tarda i un vespre de música en un ambient festiu i familiar. El festival està organitzat per l'Ajuntament de Premià de Mar, amb la col·laboració de l'associació Gaffer Rock, i un any més es presenta com una de les principals cites musicals de l'inici de la tardor al municipi.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C15 a Sant Pere de Riudebitlles, obliga a habilitar pas alternatiu. També un altre accident a l'AP7 a l'Ametlla de Mar deixa un carril tallat direcció Barcelona i provoca circulació amb retencions en aquest punt. A banda, també una avaria a l'AP7 a Sant Cugat també deixa un carril tallat sentit Girona i també l'incendi d'un vehicle a la 2 a Pallejà direcció Lleida deixa només un carril obert. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans de 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, les 2.100 corresponen als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. El CEM va atendre 109 persones per incidents relacionats per l'eclipsi, 37 per afeccions oculars i 6 van haver de ser traslladades a centres sanitaris. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 11.029 senglars, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Ajuntament de Vilassar de Mar i el Consell Comarcal informaven en un reportatge de TV Mataró que ja estan plenament operatius els tres equipaments de què s'ha dotat aquest municipi en virtut de la seva adhesió al projecte Eurovelo, concretament una pèrgola fotovoltaica al carrer del Carme, una illa de frescor i descans a la platja de Palomares que s'han acompanyat d'una renaturalització de l'espai i un aparcament per a bicicletes a l'avinguda Eduard Ferrés arran del camp de futbol. L'anunci es feia per mitjà d'un vídeo on apareixen l'alcaldessa Elena López, la regidora de Mobilitat i Medi Ambient Agnès Salat i el conseller comarcal responsable de la implantació de l'Eurovelo Xavier Pons Domènech, que es feliciten de la iniciativa i en ponderen les bondats.
4: Vilassar de Mar va fer una gran aposta per al projecte de l'Eurovelo, no només amb aquesta actuació en la que ens trobem avui, que és la de la, diguéssim, la illa de frescor, sinó que també ha apostat per la pèrgola fotovoltaica a la carrer del Carme i també per aparcaments segurs en el camp de futbol.
5: Aquesta pèrgola fotovoltaica ofereix una mica d'ombra en aquella plaça, que crec que era un lloc molt necessari perquè és un punt de trobada de gent. I a més, al tenir les plaques fotovoltaiques, això també ens dona uns excedents d'energia que es faran servir amb l'equipament proper, que és la sala del bany, que és un local i, per tant, no té possibilitat d'instal·lar plaques pròpies al seu sostre. I, per últim, tenim l'aparcament de bicicletes a prop del camp de futbol. És un punt que serveix per la gent que vingui a visitar Vilassar, que permet o facilita una mica la connexió amb els municipis de dalt, també, o sigui que li dona aquesta perspectiva comarcal a l'Eurovelo.
3: Recordem que els últims mesos s'han estat materialitzant equipaments semblants als 15 municipis que es van adherir inicialment al projecte Eurovelo 8 i que aviat també se'n crearan els dos municipis que s'hi han incorporat recentment, Premià de Mar i Tordera. A Premià de Mar, concretament, es farà un aparcament tancat de bicicletes al sector de l'estació de trens.
2: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
6: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
7: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
8: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
7: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
8: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
9: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Aquests són dies per fer balanç, també, per entitats esportives, com, per exemple, parlem de Karate Kyokushin i de la bona activitat que es fa al Hokutsu Dojo de Premià de Mar. Venen de participar, ho sabem, últimament a la Copa del Món. 24 països prenien part, més de 500 competidors, i el dojo va aconseguir 6 medalles en comitè. Avui parlem d'aquesta Copa del Món i de com estan, com acaben temporada i com comencen a preparar ja tant l'estiu com la temporada vinent al dojo amb el sensei, que ha vingut a la ràdio. Benvingut, Edu Giné, com estàs?
2: Bona tarda, Marc. Tot bé, tot bé.
1: Un plaer tenir-te a la ràdio i que ens expliquis també com acaba aquesta temporada, que jo no sé si acaba o esteu en constant preparació, però imagino també que el cap ha de parar en algun moment, no? Tant el cap com el cos ha de descansar.
2: Doncs bueno, gràcies per invitar-me un altre cop aquí a explicar les nostres aventures. I sí, com dius tu bé, realment la temporada a vegades no acaba de parar del tot. Sí que és veritat que a l'estiu relaxem una mica més, almenys un parell de setmanetes. I tot i que a l'agost classes normals no fem, no deixem d'entrenar per allò de fer una mica una pretemporada o si ja tenim objectius marcats de cara al setembre-octubre, no? Però bé, amb aquesta Copa del Món, tot i que va finalitzar i era l'últim campionat de la temporada, n'hi havia, bueno, una setmana abans van fer dos tornejos infantils de la piruleta, com dic jo, on els nanos tenen les seves primeres experiències. Mm-hmm. Es va caure dos tornejos al mateix cap de setmana. I ara, ahir mateix, vam acabar tot el que era la setmana d'exàmens. I dintre d'un mes tenim dos summer camps, on un d'ells, que és el de la nostra organització, pujaran alumnes a examen.
1: Molt bé. Ara en parlarem com ha anat la setmana de posar nota.
2: Doncs és una setmana dura, perquè, clar, és un procés on a molts no els pots convocar. Hi ha una realitat que tenen que estar preparats. Altres, que són molt poquets, però penquen perquè aquell dia doncs no han estat suficientment avispats, inclús sabent que podien haver realitzat bé el treball, però els nervis, la situació... Però la gran majoria assoleix el que és la promoció del grau, no? Uh-huh. Però és una setmana molt especial perquè és posar-li la cirereta a tot el treball que portes fent i sobretot a l'àrea infantil és una passada. És tota una festa i no n'hi ha res que pagui aquelles cares dels nanos quan reben el seu grau, la il·lusió de tota la temporada treballant, perquè jo realment la meva filosofia a l'escola és fer un examen per any. No els vull mantenir a l'escola com a vegades passa amb altres disciplines o amb altres, que és molt respectable, però és com ho porta cadascú de fer diversos exàmens a l'any i on els mantens a l'escola motivats pel color que van guanyant.
1: Per trimestre, no?
2: Sí, per trimestre. Aquí cadascú que faci el que vulgui o el que pot, però jo m'estimo més que assoleixin altre tipus d'objectius i que estiguin motivats perquè, mica en mica, passa a passa, van assolint.
1: Uh-huh. Perquè ens en fem una idea, ara que t'estem escoltant i la gent també que està escoltant la ràdio o veient aquest vídeo a través dels diferents canals de Premià Media, com s'ho troba un karateka que viu aquesta setmana d'exàmens, entre exàmens i què veu? Veu la seva aula habitual amb un jurat, amb vosaltres? És a dir, quines sensacions té el cos? Com ho feu?
2: Doncs les sensacions són molt diverses. Qui porta més temps, qui és més experimentat, ja sap com funciona la filosofia del tribunal. I, de fet, els tinc que preparar perquè durant 10 cops, 9 cops, que són els que s'examinen al meu dojo, després passen al tribunal. És com una mica d'entrenament a lo llarg dels anys perquè s'acostumin després a un altre tipus de tribunal que amb la mateixa metodologia es valorarà de cara al cinturó negre. Però aquí, qui a lo millor pateix més, per dir d'una manera, és qui veu la novetat sent de blanc a taronja, que és el nostre primer canvi de grau, aquests primers graus de Noel, on et veus amb, ostres, més solemnitat, et trobes amb la mateixa classe, amb la mateixa atmosfera, però sí que és veritat que saps que en aquell moment és, per dir d'una manera, com un entrenament on s'està jutjant i no pots pencar cap de les combinacions o preguntes o treballs que se't manin fer amb el tribunal que el conformem, en aquest cas, tots els cinturons negres del dojo.
1: I els coneixen, ells?
2: Sí, clar.
1: El dia a dia el tenen també.
2: Sí, a Salut sí, perquè tots el tribunal que conformen, a dia d'avui som tres, però a Salut sí, perquè entrenen entre ells. Els nanos més petits sí que s'acostuma a... es coneixen de veure's a les competicions, perquè a vegades així fan la tasca de coach, però sí que és veritat que, clar, de trobar-te al teu instructor habitual, poden donar les instruccions a cop i volta, oye, hi ha tres senyores que nos estan mirando raro. Aleshores, doncs, és diferent, però tot bé.
1: Clar, entenc que cadascú bé. Porta el seu ritme, també, no? I cadascú hi dedica el temps, l'energia que pot, que li ve de gust, algú farà, com deies abans, no? Amb més intenció, per preparar-se, per competir, perquè li agrada, i algú s'ho prendrà com una activitat extra més a sumar a la seva experiència vital. Tenint en compte tot això, quin nivell creus que esteu assolint al dojo, Edu? Perquè imagino també que aquí hi ha uns barems, no? Uns mínims, uns màxims, i després també, evidentment, ho veiem a competició, no? En aquesta Copa del Món, els karateques surten amb 6 medalles perquè també es posen a prova amb d'altres, no? Quin creus que és el nivell que teniu?
2: Jo, modestia a part, tinc que dir que tenim un bon nivell. Però, clar, això és a base de picar pedra molts anys, de treballar amb silenci i treballar molt, i quan no surten bé les coses, seguir treballant i apostant per la nostra línia de treball i creient en les nostres possibilitats i, òbviament, generar més oportunitats de cara a que, encara que surtin bé o malament les coses, sempre tinguis un repte a fer, bé de tipus formatiu o bé de tipus competitiu. No tothom competeix, però sí que és veritat que si la teva formació no la portes bé, allò reverteix directament també sobre alguns factors competitius. Amb lo que, bé, la gent, sincerament, s'ho pren en sèrio. Sí que és veritat que hi ha gent que sent més integrada en la seva activitat, com deies tu ara. Hi ha gent que és una activitat on es troba bé per la seva vida. Hi ha gent que és el seu model o la seva vara de medida de la vida. Com podria ser jo mateix, però ja n'hi ha gent que porta molts anys i diu, hòstia, jo no me veo sin hacer karate. Perquè la tenen molt, molt interioritzada.
1: I una filosofia de vida.
2: Sí, la veritat és que són, com hem parlat altres coses, o sigui, es regeix per valors universals, però sí que hi ha un factor humà que, bueno, de col·lectiu que és molt maco i això també enganxa molt.
1: Que bo. Quins summer camps, deies, no? Que teníem aquestes properes setmanes per endavant, no? Que en teniu un parell.
2: Sí, tenim un parell ara el cap de setmana, el 1 d'agost, tenim el Summer Camp Barcelona, que és un summer camp molt, molt xulo, que el porta el sensei Jonathan Tineo. I és un summer camp referent aquí a nivell mundial, però sí, perquè ve tothom. O sigui, no sé si hi havia 30 països confirmats. I està molt, molt dirigit de cara a lo que és el combat de competició. Són 3 dies que es fa aquí a Santa Susana i la veritat és que ens ho passem molt bé, però és molt, hi ha que patir, és molt exigent. I després tenim el de Benasque, que és el de la nostra organització, de Kyokushin World Federation, que a més són, a vegades portem gent per examinar-nos si els tinc preparats i els porto de cara a que facin el seu segon grau de marró o el seu cinturó negre, o segons l'escala de cinturó negre a la que puguin accedir.
1: Va molta gent al dojo?
2: Doncs aquest any posem uns 12-13 alumnes.
1: O sigui que està... Amb diferents reptes, cadascun d'ells.
2: Sí, la gran majoria puja per gaudir del curs i disfrutar, perquè també és un curs on estàs entrenant 4 cops al dia, i els que els examinem, doncs, al final de l'últim entrenament toca a l'examen, quan ja estàs una mica més rebentat. Però és un cos molt maco, perquè allà l'entorn al Pirineu Aragonès és, allà venes, que és una passada.
1: T'ha d'agradar molt també, Edu, perquè evidentment si hi participes la implicació és màxima, no? Què creus que té el karate que fa que, com explicàvem, no? Molta gent ho visqui com una filosofia vital, ja pràcticament, no? Jo no puc viure sense fer karate, no?
2: Doncs això, jo crec que no et dones compte fins al cap d'uns anys. Hi ha gent que diu, amor a primera vista. Jo sí que és veritat que amb l'estil va ser com una mica, hòstia, això m'agrada molt. Va ser una idea, quan vaig apuntar de petit, va ser una idea de les pel·lícules. Jo dije, yo quiero ser el de contacto sangriento. I arribes i et trobes una altra realitat, no? i t'encaixa per la intensitat. Per la intensitat, per l'exigència, pel col·lectiu que et trobes, per l'exigència, i perquè al final suant karate i patint amb els companys també et dones compte de moltes realitats. El karate no para de posar-te o de donar-te cops de realitat de que sempre pots millorar o sempre hi haurà algú millor que tu o sempre et pots exigir més o tens que treballar més. Aleshores, si aquest model de o filosofia de vida t'agrada, és una eina que constantment estàs utilitzant a la teva vida.
1: Que bo. Avui parlant amb l'Edu Giné, és el sensei del Hokutsu Dojo de Premià de Mar, on s'hi fa karate Kyokushin. Tenen nova seu, ja ho sabeu, al carrer Jacint Verdaguer. I venen de participar a la Copa del Món, on 6 competidors van aconseguir medalla en kumite. Hi havia 24 països, Edu, més de 500 competidors. I ara justament que parlàvem d'aquesta vara de mesurar, d'on tenim el nivell, no? Si ho estem fent bé, si no, si el karate ens premia o no. Jo crec que vau sortir molt satisfets, no?, d'aquesta Copa del Món.
2: Jo estic molt content. Jo, sincerament, independentment dels resultats, perquè pujàvem 11 integrants, es van assolir algunes categories, concret de comitè, com bé deies. A Cata no van poder rascar res, força complicat, però tots han fet una tasca impressionant, perquè porten ja no només la preparació i les competicions que tu te les vas col·locant abans d'arribar a aquesta competició, com a estacions on tens que veure on està el teu nivell i graduar molt bé el barem del cansanci, arribar bé a la competició, però van arribar els nanos molt bé, tothom, i es van deixar la pell. Després els resultats han estat molt bons, de les 6 medalles que comentaves, una concretament sí que és veritat que els alevins feien, no els reconeixien el campionat del món, els feien un format nacional, però es feia dintre de les mateixes del mateix àmbit competitiu, no? A les mateixes instal·lacions, allà a Mendizorroza. I els altres, estic molt content perquè són nanos que els hem vist créixer. Alicia, l'Helena, la Montserrat, el Santi... tots els nanos, la Maya, o sigui, no em vull deixar ningú, el Martí, la Mireia, Sònia, la Rosa... Els he vist créixer, molts d'ells com a companys, altres com nanos que hem estat entrenant des de petits, i veus que arriben a una Copa del Món i, hòstia, es planten allà després de 3, 2, 4 combats, depenent de les categories, deixant-s'ho tot, patint molt perquè s'han emportat hòsties, s'han donat hòsties, però també ens hem emportat hòsties, parlant malament, i com a una competició de màxim nivell, han estat a l'alçada, sent tan joves, de gestionar molt bé totes les emocions que comporta aquest tipus d'esdeveniment.
1: M'agrada molt perquè ho tenim tan normalitzat que no ho destaquem, però també és veritat que hi ha karateques nois, karateques noies, així com a vegades hem de parlar hem de fomentar el futbol femení, no? El dojo no passa.
2: Ostres, aquí ens ficaríem en un debat guapo. Ja m'invitaràs un altre cop quan vulguis fer aquest debat, però jo amb el karate, és curiós, no m'he trobat... Això sí que és veritat que n'hi ha més pràctica masculina, però els barems, o sigui, de pràctica estan molt iguals. N'hi ha molts factors socials, de barri, inclús de països. N'hi ha països que trobaries que, ostres, les noies per un cantó, els nois per un altre, són altres històries. Però jo normalment em trobo que... Si tinc que posar uns percentatges sí, una mica grosso modo, estem a un 60%, 60 nois, 40 noies, i el dojo depèn de la temporada. Estem molt iguals, però també, per exemple, ara mateix, si parlem de la competició, les noies són les que més ens competeixen. Aleshores, bueno, també va per èpoques, després quan arriben les noies a certes edats, n'hi ha un repunt dels nois, després el filtre de quan arriba als 18 anys, on ja les faves són sense cap tipus de protecció, hi ha un canvi, que digo jo, la llei de l'embudo, i allí sí que el més fort mentalment és el
1: clar,
2: que passa.
1: Clar, clar, clar.
2: Però ara, quan... tenint una equitat entre nois i noies.
1: És fantàstic. Ara, quan començaves a parlar de noms, no?, que han fet pedrera i des de... petites formen part del dojo i anem veient com evolucionen els noms, destaquen molts noms femenins. I és una cosa que ho tenim normalitzadíssim i és el que ha de ser, no? Tant a l'esport com a la vida, eh? Tant al karate com a la resta.
2: Jo, si et dic, si tinc que donar-te un missatge, aquest debat que a vegades em trobo, bueno, que es pot obrir, però a vegades crec que s'exagera una mica, amb el karate no me'l trobo. Jo, de fet, molts cops ho dic, la meva primera sensei va ser una dona. Sí que és veritat que era una època on era una activitat totalment masculinitzada, però era de les poques senseis d'Espanya, t'estic parlant de principis dels anys 90, però sí que, mica en mica, les dones s'han anat integrant més. Així que dintre del món del karate, el que són els grans mestres o la part directiva de les organitzacions, per altres factors hi ha més homes, però sí que cada cop van minant més les dones, i està bé. Però al final, el millor és el que té que estar allà dirigint, sigui home, sigui dona.
1: Molt bé. I com tanqueu el curs, que ja hem dit, entre cometes, perquè el curs no es tanca mai, perquè ja estem pensant pràcticament en la pretemporada de setembre-octubre, en aquest Summer's Camp i en el que tindrem a l'estiu. Però quina nota li poseu, Edu? Tenint en compte, a més, que hi ha hagut totes aquestes novetats, no? També un canvi de seu, tornar a obrir una persiana, gimnàs propi, reforçar aquesta imatge, no? També reforçar la família. Com ha anat?
2: Doncs molt content. Ha sigut una temporada agotadora, però espero que la següent sigui encara més agotadora. Mm-hmm. Perquè, com deies, casa pròpia, ho he notat amb la gent. La gent arriba allà, s'ho veu més casa pròpia i gaudeix molt. Però tenim que seguir amb la mateixa o més il·lusió amb la que vam superar la dificultat de l'any passat, tenint seu pròpia, i no hi ha mal que por bien no venga. Tot el que va passar, hòstia, en 15 dies solucionar-ho tot perquè ens tancaven el gimnàs, doncs ara mateix la veritat és que la il·lusió és màxima i bé, és seguir treballant, seguir fent doncs, les quatre feinetes que tenim que fer de millores del dojo a nivell estructural i seguir preparant el que és el curs que ve a nivell formatiu com els reptes competitius que ens vinguin.
1: En el cas del dojo, aquella frase de si fas una bona sembra pot recollir bons fruits, aplicaria, no? Perquè per més que hagis hagut de córrer, que en 15 dies hagi de solucionar-ho, la bona feina feta al llarg dels anys també ha tingut recompensa, no?
2: Sempre hi ha una recompensa. El que passa és que a vegades et tires sembrant molt i a lo millor no reculls res, que és el que també els hi dic. Teniu que tenir molta paciència, perquè aquí ja pots preparar, pots tindre moltes esperances de, però no et garanteix res, però no et pots quedar amb la gana, amb les ganes, o de saber que no ho has intentat, de que estàs allà.
1: Què passarà a partir de setembre, octubre? Què teniu enfilat?
2: Doncs ara mateix hi ha un parell de competicions internacionals que tenim que veure si anem o no anem, depenent també de molts factors. Estic parant la data concreta d'un campionat de Catalunya, de cadets, en el que és l'àmbit competitiu, i tenim l'Internacional de la Nintai, que ens ho van confirmar concretament ahir, que és el desembre. L'any que ve tenim un campionat del món a Saragossa i un altre europeu que sé que caurà a Espanya, perquè depèn

0: Estònia, o vas a Holanda, com va ser fa un parell d'anys, depenent on és la seu dels campionats europeus o mundials, i l'any que ve toca Saragossa. La veritat és que aquest cop que hi ha estat la Copa del Món a Vitoria, per mi ha estat molt especial. És una ciutat que per moltes coses personal tinc, ja no només coneguts d'altres dojos allà, la família, com dic jo, Jinjiang, del dojo Jinjiang, que són uns grans professionals, sinó que també per altres coses personals, que no me vull estendre aquí, doncs ha estat molt especial poder assolir aquest repte allà.
1: Que bo. També vas fer una gran Copa del Món a nivell personal, Edu?
0: Jo estic molt satisfet de com vaig poder desenvolupar la meva Copa del Món. I, hòstia, em vaig trobar competidors molt complicats. Em vaig trobar el que podria dir humildament, sense menys valor, perquè la veritat és que era una categoria depredadora, dels més complicats. O sigui, vaig acabar molt fatigat. Un turmell me'l vaig rebentar a la semi i vaig arribar malament a la final. Però vaig acabar molt fatigat. Els 4 dies després no volia saber res. O sigui, estava apàtic. O sigui, estava molt rebentat.
1: Sense energia.
0: Però molt satisfet. La veritat és que va ser molt emocionant.
1: Ha sigut el teu millor any?
0: Mira que secciono la meva carrera esportiva. Quan vaig començar, tots els anys d'absolut, i al màster. Si tenim que assenyir-nos a lo que és els resultats, ha estat la millor, ha estat molt bèstia. Sí que és veritat que el nivell d'exigència que he tingut ha estat molt fort. O sigui, inclús en 15 dies dues competicions, com va ser fa poc, amb l'Europeu, el Campionat d'Espanya, sortir fora, i no queda una altra. En aquest PC se tiene que mojar el culo. És així, no? Però ha estat bé. La veritat és que estem molt content per lo que és el rècord personal en aquest cas. I bé, ara toca, de moment, descansar una mica al cap. Però estic força content, la veritat.
1: Que bo. Molts ors i el bronze també de Riad, que tots recordem i que n'hem parlat també aquí a Premià Mèdia. El curs vinent, a nivell competitiu per tu, ara parlo individualment, ha de ser igual?
0: Hauria de ser igual, però com et dic, tinc que fer un pensament. Aquest any pujo a la cinquena planta, als 50 anys, i tinc que pensar, porto molt acumulat, i vull pensar, n'hi ha 4 reptes que sí que m'estan poniendo los dientes largos, i tinc que pensar-ho.
1: Molt bé.
0: Tinc que pensar-ho.
1: Doncs et deixarem descansar, Edu, i mentrestant estarem pendents també de les teves decisions. Anirem seguint tota l'activitat al dojo. Us agraïm també moltíssim que sempre tingueu una estona per la ràdio, perquè ens agrada molt explicar la realitat esportiva també de Premià de Mar, i no només esportiva, perquè també social, acaba sent un pol d'atracció també important a nivell social, i avui n'hem fet balanç i repàs amb el sensei del dojo, l'Edu Ginea, qui, com sempre, doncs agraïm moltíssim que passi per pels estudis i per fer tan bona feina a nivell formatiu, a nivell humà i a nivell competitiu també, evidentment. Edu, gràcies, que passeu molt bon estiu i bones vacances.
0: Com sempre, gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar les nostres històries.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: Premià en Comú Podem llança per xarxes socials una campanya que convida els premianencs a proposar noms de dona per batejar espais públics de Premià de Mar que encara no tenen nom. En el vídeo publicat, el regidor d'aquest partit a l'Ajuntament, Enric Pons, s'exclama que actualment el 75% dels noms de carrers i places del municipi portin noms d'home i recorda que existeixen encara molts espais sense nom. La idea, com diem, d'aquest partit és que els mateixos premianencs facin propostes per mitjà d'un formulari que s'emplena segura en 2 minuts i aquest grup municipal les farà arribar a la comissió de nomenclàtor. Escoltem Pons.
3: Aquest és l'espigó de Premià de Mar. El tenim des del 2023 i encara no té nom. Si et fixes en els carrers del poble, trobaràs que 3 de cada 4 carrers tenen nom d'home. Només un 25% dels carrers són noms femenins. Per proposar un nom només necessites fer 3 coses molt senzilles. La primera, escull un nom. Un nom d'una dona vinculada al mar, a la ciència, a la cultura o a les tradicions catalanes. Número 2, una raó. Per què creus que seria un bon nom? Número 3, omple un formulari.
2: La publicació ja tenia poca estona després de les dues primeres propostes, tot i que no s'indicava per a quin indret serien. Les germanes premianenques Regina i Dària Ferrando, recentment desaparegudes, i la científica Josefina Castellví, primera dona en dirigir una base a l'Antàrtida.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: El Museu Romà de Premià de Mar es prepara per tot un mes d'agost ple d'activitats. Sense anar més lluny, aquest diumenge en podrem viure una relacionada amb l'arqueologia. Nosaltres ens hem apropat per conèixer en què consistirà i, sobretot, què és el que amaga el subsòl de Premià de Mar. Avui ens acompanya l'Ariadna Rodríguez Montfulleda i és tècnica dels Museus de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Comencem pel principi, Ariadna, perquè estem en aquest espai Ferrerons. Quin és el paper que juga aquest espai, que és prou nou, dins de, doncs, de tot aquest cercle del Museu Romà de Premià?
3: Bueno, l'espai Ferrerons és un espai d'acollida del Museu Romà. És un espai on fem els tallers didàctics per les famílies. També tenim una exposició sobre l'arqueologia Premià de Mar, que no es limita al Museu Romà, i també és un refugi climàtic.
2: De fet, deia ara la nostra companya, la Núria, que és un dels jaciments més importants del Maresme, podríem dir segurament que de Catalunya i de tot l'estat espanyol, segurament, no?
3: Sí, és un dels jaciments, doncs, més espectaculars perquè és un edifici octogonal que no té cap igual a Catalunya, com a mínim, i a l'estat hi ha un exemple igual i a Itàlia hi ha un altre, així que és únic.
2: De fet, hem d'explicar a Núria també, la gent que ens estigui escoltant des de casa, que aquest jaciment romà el va descobrir, o un dels seus descobridors era un dels tècnics dels museus de Premià de Mar, no?
3: Exacte, era el Ramon Coll, que s'ha jubilat recentment, que era el tècnic arqueòleg i el company del museu que portava el Museu Romà.
2: I com us ho va explicar? Suposo que això és la típica batalleta que segur que us ha explicat en moltes ocasions. Com va ser aquesta descoberta o en quin moment de la seva vida va arribar a trobar això?
3: Bé, això es va trobar en una excavació preventiva. S'estaven fent unes obres d'uns col·lectors aquí, quan s'estava reurbanitzant, que s'estava urbanitzant la zona l'any 99, principis del 2000, i bé, ja se sabia que en aquesta zona podien sortir restes i efectivament van sortir van començar a sortir les primeres restes en aquesta època, és quan es va descobrir, i a finals del 2000 va sortir a la planta octogonal, que és el jaciment tan espectacular que veiem ara.
2: Per tant, és una cosa prou recent i prou nova, no podríem dir, si ho comparem amb altres jaciments, la descoberta i la posada en marxa és prou actual, no? Prou moderna.
3: Exacte, sí, és prou moderna. De fet, la remodelació que veieu actualment és del 2023, però bé, aquest jaciment té més història perquè l'inici és l'any 69, quan es descobreix la part urbana del jaciment, o sigui, el nucli residencial i el mosaic romà que ara mateix tenim exposat.
2: Núria, no sé si tens alguna pregunta per la nostra convidada.
4: Ostres, és que sí, mira, tiraré cap a casa. És que clar, aquí de Museu Romà també en tenim i restes romanes i patrimoni i tot això. Teniu relació amb Tarragona?
3: Bé, tot forma part estan connectats amb una xarxa, sí. I tots els arqueòlegs ens coneixem i bueno, més o menys doncs som del mateix període, així que sí.
2: Per tant, bueno, hi ha vincle.
4: Moltes vegades és això, hi ha xarxa museística, no? No només per museus en general, sinó per activitat. Per exemple, els museus que tenen a veure amb el port acostumen a estar també interrelacionats i, en fi, molt bé.
2: De fet, hem de dir, i ara l'Ariadna ho dèiem fora de micro, que hi ha moltíssima gent que viu a Premià de Mar i no en té ni idea de que això existeix.
3: Exacte, és un gran desconegut. Però bé, a poc a poc doncs, anem fent reforç de comunicació i anem explicant al públic doncs, que té un museu i unes restes espectaculars totalment a l'abast i que són visitables durant tot l'any.
2: Molt bé. De fet, tot plegat forma part, la visita que avui estem fent, també aquesta entrevista, d'una excusa per parlar d'una activitat que tindrà lloc aquest diumenge.
3: Exacte. És l'activitat Fem d'Arqueòlegs, que és una activitat familiar a partir dels 6 anys, on els nens i les seves famílies doncs, han de fer una excavació estratigràfica i han de buscar els objectes que estan excavats, els objectes arqueològics, i apuntar-los en el seu quadern d'arqueòleg.
2: Hem de dir que nosaltres hem pogut veure aquest material perquè ja l'estan preparant i és de veritat, això. És a dir, que cal aquí una tècnica.
3: Exacte, sí, sí, és una excavació en quadrícula, amb les seves eines, amb el seu palatí, mm-hmm. amb el seu pinzell, si cal, i amb el seu quadern de notes, que per documentar un arqueòleg és bàsic.
2: Mm-hmm. Amb tot plegat, parlant del Museu Romà, que el tenim aquí, just aquí sota, perquè està sota terra, per tant, té una entrada gairebé, podríem dir, com la d'un metro, no? És a dir, que hem de baixar cap a baix una miqueta, i no hi ha cobertura, que jo crec que això és un benefici també, Núria, no? Perquè així la gent es desconnecta totalment sí, sí. i estan totalment fent aquesta visita plena i conscient. Hem de dir que també és un espai tecnològicament molt ben equipat, no? I de fet tenim aquesta reconstrucció d'aquest jaciment que jo crec que ens posa també de pioners, o si més no, dels primers en el rànquing en quant a tota aquesta digitalització.
3: Exacte. Es va fer... El museu va obrir el 2015 amb una visita normal, o sigui que mm-hmm. tu podies visitar el jaciment, però a partir del 2023 ja pots fer la visita immersiva, que tu a través d'un àudio i d'unes pantalles i amb un ambient fosc vas seguint doncs, totes les explicacions que et fa el Dominus i que et fan els diversos personatges per tot el jaciment. A més, allà t'explica molt bé les tres fases del jaciment i amb aquest tipus de museïtzació s'entén perfectament.
2: Mm-hmm. De fet, Núria, hem de dir sí. que teniu fins un gegant que qui vingui a veure l'Espai Ferrerons està aquí aquest gegant que també surt en ocasions contades, no? I forma part també de la cultura popular de Premià.
3: Exacte, és el Primulus.
2: Mm-hmm. Que existeix aquesta persona. Jo, aquest senyor, a mi m'han dit, i gent que viu aquí a Premià de Mar, ara potser em dirà la nostra convidada que és mentida, però que aquest senyor es basa en un home real, la vida real.
3: Sí, hi ha un document del segle X que anomena un tal Primulus, un Dominus que es deia Primulus, i que es pensa que aquest nom, que derivat d'aquest nom va arribar al nom de Premià.
2: Mm-hmm. Ah. Doncs fixa't tu si passen coses. Digues, Núria.
4: M'ha cridat moltíssima atenció, estic veient imatges, eh? M'he connectat, i clar, i busques i trobes, no? Can Ferrerons. Em crida molt l'atenció que sigui això subterrani, perquè estem acostumats a jaciments i a reconstruccions de viles a l'aire lliure, i el fet que estigui cobert, no sé per què és, si és que ja es va decidir així expressament per protegir-lo, o simplement l'edifici estava fet i us vau trobar?
3: Doncs aquesta és la raó per la qual s'hagi conservat parets fins a 2.5 metres, que això és una rara avis, no es troba perquè normalment, clar, un jaciment tan antic es destrueix. Llavors, el fet que hi hagin, que estigui enterrat és perquè el nivell de circulació romà és molt més baix i amb l'aigua de les rieres es va anar cobrint de fang, de terra, que va protegir, i aquest fang i aquesta terra va protegir les parets del jaciment i tot el jaciment. Per tant, és una sort que ens haguem trobat. Així. I aleshores el que es va fer en la construcció, quan es van trobar les restes del 2000, va ser fer un calaix, o sigui, va ser cobrir-ho per protegir precisament aquestes restes i que no es malmetessin.
4: Escolta, perquè em sembla idea, perquè sembla bastant enorme en el sentit que es representa que és el jaciment, o sigui, són les restes d'una vila, i això vol dir, no? Si ho estic llegint bé i veiem bé, vol dir, doncs, tant espais d'ús comú, com serien certes termes, com espais d'habitacle, com també llocs d'enterrament. Veig que heu trobat també ossos.
3: Sí.
4: En fi, que és molt gran i que hi ha molts espais, no?
3: Sí, bueno, aquesta, particularment l'espai que hem trobat, és del segle V. Al segle V aquest espai estava destinat era un pavelló de rebre. Un pavelló de rebre, traduït al llenguatge actual, és una sala de festes.
4: Ah, llavors, mira, ja venies ben vestit, Manel.
2: Sí, mira, veus, al final estava tot lligat.
3: Exacte, era un lloc on el Dominus doncs, rebia els seus convidats, hi havia cant, hi havia ball, hi havia banquets, etcètera, hi havia unes petites termes on es podien banyar, on es podien allotjar, i la vila romana, si on residia el senyor, estava més a baix, on es van trobar les primeres restes l'any 69. I bé, el que passa és que al llarg del temps, quan es construeix això al segle V, l'imperi romà ja està caient pràcticament, i quan arriba el tombant de segle, passa d'una sala de festes a ser un lloc doncs, on es feia vi, on hi havia una premsa amb vi, on s'amagasaven les dòlies, en les termes es converteix en una habitació, i després la fase ja final del segle VI, segle VII, ja sí que hi ha enterraments, perquè ja s'abandona totalment aquests usos i es torna un cementiri.
4: I tot això que dius són dues diferents estrats, en diferents nivells, ho heu trobat.
3: Exacte, sí, diferents fases d'ocupació. Sí.
2: Dues coses, abans que se'ns acabi el temps, molt ràpides, que hem de dir, perquè estem parlant d'aquest taller d'aquest diumenge, però en teniu encara un altre programat en aquest mes d'agost que encara queda, que just estem començant.
3: Exacte. El diumenge dia 16 es farà un taller per construir el teu rellotge de sol romà. Mm-hmm. Es construeix un rellotge de sol portàtil,
5: Molt
3: Sí,
5: bé.
3: que això és la... A més, es fa amb una s'imita una rèplica d'un rellotge de sol portàtil que romà que es va trobar a Alemanya i els visitants doncs, podran fer la seva rèplica.
2: Molt bé. I hem de dir també que no és l'únic museu que tenim a Premià de Mar, és a dir, que si algú s'anima a conèixer els museus de Premià de Mar, hi ha més opcions aquí, eh?
3: Exacte. Bueno, ara el Museu de l'Estampació actualment està tancat, l'estem reformant perquè es pugui tornar a visitar aviat, però on també podem conèixer Can Manent, l'espai de Can Manent.
2: Mm-hmm. Per tant, ja ho sabeu, eh? Tenim la Casa de la Festa, tenim també el Museu de l'Estampació, que el tenim doncs, preparant-se i modernitzant-se, i aquest museu romà que podeu visitar amb aquestes activitats que avui us hem explicat aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, Núria, no tens excusa per venir a veure'm a Premià de Mar.
4: No, sí, he de venir, sí que vindré, perquè jo amb aquestes col·leccions és que m'agrada molt el que estic veient. Escolta, me queda una últimíssima pregunta. De tot el que estic veient, de totes les, no sé, monedes que he extret i que exposeu individualment, o restes d'ossos, no?, de persones enterrades i tot això, o ceràmica, hi ha alguna peça que sigui extraordinària, important, que sigui la joia de la corona?
3: Sí. Una de les peces més importants és el miliari. El miliari eren les fites que marcaven les distàncies entre el punt on ens trobàvem fins a Roma. I estaven al llarg de la Via Augusta, que aquí doncs, ara s'ha convertit en el camí del mig. En tenim un. A Catalunya només, sabien, per aquesta zona s'havien trobat tres. Un era Arenys, que es va trobar fa molts anys i es va desaparèixer. L'altre està a Vilassar de Mar i encara es conserva. I l'altre és aquest.
2: Doncs mira, som exclusius també en això.
3: Del Maresme,
2: sí, sí. Maresme,
3: si a Tarragona sí que en tenen. Tarragona en tenen molts.
4: Nois, doncs moltíssimes gràcies. Manel,
2: moltes gràcies
4: per aquest viatge a Premià un dia més. Una abraçada i bon cap de
2: gràcies,
4: setmana.
2: Gràcies, Ariadna, també.
3: Molt bé, moltes gràcies.
6: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Aquesta setmana, el dimarts 4 d'agost, s'han complert 20 anys de la mort de la Mariona Galindo, membre dels capgrossos de Mataró, que va morir amb només 12 anys després de caure des de la posició de dosos quan el 4 de 9 amb folre, que carregaven a la Diada de Santes de l'any 2006, va fer llenya. La colla l'han recordada un cop més, com ho fa cada any des d'aleshores, i diversos mitjans també s'han fet ressò de l'efemèride, començant per la revista Castells, que hi dedicava un extens article. El text no només assenyala i elogia fins a quin punt la tragèdia que va viure la colla aquell estiu ha marcat la història de l'entitat i li ha deixat un segell inesborrable de tendresa i tribut, sinó que també remarca l'impacte que va tenir per tot el món casteller, que quan encara es discutia sobre l'oportunitat d'usar els cascs protectors, va adoptar des d'aquell moment la mesura d'una forma immediata i dràstica. Els articles que s'han publicat aquesta setmana recorden justament que en la seva trajectòria fulgurant cap a l'èlit de les colles castelleres, els capgrossos s'havien distingit justament pel seu caràcter prudent i respectuosíssim amb les mesures de seguretat, un capteniment però que no els va salvar d'aquella desgràcia. També es remarca el fet que, malgrat que la mort de la Mariona va ser un fet totalment insospitat, el traumatisme que va patir a Santes no feia patir ni de bon tros per la seva vida i, de fet, va ingressar completament conscient a l'hospital perquè li fessin proves. La colla no va emprendre mai cap acció legal per aclarir els fets per no pertorbar encara més la família en aquells dies de dolor insuportable. D'aleshores ençà, els capgrossos de Mataró duen una estrella bordada a la camisa en record de la Mariona i li dediquen una diada amb el seu nom. I aquest passat 25 de juliol, 20 anys després del fatídic accident, tota la colla va veure com la Mariona plorava d'alegria. Així ho van assegurar ells mateixos quan va esclatar a ploure a bots i barrals a la plaça Santa Anna en el moment de descarregar ni més ni menys el 4 de 9 en folre.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació normalitzada a les vies afectades per accidents. Aquest matí, encara ara, això sí, l'incendi d'un camió a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, continua deixant només un carril obert. També les obres a la B20, a Barcelona, direcció de Nus de Llobregat, provoquen retencions en aquest punt. I pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues en 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, 2.100 corresponents als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeixen fins als 379 sengles. Des del primer cas detectat, a finals de novembre, s'han analitzat 11.029 sengles, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any, volíem dir, amb temperatures de més de 40 graus fins al 13 d'agost. Els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances. Things have

0: immortalitzada aquesta cançó, ja veieu, amb les veus de Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. El que passa és que aquest tema, que popularment coneixem com You Say Tomato, en realitat es diu Let's Call the Whole Thing Off, que ve a ser una, la traducció vindria a ser com, en plan, deixem-ho estar, eh? És igual, no passa res, deixem-ho estar. I és un tema que van escriure George Ira Gershwin, grans compositors, en fi, de música dels anys 30-40, i la van fer com a banda sonora, va ser el 37, això, la van fer com a banda sonora, cançó principal de la pel·lícula Shall We Dance, una cançó en què hi havia un número molt xulo de patins, de claquem patins, eh? Amb Fred Astaire, bé, més que claquem, no eren patins, era un número de patinatge amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i de fet, doncs, tenim una versió també cantada per ells dos. Però potser la que ha passat més a la posteritat, la que ens ve més al cap, no?, és aquesta en què Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, doncs, feien aquest duet fantàstic, aquesta combinació de veus. Tot plegat per dir-vos que és difícil triar entre si dir tomato o tomato, potato, potato, o si dir gazpacho o salmorejo. I és que de tomàquets va el programa d'avui. Aina Barbany, Cardedeu TV. Bon dia, Ràdio Televisió. Dic TV, no, Ràdio Televisió, si no, no estaríem aquí. Hola, Aina, què tal?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, hi ha una mica de divendres, ja patinant, eh? Mai millor dit, sí, com l'escena sí, aquesta sí. De la pel·lícula, patinant, perquè ja és com que ja no podem... No teníem encara una mica de ressaca post-eclipsi a Cardedeu?
1: Sí, una miqueta, sí. El que passa és que, ja et dic, aquí ja ha començat la festa major
0: clar.
1: I la gent ja està a tope. De fet, avui, em sembla, ja hem començat a rebre àudios per al tema del dia, que és gazpacho i salmorejo, quin preferiu, no? El gran dilema
0: de l'estiu. El gran dilema.
1: Sí. I tenim algun àudio ja que bueno, se sent una mica d'ambient festiu. És a dir, jo crec que
0: ens
1: han enviat...
0: Escoltem àudios ara, sí.
1: Si no, després.
0: Vinga, no, sí, em sembla bé, així ens posem a to. I tant.
1: Doncs mira, és la Maria de Cardedeu, que fa uns dies estava fent el Camino de Santiago, doncs avui la tenim a les matinades de la Festa Major d'aquí, de Cardedeu.
2: Bon dia des de les matinades de Cardedeu, plena festa major, bon dia obert per vacances.
0: Bon dia,
2: gazpacho, 100% gazpacho, salmorejo, després es repeteix tota la tarda, és horrible.
1: Bueno, doncs tenim aquesta primera resposta, que gazpacho.
0: Molt bé, Aina, una cosa, les matinades a quina hora són i en què consisteixen?
1: Doncs mira, si no vaig malament...
0: Més o menys, eh? Vull dir, és aviat.
1: Comença a les 7. Mm. Llavors, consisteix en que el poble acompanya els músics a tocar música pels carrers. I com que els músics toquen música, els veïns els hi posen a esmorzar. Llavors, què passa? Que el poble segueix els músics i, igual que mengen els músics, menja el poble. Sabeu? Llavors, és com que van passant per les cases i els veïns donen menjar principalment a la gent que toca música, però també
0: pot ser que...
1: Si s'obre, doncs...
0: Tot el seguici. Però escolta, baixen en plan de tenir un menjar o han de pujar a cases?
1: No, baixen menjar i hi ha molts veïns que s'organitzen. Per exemple, hi ha un carrer que treu taules i llavors, doncs...
0: Deixen allà tot el menjar perquè vagin picant.
1: Exacte. Llavors és una cosa molt clàssica, molt mítica d'aquí. Jo he de confessar que bueno, ho he intentat més d'un any i he arribat just a l'inici de les matinades i de cop ja m'he quedat que no podia més i he tornat cap a casa. És a dir, que mai he aconseguit fer-les.
0: Jo, per mi, clar, perquè és una prova de resistència, gairebé. Jo, per mi, que això li passa a molta gent, eh? Aina, si vas de festa, no? És el que tenen les matinades.
1: Exacte, pot passar. Però, bueno, ja veieu que la Maria, tot i fer el Camino, està allà.
0: Clar, és que ella va preparar-se el Camino per poder ara fer les matinades. El Camino era no res.
1: Això mateix. Sí.
0: Vinga, doncs el debat està sobre la taula. Gazpacho, salmorejo o, jo vaig dir ahir, ajo blanco, que també té els seus... També és fresquet i té els seus... Bueno, no sé si molta gent li agrada per aquí l'ajo blanco, però hi ha llocs d'Espanya que sí que se'n mengen més. No sé, a veure què es diuen.
1: Que ens ho facin arribar a través d'Instagram i, si no, al nostre WhatsApp, que el número de telèfon és 696-164-665.
0: Va, repetim-ho, sí, perquè això del WhatsApp, com acabem d'incentivar? Què més? A veure,
1: 696-164-665.
0: Vinga.
1: D'acord? Podeu enviar notes d'àudio allà i us les posarem en la propera connexió.
0: Queda dit, queda explicat. Ja sabeu que a les 10 escoltarem els vostres missatges. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
3: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, ja veieu, l'Obert per vacances avui ve vermellet i és que parlarem molt del tomaca. Aquí diem tomaca. Ja sé que en altres llocs dieu tomàquet o altres històries, com allò, com el que ens deien la Ela i el Lluís, però no, aquí diem tomaca i així ho direm durant tot el matí, però sentirem diverses maneres de dir-ho perquè, de fet, ens arribarà un reportatge a vora les 10 que ens han portat els companys de Sant Cugat sobre una varietat, una de les moltes varietats autòctones i amb denominació d'origen que tenim a Tarragona, a Catalunya, perdoneu, que és el tomàquet mandó. Es conrea a Collserola, el tomàquet mandó, i, bueno, jo tinc curiositat per saber si és apte per amanir, per fregar, per fer gazpacho o salmorejo. Ens ho explicaran en un reportatge, com dèiem, dels companys de Sant Cugat. No serà l'única població o zona que visitarem. A més, físicament, avui marxem cap a Arenys, perquè allà estan de festes, festes de Sant Roc. Aquí a Tarragona són festes d'un barri, però allà són tota una festassa. També visitarem a Premià, de la mà del Manel Ferrer, l'arxiu. L'arxiu de Premià, com sabrem, vaja, quins documents guarda i com els distribueix i també com en fa promoció, com en fa divulgació, que per això estan els arxius, no només per conservar, també per divulgar tot el patrimoni que tenen. I avui us convidem a fer un parell d'excursions. Mira, una visita, una guia ràpida per diferents pobles de Catalunya que ens diuen que no ens els podem deixar de visitar abans de que s'acabi l'estiu. Sabrem quins són. I per altra banda, en la ruta de muntanya, avui et ve una mica especial. Us proposem una ruta de muntanya, però subterrània. I és que anirem a les coves de l'Espluga per conèixer el passat prehistòric d'aquesta zona. Què m'he descuidat? Doncs bé, que posarem a punt el nostre català, revisarem una miqueta aquelles paraules que no diem bé o que manllevem d'altres llengües i no caldria, i sobretot també la primera entrevista arribarà en forma d'informació pràctica. Per tots aquells que comenceu vacances, avui és a 14, per tant aquest cap de setmana és com el trencament del mes d'agost, no? Hi ha persones que comencen, tornen i marxen, pels que feu bàsicament una quinzena de vacances. Bé, no sé com us ho munteu, però sí que és veritat que el dia 1 d'agost i el dia 15 d'agost són moments de molt de trànsit a les carreteres. Per això volem 4 consells per saber que tenim el cotxe, el nostre vehicle, a punt per poder viatjar. Avui visitarem un mecànic. Són a grans atrets i espero no haver-me deixat res els continguts de l'Obert per vacances avui, que comença, com és habitual, amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.
0: Comencem amb la primera connexió. Des de Girona FM saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
0: Esteu bé?
4: Sí, com sempre.
0: Sí. Bueno, la primera notícia que ens portes és sobre seguretat ciutadana, crec, Lloret de Mar, que detecta 10 multireincidents, 260 detencions, i diu que es presentarà com a acusació. Estem parlant de casos de furts.
4: L'objectiu, expliquen des de l'Ajuntament de Lloret, és aconseguir més condemnes contra els lladres multireincidents i que alhora serveixi com una forma de dissuasió i evitar més furts. A més, el fet de personar-se en els procediments judicials amb furts assenyalen des de Lloret de Mar que respon a la necessitat de portar elements de valor dels quals només disposa l'administració local. Adrià Lamelas és l'alcalde de Lloret.
5: A partir d'ara, Lloret de Mar ens apassionarem com a acusació particular contra els delinqüents multireincidents que operen a Lloret de Mar, per justícia i per dignitat, perquè no podem permetre que a Lloret, doncs, hi hagi persones que com per exemple, que hi ha 10 persones que aglutinen 260 delictes. Això no té cabuda, no ho podem permetre, ni Lloret de Mar ni cap altre municipi, i, per tant, el meu deure com a alcalde és buscar tots els mecanismes, totes les eines i totes les opcions que tingui per garantir que aquestes persones, doncs, per desgràcia, hagin d'estar on estan o no han d'estar, que és a la presó o on pertot.
4: En aquesta mesura, l'Ajuntament creu que servirà per mantenir viva l'acusació i el procediment en defensa de l'interès general, amb independència de si la víctima és persona o no. Així s'evitarà la impunitat per incompareixença de la víctima i es podran activar les resolucions cautelars d'allunyament i d'ingrés a la presó.
0: I a Llançà han detingut una dona per generar un incendi forestal de 1.200 metres quadrats.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys. Ho van fer a la Jonquera per uns fets que remunten al 2 d'agost a 4:45 de la tarda quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Cap Ras. Els Mossos i els agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona que acampava a la zona.
0: Mor ofegat un home de 70 78 anys mentre es banyava a la platja Gran de Palamós.
4: El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir cap a 3:15 del matí, alertant que una persona es trobava malament mentre era a l'aigua i el van haver de treure i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. Segons va informar Protecció Civil, el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també van activar 3 dotacions i la comitiva judicial va fer aixecament del cadàver. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.
0: Doncs moltes gràcies per la informació que ens arriba des de Girona. Pau Villafañe, una abraçada i un bon cap de setmana, company.
4: Bon cap de setmana.
0: Saludem ara tot seguit la Tina Forès des de Cugat. Tina, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Mira, amb una primera notícia que ens parla de tecnologia, la IA dispara la demanda de centres de dades i posa a prova la xarxa elèctrica.
6: El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle per al seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. El catedràtic del Departament d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, Vladimir Estivill, assegura que aquest nou escenari planteja un dilema moral, o sobirania digital, o impacte mediambiental.
7: Tens un dilema moral, un dilema ètic de posem aquestes centres de dades, garantiem la sobirania d'aquestes dades, o ens quedem una miqueta enrere i amb risco vols posar la millor tecnologia que dona el millor servei, però hem de ser conscients que aquesta tecnologia té uns certs impactes ecològics.
6: Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncien el risc d'una gentrificació energètica. Mentre aquest debat continua obert, el govern ha decidit apostar pels centres de dades com una infraestructura estratègica per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i la sobirania digital, i ja ha identificat 26 projectes potencials per impulsar Catalunya.
0: Molt bé, per altra banda, també hem de lamentar un altre mort per ofegament, en aquest cas el d'una dona de 84 anys, ha passat en una piscina de Castelldefels.
6: Sí, exacte, es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes, és a l'inici de la campanya de bany, que va començar el passat 15 de juny. L'avís al telèfon d'emergència 112 el van rebre a les 3 del migdia d'ahir per informar d'aquest incident. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I una darrera notícia que ens du encara a fer balanç d'una manera sanitària de l'eclipsi, i és que prop de 450 urgències oftalmològiques han tingut lloc en 2 dies, tot coincidint, com dèiem, amb aquest episodi de l'eclipsi.
6: Gran part de les persones que van acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar, però tan sols van suposar entre un 2% i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies.
0: Tina Forès, des de Cugat Mèdia, moltes, moltes gràcies i bon cap de setmana.
6: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I ara marxem cap a Terres de Ponent. Arnau Vilà, Emunt, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, no sé cap al Pirineu, eh?
8: Doncs no, sobretot aquest cap de setmana.
0: Sí? Mira, us dic el titular, diu: el Pirineu de Lleida frega el ple aquest mes d'agost, especialment durant aquestes 2 setmanes centrals. Suposo que busquem fresqueta. Com ho tenim, això?
8: Sí, perquè el Arnau. Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu superar els 48.000 visitants entre avui, divendres i diumenge, amb una ocupació hotelera d'entre el 90 i el 100%. Els càmpings i bungalows arriben al 95%, mentre que el turisme rural registra una mitjana del 85%, amb comarques com els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès i l'Aran al complet. Les altes temperatures han disparat també les activitats d'aigua, amb més d'un 80% dels serveis de rafting, caiac, piragüisme i barranquisme ja contractats. La majoria de visitants són catalans, tot i que creix l'arribada de turistes francesos, belgues i neerlandesos.
0: Així estan les coses al Pirineu. Ara ens posem més seriosos per explicar-vos que la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, tot plegat vinculat a la campanya de la fruita.
8: La majoria dels arrestos s'han fet en una central fructícola de Soses, al Segrià, on els agents haurien localitzat treballadors sense documentació que presumptament haurien treballat utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal i l'operació ara continua oberta i la brigada d'estrangeria investiga les persones que presumptament haurien reclutat els treballadors i n'haurien gestionat l'arribada a les empreses del sector.
0: També ens arriben els primers balanços sanitaris des de Lleida. Els serveis sanitaris han atès a Lleida més d'una vintena de persones per molèsties oculars després de l'eclipsi.
8: Sí, també tenim dades a la demarcació de Lleida i en total 13 van acudir als serveis públics d'urgències, 5 d'elles a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i 8 als centres d'atenció primària. En cap dels casos, però, s'han detectat cremades de retina. Les afectacions principals han estat molèsties, sensació de coïssor o l'empitjorament de patologies oculars prèvies. També s'han atès 3 persones per lesions lleus, principalment per caigudes en el moment de l'eclipse.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Emunt. Moltíssimes gràcies, companya, bon cap de setmana.
8: A tu, Núria, igualment.
0: Abraçada. Adéu. Vinga, va, que ara tornem cap a casa i ho fem amb el Pep Sunyer un dia més. Pep, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Mira, si veniu a Tarragona ens veureu que ja tenim el programa oficial de les festes de Sant Magí, que de fet ja han arrencat i estan en marxa i aquest cap de setmana serà potent. Acabem de passar les de Sant Roc, però encara tenim, no?, a nivell de titulars i del que parla la gent, aquella ressaca de l'eclipsi. Més de 27.000 persones i, si ara ens parlaven de repercussions oftalmològiques, aquí a Tarragona la repercussió més directa de l'eclipsi va ser el caos monumental, el caos ferroviari que vam tenir a l'estació de trens. Com ho tenim, el tema?
9: Doncs mira, d'entrada, l'alcalde de Tarragona lamenta aquesta manca de previsió davant d'una imatge que diu contrasta molt amb el que es va viure aquí a la ciutat. Rubén Viñuales afirma que el que va passar a l'estació de Tarragona de Renfe va provocar una imatge que no és admissible. Exigeix explicacions i reclama una solució immediata al preu que sigui. Es fa seva, de fet, la petició de la plataforma Dignitat a les Vies. La seva portaveu, recordem, reclamava en aquest mateix programa un cop de puny a sobre la taula per part dels alcaldes del territori. Per cert, que el sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves per on celebra la projecció. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona valora en positiu l'experiència que ha suposat un espectacle, diuen, gratuït pels clients i una eina de promoció i projecció pel territori. I el conjunt del territori, Núria, és notícia que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospital de l'Infant descarta tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons.
0: Això es va presentar ja, no?, el 2021, recordo?
9: Sí, sí, el 21, i preveia, de fet, una inversió important, de 134 milions d'euros que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des de l'any 1989.
0: Pare, que ja es nota que és divendres i anem espitosos i anem amb una mica de marge. Va, tornem a Tarragona. Va, parlem de festes.
9: Doncs mira, festes, apunteu, Sant Roc encara continua. Arrencava ahir, continua. El Cos del Bou van començar ahir, s'allarguen fins diumenge. Les festes de Ferran, Bona Vista i Sant Magí. De fet, els portals de l'aigua arriben diumenge, Núria, a les fonts de la Brufaganya.
0: A veure, això dels portals de l'aigua, perquè tu i jo ho sabem molt bé, però expliquem ràpidament a la gent, Sant Magí té una ermita, el que diuen Sant Magí lluny.
9: Apunteu-vos a la fonts de la Brufaganya.
0: I allà hi ha unes fonts i hi ha tot un seguit de gent que va amb carros i caminant i van, agafen aigua, cantis d'aigua i els baixen caminant, fan tot el camí.
9: Amb les portadores de l'aigua de Sant Magí, l'aigua miraculosa,
0: És aigua miraculosa.
9: És aigua miraculosa.
0: I tal.
9: Diumenge fan missa a les fonts i l'endemà, doncs, a ben d'hora, a les 7 del matí, fan el primer tram del recorregut entre les fonts de la Brufaganya i faran nit a Bràfim i l'endemà dimarts, 3:15 del matí, una part del recorregut, unes 120 persones i arribaran, doncs, a Tarragona per fer l'entrada triomfal a la tarda de dimarts.
0: Doncs tu hi aniràs, no? Fer aquest recorregut, anar a buscar l'aigua. El Pep està beneït per això, perquè cada any agafa l'aigua a la porta, es banya amb l'aigua, no? És una cosa així com molt beneïda. Doncs connectarem amb tu el dimarts quan esteu de camí. Sí, que és tota una experiència. Escolta, i a nivell musical, de festetes, que tenim?
9: Doncs mira, una bona recomanació per demà dissabte al Capsa Music Festival, que arriba al Camp de Mart, i amb Chloe Riembau, que és la guanyadora del Sona Nou d'última edició i que serà, de fet, l'encarregada d'obrir tot un seguit de concerts, Camp de Mart dissabte.
0: L'Associació de Músics, que també participen molt activament a Lo Grande amb aquest festival al Camp de Mar. Perfecte, Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
9: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat i entrem a la primera entrevista.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista de la jornada ens la porta Ràdio Rubí i té molt a veure amb aquest cap de setmana, un cap de setmana de molta mobilitat, segona quinzena d'agost. Possiblement molts de vosaltres us desplaçareu per carretera, però es preveu que milers de persones ho facin d'aquesta setmana, o bé per tornar de vacances, bé per anar-hi, o bé per simplement fer una escapada de cap de setmana, doncs això, a mitjans d'agost. Volem saber com preparar el cotxe abans de sortir, què hem de tenir en compte per no tenir un ensurt, una mala experiència, doncs això, a mitja de la carretera. No? Especialment amb aquestes calors, que si se't para el cotxe allà al mig ja em diràs què fas. Saludem doncs la nostra companya, la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'imagines que vas per carretera i se't queda clavat el cotxe per autopista?
1: Bueno, això li ha passat a molta gent. A mi m'ha passat.
0: A tu t'ha passat? I què? I era estiu i plena calor i tot plegat, o no?
1: Bueno, en el meu cas era una peça que es va sortir de lloc i amb una mica de celo i habilitat...
0: En sèrio?
1: Ho vam solucionar.
0: Vale, però primera recomanació, porteu sempre la cinta adhesiva al cotxe, no?
1: Bueno, però primer que parli el mecànic, que és l'especialista, i jo, perquè sóc una apanyada de la vida.
0: Vinga, preguntem-li doncs al convidat.
1: Sí, doncs avui tenim amb nosaltres a Juan Manuel Trancoso, el propietari de Taller Jomà. Bon dia, Juan Manuel.
2: Bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, explica'ns una mica. Hola. Arriba aquest cap de setmana d'agost i hi haurà molts desplaçaments. Què hauríem de revisar el cotxe abans de sortir?
2: Bueno, hi ha quatre punts molt importants. Un és l'aigua del motor, l'oli del motor, la roda, la pressió de l'aire. Això és una de les més importants de les peces que s'han de mirar.
1: I quins són els errors més habituals que cometem abans de fer un viatge llarg?
2: Pues això, de no revisar el cotxe. S'ha de portar al taller perquè facin una mica de posta a punt abans de sortir.
1: I...
2: aquest tema, no?
1: Sí?
2: Els olis, els filtres, les rodes, les patilles de tren... Tot això s'ha de portar amb molt de compte que estigui bé abans d'agafar el cotxe. Fer-lo portar amb un taller que t'ho mirin.
1: I què pot passar si no fem aquestes revisions? Quins problemes ens poden donar a la carretera?
2: Bueno, per exemple, les rodes, si estan en mal estat, et poden punxar, els poden explotar i quedar-te tirada. I provocar un accident, també, clar. Sí, la roda és una part molt important del cotxe. El freno i llavors el nivell d'oli, aigua, el llum, si has d'anar a la nit, procurar que estiguin bé, que no tinguem tant llum fosa, són parts molt importants del cotxe per revisar.
1: I ara també...
2: L'ideal és portar-lo amb un taller. L'ideal és portar-lo al taller de confiança i que t'ho mirin abans de sortir de viatge.
1: I ara trobem temperatures molt, molt altes i amb busos. El cotxe pateix més i les rodes, el fred, tot això?
2: Sí, sí, clar, i tant. Per exemple, aquestes calors que fan que pugi la temperatura i que el cotxe es fa i no té un adequat manteniment del que és el circuit de l'aigua. Això és molt important, sí, amb aquesta calor. I les rodes també, és una part molt important de l'hora de viatjar, que estiguin bé de pressió d'aire i bé de desgast, que hi ha gent que va anar al cotxe i no miren les rodes i poden estar gastades i tindrà un problema. No? Sí, sí.
1: I així en resum, quins són els components que més hem de vigilar amb la calor? O sigui, quins són els que més són afectats per la calor?
2: Bueno, la calor no és un punt molt d'allò, però que abans de sortir de viatge, el que diem, portar-lo a un taller és el millor. Un taller de confiança, un concessionari, que et faci una mica de revisió. I, bueno, i també agafar, i si no, agafar i mirar la pressió de roda, obrir el capó, mirar l'aigua, mirar l'oli i els nivells que estiguin bé. És el més important.
0: De tota manera, intervinc, perquè, clar, la pressió, o sigui, l'aigua, l'oli i tot això, doncs, en un pim-pam s'arregla, s'anivella i tal, però, per exemple, les rodes, o sigui, hem de ser una mica vius de no portar-lo el dia abans de marxar de vacances, ni tan sols dos dies abans. No? Això s'ha de fer en previsió, perquè si trobem algun problema, alguna peça que s'hagi de canviar, o les mateixes rodes, que estan excessivament desgastades, clar, això té un procés, això tard, de veritat. Fem tard o acostumem a fer-ho en previsió? Quina és la vostra experiència?

0: aire. O igualment, mira, doncs dius, tanca'm el capó i jo ja tiraré i a veure fins on arribo.
1: I tiro a l'aventura, no?
0: Sí. Això passa, no?
1: Sí, hi ha gent de tot. I tant, que passa, i tant. Hi ha gent que arriba no, i has de canviar el pneumàtic, has de fer... Ja ho faré quan vingui, i marxen. I clar, això però provocar un accident.
0: Perquè clar, a vegades ens... Clar,
1: és que... de tot el color.
0: I a vegades passa això, que no només has de pensar en la teva seguretat, sinó també en no provocar un accident. De tota manera, ara per vacances, com que no agafem carretera moltes vegades i tenim més consciència de preparació, però de fet el cotxe s'ha de mantenir durant tot l'any, no? Cada quan s'hauria de revisar tots aquests paràmetres bàsics?
1: Vale, ja el cotxe et diu, normalment, quan fem una revisió, posem a zero els comptadors i quan ja marca la llumeta o la clau allà al comptador, ja t'està dient que has de fer la revisió. Vull dir, ja posem el comptador en zero i ja... I ja. Normalment són 10-15.000 quilòmetres els canvis d'oli i rodes no té previst un d'allò, és més que anar mirant les rodes, anar controlant.
0: Un consell molt important és que jo crec que tots hauríem de saber és quines eines hem de tenir bàsiques al maleter per poder parar el cop si tenim algun problema. Ara la Mariona, que és molt apanyada, jo portava cinta adhesiva, però jo crec que això és el de menys. Quines eines hauríem de tenir? Mariona, pren nota.
2: Prenc nota.
1: Jo soc partidari... Sí. De quan tenim una avaria o alguna cosa, mirar de buscar un lloc que no fem nosa, d'aparcar el cotxe i trucar a la grua, trucar a l'assistència. És l'ideal, eh? Perquè a vegades és l'ideal, trucar a l'assistència i portar-lo al taller.
0: De fet, això avui dia...
1: Portar els triàngulos, la llum del Galibor i trucar a l'assistència. És el millor, eh?
0: De fet, amb els cotxes d'avui dia ja és així, no? Perquè abans sí que els cotxes tenien un punt més accessible, però és que avui dia està tot com molt blindat, no? I ja ha de ser un especialista qui s'ho miri. És de difícil accés, allò d'obrir el capó i veure el què, doncs poca cosa veuràs ja, no?
1: Correcto, correcto. Ara tot va així bé per ordenador, mirar la varia que es pot, per poder mirar què és, i ara no és com abans. Ha canviat molt.
0: I quins apanyos podem fer? Hi ha algun consell per parar el cop, jo què sé, per si no podem parar o tenim a X metres un taller i intentem arribar-hi? Per exemple, solucions d'aquestes de MacGyver que dic jo sempre, que és, doncs, no ho sé, en vez del refrigerant, tirar aigua en el circuit. Això, invents, no n'hi ha cap, allò, per parar el cop, no?
1: No, jo a mi em truquen clients, escolta, que m'ha quedat tirat, que em surt el llum de l'oli, que em surt el llum de l'aigua. Dic, pareu, en un lloc que no feu nosa, poseu les senyals d'avaria, triàngulos, i truqueu a la grua. És el millor perquè sí.
2: I t'anava a preguntar, si passa això, ens quedem tirats a la carretera i fa molta calor... Hi ha gent que potser està seduïda per la idea de quedar-se dins del cotxe amb l'aire posat. Què hauríem de fer realment per evitar situacions de perill o empitjorar l'estat del cotxe?
1: És el que diem, mirar de buscar un lloc que el cotxe no faci nosa i marcar-lo bé, que els que venen no tinguin perill, que tindrà un accident. I de vegades busca una ombra o alguna cosa que podem estar-hi fins que arriba la grua, que no hi ha una altra.
2: Sí, no podem esperar dins del cotxe.
1: Els accidents... Sí, també. Però si té una avaria que es recalenta o que li falta, doncs el cotxe farà parar i posar-lo. Millor buscar una ombra, un lloc que estigui a prop del cotxe i que no fem nosa.
0: I en un embús? Ara m'heu fet pensar en aquestes situacions en què hi ha un embús, no? I estem parats molta estona, perquè el cotxe no pateixi.
1: És
0: complicat. Però perquè no pateixi, parem motor, el mantenim engegat? Què fem?
1: No, és que si et dona una avaria d'excés de temperatura, de falta d'oli o alguna cosa, s'ha de mirar de parar el cotxe, perquè si no et carregues tot el motor. Llavors, buscar el lloc més aviat que puguem deixar el cotxe estacionat o a la cuneta i senyalitzar-lo bé i trucar assistència. I... És el que s'ha de fer, perquè un altre no hi ha.

0: I si hem preparat el cotxe, estem a punt d'enfrontar un viatge, bueno, d'aquests fins a Madrid o fins a París, què és millor pel cotxe? Fer-lo tot seguit o anar fent parades freqüents?
1: Fer parades pel cotxe i per tu, per la persona. Fer parades. Dos, tres horetes de conduir i parar, fer un cafè, estirar el peu, deixar refredar una mica el cotxe i continuar. És l'ideal. Jo trobo una borrada aquesta gent que agafen el cotxe i fiquen 8 hores de viatge. Però... primer que agafes cansanci, que et poden fer un poden tenir un problema, i el cotxe tampoc li va bé. L'ideal és fer dos, tres horetes i parar. Fer un cafè, tirar peu, donar aigua i de veres retornar al viatge. Fa com vol, però jo penso que és el millor.
2: Hem estat parlant tota l'estona de cotxes, però hi ha altres vehicles que també entren en joc, que també entren a la carretera, bàsicament les motos. Alguna consideració especial a tenir en compte pel que fa a les motos? I a mi em van dir una vegada, diu, els propietaris de motos acostumen a cuidar-les molt bé, acostumen a cuidar-les millor que els propietaris de cotxes, perquè bueno, és una cosa com a més efectiva, la relació que tens amb una moto. Diu, i no tenen tants problemes per això, perquè ja fan el manteniment durant tot l'any. Estaries d'acord?
1: Sí, clar. Bueno, jo el tema de motos no ho toquem, Nosaltres no ens dediquem només a la mecànica. Però sí, clar, la moto també és un vehicle que s'ha de portar el dia. I sí, el que tu dius, la gent que fa amb moto, el motero, segur que en tindrà el dia de fer. Són gent més d'allò, més conscients amb la mecànica, sí. Mm-hmm.
0: I ja per acabar, així, en resum, si només haguessis de donar tres consells per la gent que comença ara un viatge de carretera per celebrar doncs, les vacances que els hi queden, quins tres consells així ràpids donaries?
1: Bueno, el primer li diria que portés el cotxe a revisar. De cara a mirar nivells o canviar olis i revisar. Revisada en general, rodes, motor, nivell, oli, pressió de rodes, mirar frenos, mirar llums... Vull dir, fer una revisió general i ja està. El tema ja pot anar tranquil.
2: Això serveix igualment, per ara més fer pensar per aquells cotxes que lloguem, cotxes de lloguer, anem a un lloc, no? Lloguem un cotxe per moure'ns, hi ha llocs en què pots confiar, hi ha llocs en què t'entreguen un cotxe que en principi, vist des de fora, dius, mare de Déu, què m'han donat aquí? També hauríem de mirar aquestes coses abans d'acceptar-lo? Hi ha algun consell de...
1: Bueno, no... El cotxe de lloguer és altra història, perquè si et quedes tirat has de trucar a la casa i ja s'espavilen. Normalment aquests cotxes també el fan revisar, per això. En comptes que el tenen de renta i miren ells, el fan portar a la revisió. Suposo que estan bastant al dia, aquest cotxe.
2: Important tenir el telèfon, el número del teu mecànic de confiança, Amat, trobo, no? El número de la grua.
1: I assistència.
2: L'assistència.
1: A la grua, correcte. Això que sembla que d'allò, però és molt important perquè et treuen d'un problema de que estiguis tirat en un lloc i assistència et venen a recollir de seguida i et posen un cotxe de substitució. És el més important.
0: Doncs, sí. Juan Manuel, doncs moltíssimes gràcies per respondre a les nostres preguntes i fer del nostre estiu una mica més segur. I, bueno, esperem que tothom que ho hagi escoltat els ajudi a tenir aquest quilometratge de cotxe de forma més còmoda i segura pel cotxe i per un mateix, no, Núria?
2: Sí, gràcies, Juan Manuel Trancoso. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
2: Avui hem tingut un...
1: Moltes
2: gràcies. Avui hem tingut un mecànic, per donar-los quatre consells a Mariona. Ja veus que més important que la cinta adhesiva és més aviat tenir el mòbil. Si tu tens el mòbil carregat i amb possibilitat de trucar i cobertura i possibilitat de trucar a l'assistència, ja està, no cal que et preocupis massa més.
0: Per la pròxima ja m'asseguraré de portar el mòbil amb tota la bateria.
2: Molt bé, i una ampolla d'aigua, perquè clar... Hem parlat del cotxe, però nosaltres també ens hem de cuidar una miqueta si ens quedem enganxats a la carretera. Déu-n'hi-do. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies, companya, des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
0: Gràcies a tu, Núria. Adéu.
2: Adéu, adéu. I ara seguim endavant i vinga, és aquell moment en què fem autoreflexió, ens fustiguem una mica, i jo molt, la veritat, perquè ens n'adonarem de lo malament que tractem la llengua catalana. És un podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, que ens porten el David Fernández i la seva filòloga de confiança, l'Agnès. Tenen unes converses d'estiu molt, molt xules, però unes converses que ens fan envermellir, que ens fan adonar que a vegades no cuidem massa el nostre català. És moment de despertar la llengua.
3: Escolta, Agnès, a lo millor hauríem de començar a encendre el foc, que després se'ns farà tard i això de la barbacoa se'ns farà etern, eh?
4: David, jo començaria canviant una altra cosa.
3: Va, estic preparat. Què hem de canviar?
4: Aquest, a lo millor, en català, hauria de ser potser.
3: És veritat. Potser ja hauríem de començar, doncs.
4: Això mateix, així m'agrada.
3: Bueno, doncs vaig a buscar el carbó.
4: Ja hi som, David, ja hi som.
3: Ara què?
4: Recorda que aquest bueno no és correcte. Si ja has dit doncs, directament es pot eliminar i ja està.
3: Doncs vaig a buscar el carbó.
4: Perfecte, ara sí.
3: Per si acas, però, agafar una altra bossa, eh?
4: Per si de cas, David.
3: No em deixes passar ni una, Agnès.
4: És que dius barbarismes a carretades, David.
3: I encara no hem començat a fer el foc, imagina't.
4: Però almenys...
3: Has dit almenys?
4: Sí, és clar. Com ho diries tu?
3: Per lo menys?
4: No, home, no.
3: Doncs mira, apunten una de nova, ja en porto quatre.
4: I això que la carn encara és a la nevera.
3: Què t'ha semblat la pel·lícula?
4: M'ha agradat molt.
3: A mi també.
4: Sobretot al final, no trobes?
3: No m'esperava aquell gir així, de repent.
4: De cop, David, de cop.
3: Ostres.
4: També pots dir de sobte, si vols.
3: Doncs de cop no m'ho esperava.
4: Molt bé.
3: A veure si encara acabaré parlant millor que tu, eh?
4: Ai, David, no corris tant.
3: Home, per lo menos ja no dic vale.
4: Això és veritat, però se t'ha escapat un per lo menos, que ha de ser com a mínim.
3: Ai, sí, però quasi que tampoc dic bueno, eh?
4: Ja t'ha sortit un quasi.
3: Aquest també està malament.
4: No, quasi és correcte. T'ho deia com a compliment.
3: Ah, molt bé, així m'agrada.
4: Però també tenim gairebé.
3: Veus? M'agrada quan no tot és blanc o negre.
4: La llengua és plena de matisos.
3: Doncs això encara la fa més interessant. A veure si aquest prestatge, i no estanteria, queda dret.
4: Segur que sí, David, però les dues són correctes.
3: Ah, sí? Tant prestatge com estanteria?
4: Sí, sí. Actualment les dues s'han donat com a correctes.
3: Doncs intentaré posar-ho bé, però si no queda bé, no importa.
4: No passa res. No sempre cal traduir literalment del castellà.
3: És que no importa, em surt molt. No és correcte?
4: Home, més que res és que no passa res, és ben nostre.
3: Doncs no passa res.
4: Això mateix.
3: A lo millor fins i tot quedarà recte.
4: Potser.
3: Ai.
4: Ja ho sabies.
3: Sí, però havia de provar si estaves atenta.
4: I jo havia de demostrar que sí.
3: Tingues cuidado que aquest gos es tira molt.
4: Ves en compte, David.
3: Ai,
4: ves en compte.
3: És veritat.
4: Tenir cuidado, les coses com siguin, ho diu molta gent.
3: Perquè la gent també parla molt malament. No només sóc jo, Agnès.
4: Exacte, però anar en compte és igual de fàcil, no creus?
3: I tant, ves en compte.
4: Ara sí.
3: Mira, ja sembla que em surti sol i tot. Agnès, ja fem tard. Quan tantes sortim, millor.
4: David, com més aviat, millor en tot cas.
3: Ja m'ha sonat una mica estrany, ja. Però sempre l'opció que em dones és més llarga.
4: Una mica.
3: Però també sona més natural.
4: Exactament.
3: A veure, com més aviat, millor.
4: Ja ho tens.
3: I si acabem aviat, potser encara podrem anar a veure l'ocàs.
4: La posta de sol, David, però també has dit potser.
3: I també està malament, potser, eh?
4: No, per això, que n'has dit una de malament, però d'altra banda també vas millorant.
3: Ja no dic a lo millor.
4: Exacte. Vas progressant.
3: Poc a poc.
4: Bé, poc a poc, no. Més aviat, a poc. Però segur que això ja és important.
3: Fa estona que busco i no trobo les claus. Estic segur que eren damunt de la taula.
4: Segur, David?
3: Sí, si no les trobo m'agafarà un bon susto.
4: Un ensurt.
3: Ai, és veritat.
4: Els sustos els deixem pel castellà.
3: Doncs m'enduré un bon ensurt si no apareixen.
4: Has mirat dins la jaqueta?
3: Ui, tenia raó. Eren aquí.
4: Ho veus?
3: Al final, l'únic ensurt ha estat el meu.
2: L'Agnès i el David amb aquestes converses d'estiu tan fresquetes per despertar el nostre català. El que fem ara és, abans de tancar l'hora, marxar cap a Arenys de Mar.
5: Ho has explicat molt bé, eh? Aquí...
2: Ara... Ara sí, presentem bé l'entrevista, i és que aquest cap de setmana serà un dels més intensos Arenys de Mar. Al Maresme, el dia 16, és Sant Roc, i allà s'hi celebra el Vot de Vila. Té tres actes molt destacats dins del calendari festiu. El primer, avui mateix, una cercavila nocturna amb gegants, que a més és una cercavila que està d'aniversari. Ara ens ho explicaran millor, eh? Mira, ja de fet podem connectar perfectament amb el nostre company d'Arenys de Mar, amb l'Oriol. Oriol Colomer, sí, ets tu, no? Oriol, explica. Bon dia.
5: Doncs sí, efectivament, sí. Núria, mira, ho has explicat molt bé, eh? Aquí, a Arenys de Mar, diguem-ne que hi ha tres actes molt destacats en aquestes festes de Sant Roc, que són aquest cap de setmana, avui mateix comencen, divendres, també dissabte i diumenge, i entre aquests tres actes, doncs, són la cercavila nocturna de gegants, sí, també la commemoració de l'arribada de la pesta a Santa Maria d'Arenys, sí, i la festa dels massips del dia 16, dia de Sant Roc. Doncs avui parlarem de la primera d'aquestes tres activitats, diguem-ne, tan importants en aquesta celebració del Sant Roc a Arenys de Mar, que és aquesta cercavila nocturna de gegants. Per això tenim aquí a l'estudi, aquí a Radio Arenys, amb nosaltres l'Oriol Colomer, que és un dels caps de colla de l'entitat. Oriol, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Bé, tenim avui mateix aquesta cercavila nocturna, i el primer que anem de dir és que estem d'aniversari, 30 anys, 3 dècades organitzant aquesta cercavila nocturna. Déu-n'hi-do, aviat és dit.
6: Sí, exacte, 30 anys. Mira, volia justament aclarir això, perquè ens hem trobat gent que deia és la trentena, però clar, realment no és la trentena, no?, perquè hi ha hagut el Covid pel mig.
5: Clar.
6: Però sí que fa exactament 30 anys. També hi havia gent que ens hem trobat que feien 30 anys els gegants. No, que quedi clar que és que fa 30 anys de la primera cercavila nocturna que es va fer a Quirenys.
5: Déu-n'hi-do, vau ser pioners amb aquesta modalitat, amb aquest format de cercaviles nocturnes. Ara, poc o molt, la majoria de municipis tenen un dia o altre que surten els gegants al carrer de nit amb xaranga, però això és una idea que, doncs, va sortir aquí, a Arenys.
6: Sí, no, clar, suposo que al final, no, és un acte que atrau molta gent, sobretot públic jove, que és el que normalment es busca, no, en temes de cultura popular, no, intentar atraure els joves, i clar, suposo que al veure que el format funciona, doncs al final tothom ho adapta, evidentment, a la seva manera i en el nivell que pot, però sí, la veritat és que sí. Va començar aquí i sembla que funciona.
5: I tant. Situem una mica els nostres oients, gent que no sigui d'Arenys, que ens escolta. Què és aquesta cercavila nocturna de gegants? Si algú no l'ha vist mai, què és exactament aquesta cercavila de nit?
6: Doncs bé, bàsicament és això, no? El que dius, una cercavila que comença quan ja és fosc. Normalment les cercaviles es fan al matí o a la tarda. Llavors aquí el que fem és canviar alguns elements tradicionals per altres elements diferents, no?, que no es veuen normalment. Per exemple, el que és la música, de dia normalment sortim amb gralles, aquí sortim amb xarangues, no?, que fan més festa, és més animat. També es busca sobretot jugar amb temes d'il·luminació, aprofitant que és de nit, i també amb decoració, confeti, petards, tot tipus d'elements que, doncs, que al final ho fan més festiu, no?, del que seria una cercavila normal.
5: Sí, sí, sens dubte, tot això li dona aquest aire especial, eh? No és només sortir amb gegants de nit acompanyats d'una xaranga, sinó que això sí que hi ha moltes poblacions que ho fan, diguem-ne que tot aquest muntatge que hi ha darrere de crear decoració, de crear, doncs, ambientació, tirar confetis, és a dir, diferents elements. Hi ha molts municipis on es fan nocturnes que això no es fa, però aquí a Arenys sí, això és imprescindible.
6: Sí, exacte, és al final... No ens interessa només el fet de sortir de nit, sinó el fet de crear un ambient, una festa, no? I creiem que això ha calat molt entre la gent de Quirenys, i tothom s'ho espera, tothom busca això, i a més ens agrada molt muntar-ho. Per tant, creiem que el més especial no és el fet de sortir de nit, que també, sinó és el fet de tot aquest muntatge que fem.
5: Parlem d'aquest muntatge de cara a aquest any, Oriol, parlem d'aquesta nocturna que tindrem avui mateix, aquest vespre. Una nocturna que hem llegit que va inspirada en l'art, en la pintura, en els pintors. Explica'ns-ho, això.
6: Sí, bueno, cada any es busca al final alguna temàtica, no? Ja que hem de fer decoració, hem de muntar coses, doncs almenys cinta que tingui algun sentit. I aquest any va sortir una mica algo, perquè al final busquem coses que es puguin entendre, no? I va sortir el tema dels colors. I veureu que cada tram del recorregut, no?, pues està decorat o està il·luminat amb un color específic. Per exemple, un carrer està de color verd, un carrer està d'un altre color, tant pel que fa la llum com les decoracions. I sí, és això que dius, no? Una mica la idea era buscar algú amb l'art, amb la pintura, però a l'hora de plasmar-ho, no, al final el que fan lo fàcil és això, els colors.
7: I tant, home, sens dubte, sí. pot ser espectacular aquest recorregut de diferents colors. Clar, imaginàvem els gegants com a pintors, com a artistes, no sé si portaran algun element decoratiu que els assimili a això, si es pot dir alguna cosa en aquest sentit, o tot això és secret i fins aquest vespre no ho veurem.
6: Mira, és de les poques coses que encara mantenim en secret.
7: Poques, eh?
6: Sí,
7: doncs mantenim-ho. Sí, perquè Déu-n'hi-do, imagino que tota aquesta feinada, que al final es van filtrant coses, no? Es van sabent, perquè Déu-n'hi-do, la feinada de muntar una cerca viva, no sé quant de temps us porta.
6: Clar, nosaltres comencem a quedar per organitzar-ho tot, temes més tècnics, no?, de quins grups volem contractar, etcètera, doncs potser el gener ja, no?, per anar avançant feina. Però clar, evidentment són els últims 2 mesos, sobretot 3 mesos, que ens hem de quedar molt més sovint, no?, perquè ja fer temes més, jo que sé, tallers per muntar les decoracions, per concretar més què posem a cada tram, què posem, inclús a quins balcons van cada cosa, perquè, clar, al final les nostres reunions últimament són anar fent el recorregut i anar dient en aquest balcó hem de posar això, anem a veure qui viu aquí. I bàsicament consisteixen en això.
7: Clar, no, això és important, la col·laboració ciutadana, en el sentit d'això, de dir, mira, aquí ens agradaria posar això, confeti, globus, etcètera, hem de pujar en aquest balcó, necessites que la gent que viu en aquella casa doncs estigui predisposada a ajudar i a col·laborar.
6: No, totalment, vull dir, és que si no ho podríem fer tal com ho fem ara. Ara mateix depenem d'això, perquè no hi ha infraestructures físiques on podem nosaltres muntar coses. Necessitem les cases de la gent per realment poder tenir-hi accés i poder realitzar el que necessitem, no? Des de penjar llums, a tirar confeti, tirar pilotes, el que sigui. Sí.
7: I, a més, unes cases que normalment no poden ser sempre les mateixes, perquè una de les coses que també canvieu és el recorregut, és el punt de sortida, els carrers per on es passa. Aquest any, sembla que sortiu des de la plaça de les Olles. Explica'ns una mica com va tot plegat.
6: De fet, va bé ara aclarir-ho, perquè molta gent diu, ostres, on està la plaça de les Olles, no?
7: Sí, no, Google Maps, em sembla que l'hem fet servir més d'un per dir exactament a veure d'on surten.
6: És la plaça que queda al Rial Pau Costa, una mica més a prop més amunt del Bon Preu, diria que és.
7: Sí?
6: Doncs hi ha una petita plaça. La plaça en si és petita, però els carrers del voltant són amples i això ens permet doncs tenir un inici espaiat, perquè sempre sabem que s'acumula molta gent i creiem que allà és un bon lloc per sortir. Diríem que ja vam sortir fa bastants anys, ens van comentar.
7: Pot ser.
6: Però bueno, sortim d'allà, baixem pel Rial Pau Costa i girem pel carrer de la Perera. Crec que realment, per als que ho vulguin buscar de fora, és el carrer de Bisbe Català, diria.
7: Sí.
6: Perquè, clar,
7: sí.
6: Els de Quirenys el coneixem diferent.
7: Sí, exacte. Quirenys és el carrer de la Perera, però oficialment té aquest nom.
6: Llavors, sortim a la Riera i pugem pel Rial Sa Clavella fins al carrer de Bonaire.
7: Sí.
6: Un cop al carrer Bonaire, tornem a tirar avall cap al carrer Andreu Gurí, fins a la Riera un altre cop, i llavors tornem a pujar fins davant del mercat. També un altre cop un final ample, perquè sembla que s'acumula molta gent, si es tiren petards, etc.
7: Que això també és una de les qüestions que heu anat incorporant en els darrers anys, eh? Aquesta combinació de no passar només per carrers estrets i petits, que va arribar un moment doncs, en què ja no s'hi cabia, potser als inicis, sí, evidentment, si hi ha menys gent, doncs pots anar passant per carrers estrets, que té Arenys, que en té molts, amb pujades, que sempre ho fan espectacular, però va arribar un moment en què calia fer aquesta combinació de no perdre l'essència, de passar en alguns moments també per carrers estrets i petits que donen aquesta màgia, però també un espai ample doncs, on sortir, on arribar, sobre tot, i que la gent ho pugui veure com és la Riera, sense cap gran aglomeració.
6: Sí, exacte. De fet, aquest any, realment, la majoria de carrers que no són la Riera o que no són l'inici al final, sí que són una mica estrets, i a veure què tal, no?, perquè també està una mica així, però també és veritat que tots tenen carrers annexes, que sempre va bé per si et vols posicionar, no? Dics, bueno, doncs vec al principi, després me'n vaig al carrer tal, per veure com passen, no?, en comptes d'anar-ho seguint tota l'estona, que potser pot ser agobiant, no?, per certes persones o per nens petits, per gent gran. També és un dels motius pels quals anunciem el recorregut, que fins fa 3 o 4 anys no ho fèiem i era sorpresa. Però clar, llavors tothom s'acumulava allà i era anar seguint. En canvi, ara jo creiem que és més segur, sobretot perquè la seguretat és més segur.
7: Si saps per on van, et pots planificar. O sigui, els estàs seguint i dius, ara massa gent, surts per algun carrer d'aquests perpendiculars o així, que puguis agafar una cantonada i més tranquil. Et pots planificar, que això sempre és important. Doncs tindrem avui aquesta cerca viva nocturna de gegants, però que també, de fa uns anys, no és només aquesta cerca viva. Diguem-ne que tot plegat comença amb un sopar.
6: Exacte.
7: Això també és important, quan de dir. Uh-huh. Com anirà això?
6: Doncs com cada any fem una botifarrada, bueno, com cada any des que ho hem començat, que fa 3 anys, diria, uh-huh. L'organitzem juntament amb el Casal Norai. Aquí estem molt agraïts que ens ajudin, la veritat, perquè nosaltres, la Colla Gegantera, no podem organitzar-ho tot nosaltres sols. Llavors, el sopar es farà al pàrquing que hi ha al costat de l'antic escorxador, que és just allà a l'inici. Uh-huh. Doncs allà hi haurà la barra per poder intercanviar el tiquet o per agafar el menjar. I just allà davant del carrer hi haurà unes taules. Llavors, aquest any hem incorporat la venda online, que creiem que és més fàcil, no?, per la gent que ve de fora, sobretot, perquè hi ha molta gent que ve de fora, o per no haver d'anar a un lloc concret, perquè si estem de vacances, el que sigui.
2: Doncs, Déu-n'hi-do, no sé per què totes les entrevistes han d'acabar parlant de menjar, que a mi a les 10 del matí ja m'agafa com a moltes ganes. Moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta entrevista sobre les festes de Sant Roc a Arenys de Mar, especialment sobre aquesta primera cita que tenim avui, que és la cursa amb participació gegantera, la cursa nocturna dels gegants d'Arenys de Mar. Gràcies, company Oriol Colomer, de Ràdio Arenys. Una abraçada forta i bon cap de setmana. Segur que tindran molt bon cap de setmana a Arenys, perquè estan de festa major, com a totes les altres poblacions que s'esteu escoltant, i que també, d'una manera o altra, la feu grossa. És que, clar, demà és dia 15. És que és una data molt, molt, molt significativa i molt important al calendari festiu català. Nosaltres ho deixem aquí. De moment tanquem la primera hora de l'Obert per vacances, però a partir de les 10:03, més continguts.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
11: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable, tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació. Aquí la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa, que ha deixat 4 gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys. I d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi, en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, amb molt estil algun núvol mitjà, que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 minuts de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30, i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol, i, per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, 3/4 del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro, provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carril tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, volíem dir, en sentit Girona, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, també, a Barcelona, la B20, les obres provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat, i a la 2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió amb només un carril obert. I a banda, pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de les estacions poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu començarà avui i conviurà amb els trens, amb els autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins al 379 senglars. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I una dona de 84 anys va morir ahir dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí, un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides, també per ofegament en piscines catalanes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Doncs sembla més aviat rock balcànic que música balcànica, eh? Aquesta combinació, almenys amb aquest tema que ens ofereixen els doctor Prats. Música festiva, en tot cas, que ens trien des de Ràdio Televisió Cardedeu per il·lustrar el tema del dia. Aina Barbany, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Nyami, nyami. Ara et vindria bé, ja he fet el cafè amb llet, això ja està cobert, ja ho tenim fet. Però ara sí. Un gotet, no?, de gazpacho, salmorejo, bé, tu, Aina, ja ens vas dir ahir que vas confessar que no. Ni una cosa ni l'altra.
1: No, a mi no m'agrada gaire.
0: Però per la tomaca o què?
1: Mira, no sé, és que crec que tinc una mica de trauma, perquè quan era petita a casa meva... sempre
0: vas caure feien... dintre d'un pot de gazpacho, com
1: sí, l'Obèlix. Sí, sempre era com el got de gazpacho que... Ostres. Us l'heu de veure, no? I a mi no m'agradava gens, i pues ara encara li tinc més coseta.
0: Home,
1: no sé.
0: Li vau fer avorrir a l'Aina, pobra.
1: Sí,
0: li vau fer avorrir.
1: Sí.
0: I ara quan vols menjar una cosa fresqueta així d'estiu, pim-pam, beguda, què fas?
1: Mira, doncs la veritat és que el que més m'agrada és aigua freda. O sigui...
0: Ja. Yeah.
1: Sí. I si no, de menjar, doncs mira, un bon gelat, mai diré
0: mira,
1: que no.
0: Mira, digue-li tonta, molt bé. Jo que es penso, no, jo directament al gelat. Perfecte.
1: Exacte, me'n vaig als postres directament i ja
0: molt
1: està.
0: Molt bé, bueno, que també hi ha gelat de tomaca, eh?
1: També? Què mira, dius ara?
0: I tant, gelat de tomaca. Home, ostres. No és dels típics que s'acostumen a posar amb el, no, amb el cono i o la, no és dels
1: la
0: típics
1: tarrina.
0: Que la tarrina, però sí. Que s'acostuma a fer per acompanyar plats salats. Sí.
1: Doncs no ho sabia,
0: mira, si ens ho voleu recomanar. Escolta, i què diuen els oients? A veure, gazpacho i salmorejo, que bàsicament canvia la textura, no? O sigui, algun ingredient deu canviar, però la textura no, que el salmorejo és com a més...
1: Més dens.
0: Més dens, ara ho has dit.
1: Sí, és així. Sí. Doncs mira, Núria, de moment tenim a la Júlia, no sé si recordes l'altre dia, bueno, de fet ahir, la Júlia i en Marc.
0: Ah, aquella parella que no estaven d'acord en res.
1: Doncs, exacte, doncs avui només tenim a la Júlia, perquè en Marc doncs, no sé on és, però bueno, ens ha enviat un àudio, així que l'escoltem, si et sembla.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Júlia.
2: Jo, entre gazpacho i salmorejo, sincerament em quedo amb el salmorejo perquè és com un àpat més complet, però en canvi és més habitual al meu dia a dia el gazpacho. I és que a casa meva sempre hem fet molt de gazpacho. De fet, la meva iaia explica que quan era petita el detestava perquè com que no hi havia mini pimer, la seva àvia ho feia amb un bol i com si fos un morter i quedava molt, molt grumós. Llavors, a casa meva sempre hem begut moltíssim gazpacho i jo en bec molt, però m'agrada més el salmorejo. I això és la meva opinió.
0: Bé. Pues gràcies, Júlia. Molt bé.
1: Quina clar. Feina de la seva àvia.
0: Sí. Mira, per el que veig, el gazpacho porta alguna verdura més. Per exemple, porta cogombra i pebrot. Cogombra i pebrot, que el salmorejo no, però el salmorejo porta pa, que és allò que deia que potser li dona aquella densitat, no?
1: Sí, és possible que sigui això.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: Què més? La Júlia ho tenia clar, però ella diu, bueno, més d'una cosa que de l'altra, una cosa és el que menjo i l'altra el que m'agrada més, no? Molt bé.
1: Ah, exacte, sí. Tenim també l'Eric i la Natàlia de Tarragona, que ens diuen el següent.
3: Hola, sóc l'Eric Granado de Tarragona.
0: Hola, Eric.
3: A mi m'agrada molt el gazpacho, a mi m'agrada un munt. Molt, que està molt bo, que és un dels meus menjars preferits, bueno, beguda per mi, i però el del iaio, que ja és una mica menjar, que me'l menjo amb ou dur, està molt més bo que el comprat que tinc, vale? Adeu.
0: Adeu, Eric.
4: Jo sóc la Natàlia Segura i jo estic d'acord amb l'Eric. El gazpacho porta molt més verdures, hortalisses, porta pa, porta tomàquet, porta pebrot, porta cogombra.
0: Ah, mira.
4: El salmorejo és tomàquet amb pa triturat. Això no té cap gràcia. Vinga, bon estiu.
1: Moltes
4: gràcies.
0: Mira, aquí ja apuntem coses, que el gazpacho, jo no sé si amb el salmorejo també es fa, però hi ha el gazpacho que normalment es posa amb dauets de verdures, no?
1: Sí.
0: I amb ou dur, deia l'Eric. Mola molt. Doncs,
1: sí, mira, sí, veus, en un sol, altre ingredient.
0: En un sol plat ja ho tens tot una mica, ja tens tot el dinar fet. I entra ràpid.
1: Sí.
0: Molt bé. Què més?
1: Tenim la Martina de Puigcerdà que ens diu això.
5: Bon dia, jo prefereixo el gazpacho. Al final crec que la textura és una cosa que li dono molta importància al que és l'alimentació, als productes, i el gazpacho ho trobo més líquid, més fresc, i el salmorejo sí que és veritat que ho trobo més dens i hi ha una textura més semblant a el que és una crema, un puré, i personalment a mi aquestes textures no m'acaben de fer el pes.
0: Bueno, una qüestió de textura, això està clar. Sí que és veritat que el gazpacho, no, te'l pots tant posar en plat com beure-te'l amb un got. I sí, el salmorejo és més de cullera.
1: Exacte, mira, el gazpacho me'l posaven en un got.
0: Ai, pobra, tens un trauma. Amb canyeta o sense canyeta?
1: Sense canyeta. No, home, com no. Si fos aigua, però sense ser aigua.
0: Has de treure't els traumes, eh? Jo et convido que quan acabis programa ho provis una miqueta.
1: Potser sí, potser li he de donar una altra oportunitat. He de dir, Núria, que jo pensava... Hi ha coses, no, que agraden molt a la gent, com ara la horchata...
0: Ai, tant.
1: I aquestes coses, jo no sóc gens fan. Mira, et diré una altra cosa, no sóc gens fan de la sopa.
0: I ara...
1: Vale? I la gent em mira molt malament quan dic que no m'agrada la sopa.
0: Està bé perquè t'està servint de teràpia. A l'Obert per Vacances, Aina, te n'estàs adonant de coses... Sí. que no és normal, exacte. Que no és normal. No t'agrada la sopa a l'hivern? Bueno, a l'estiu
1: no,
0: és difícil,
1: ni a l'estiu.
0: Però...
1: O sigui, no m'agrada la sopa, en general. I la gent em mira molt malament. I podria ser el cas de... Ara, no? El del gazpacho o el salmorejo, que tampoc m'agrada. Però llavors rebem àudios com el de la Dolors d'Arbúcies i ja em sento una mica millor.
6: Vinga. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni el gazpacho ni el salmorejo. El gazpacho un dia el vaig provar i el vinagre i la combinació no. I el salmorejo tampoc. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni l'un ni l'altre.
0: No ho sentis,
1: Dolors, jo t'entenc.
0: No passa res. De tota manera, no teniu problema en menjar una tomaca amanida, no? Una tomaca
1: no,
0: talladeta, amanida,
1: si és que
0: dolceta.
1: És més bé al contrari. M'encanta el tomàquet, veus? Però doncs ja el gazpacho i el salmorejo és com que se'n fa una mica de bola. No,
0: també
1: no
0: us dic una cosa, ara dèiem el vinagre i tal. Clar, la gràcia de facis gazpacho o salmorejo, la gràcia és que hi ha d'haver tomaca, sí o sí, i a partir d'aquí tu poses el que tinguis i el que vulguis.
1: Clar.
0: Que dius, tinc cogombres, venga, saco, que no tinc pebrot, m'és igual. Clar. Que només tinc verd, vale, només vermell, bé...
1: Sí, vas fent.
0: Passa amb
1: vas
0: el
1: fent,
0: que tens.
1: I ja està.
0: Sí. Sí, és així. Doncs bé, l'important és el tomàquet, però ha de ser bo, no? Ha
1: clar.
0: De ser dolç, ha de ser sucós...
1: Ha de ser un tomàquet com Déu mana, clar. I tant.
0: I després sembla que perquè no et queden aquells grumolls típics de la pell i tot plegat, s'ha de passar per un color d'oxino, que diuen, un d'aquests finets.
1: Sí.
0: Té feina, sí. No és tan fàcil fer gazpacho a casa.
1: És complicat.
0: Tu recordes
1: complicat.
0: La teva àvia si li quedava la cuina tota amb esquitxos de tomàquet? Te'n recordes això? No.
1: La veritat és que no ho recordo, però sí que ha de ser complicat, eh?
0: Més que complicat, brut, no? Després vas a netejar. Però bueno.
1: Sí, és el dolent de la cuina, no? A mi m'agrada molt cuinar, però el que ve després, que és netejar-ho tot, ja fa una mica més demanda.
0: Jo crec que aquí no hi hauria discussió, no caldria que féssim una enquesta perquè tothom diria el mateix, m'assembla a mi.
1: Em sembla que
0: molt
1: sí.
0: Bé. Tenim alguna comentari més? Aina,
1: mira,
0: ho deixem
1: tenim
0: aquí.
1: Digues. Un últim de la Inés, que ens diu això.
7: Bon dia. Jo prefereixo gazpacho en comptes de salmorejo. No em desagrada el salmorejo, sí que és veritat que potser pues, estic molt més acostumada al gazpacho perquè bàsicament a casa és el que s'ha pres sempre o el que sempre s'ha comprat. I sí que és veritat que també pues, el gazpacho, no sé, sempre ho he relacionat més com l'estiu, més fresc. Clar. El salmorejo també sento que és com més dens i tampoc sento que tingui com tant sabor com el gazpacho.
1: Bueno, coincideix amb molta gent així. Sí,
0: però fixa't les barreges que fa la gent, eh? Perquè l'Eric, per exemple, ara estic mirant i és habitual que el salmorejo vagi acompanyat d'ou dur picat i de trossets de pernil salat. Sí. I en canvi l'Eric em deia que això de l'ou dur sí, però que no amb el salmorejo, amb el gazpacho. Vull dir que al final ho barregem tot.
1: Al final cadascú s'ho adapta com vol i ja està.
0: I l'ajo blanco, ningú ha dit res de l'ajo blanco, eh?
1: No, ningú ha dit res.
0: Bé,
1: ostres.
0: Aquí potser no hi ha tanta tradició. Crec que la base són les ametlles. Les ametlles crues i això li dona aquest puntet blanc i tal.
1: Bé, de totes maneres, a veure que encara poden seguir enviant àudios i si tenim temps al final del programa, doncs els posem.
0: Doncs vinga, a partir d'ara és de l'ajo blanco. Em falta algun input, alguna valoració d'aquest menjar també fresquet de cara a l'estiu.
1: I tant.
0: Molt bé. Aina, tornem a connectar encara que sigui ràpidament abans de tancar el programa, abans de les 11, d'acord?
1: Perfecte, Núria, fins ara.
0: Una abraçada. Bé, Aina, no sé si encara hi ets, però també el repte seria si ara mateix, eh? Vas, agafes un bric de gazpacho, no et dic que el facis tu, que això és més difícil, que no tenim temps, però i el proves i abans de les 11 ens dius què tal, si t'has sentat bé o no.
1: És complicat, eh?
0: Ai, tens por de no demà programa.
1: Em vindria més de gust un segon cafè.
0: Vinga, va, doncs també. Gràcies, bonica, fins ara.
1: Fins ara, una abraçada.
8: vigent.
0: Ah, dèiem que feu el que feu, les barreges que feu, sigui gazpacho, sigui salmorejo, el tomàquet és imprescindible. És que és el kit de la qüestió. Si és un tomàquet d'aquells madurs, dolcets, sucosos, a més que us dona com a molt de líquid, no? Després hi podeu posar fins i tot, que d'això no n'hem parlat i també ens ho podeu dir. Hi ha gent que fa sopa de meló, hi ha gent que al gazpacho li posa síndria també perquè li acaba d'arrodonir el vermell i li dona una frescor encara més aquosa. Però vaja, si teniu un bon tomàquet, poca cosa més necessiteu. I on tenen molt, molt bon tomàquet és a Collserola. Allà es conrea el tomàquet mandó. Però això ens ho explica millor el Pau Vázquez, el company de Cugat Media.
9: Doncs és un miracle. O sigui, fins ara no havíem trobat cap cultiu que la gent apreciés tant, diguéssim, ja que amb la globalitat de fruita i verdura que arriba de tot el món, doncs costa distingir-se i fer algo únic com s'ha fet.
10: Un miracle. Així defineix Pol Domènech el que ha passat amb el tomàquet mandó. Ell és productor de Can Domènech, una finca de Collserola on fa anys que intenten mantenir viva l'activitat agrícola. I no és habitual que un tomàquet es converteixi en un símbol local. Però el mandó ho ha aconseguit. Té una fira pròpia, ha entrat a les cartes dels restaurants i cada vegada és més conegut entre els consumidors de Sant Cugat.
9: Crec que el 2008 vam començar a fer proves. I des de llavors, doncs, cada any una mica més.
10: El mandó és una varietat tradicional de Collserola. El nom prové de la masia de Can Mandó, on se'n van conservar les llavors durant generacions. És un tomàquet gros, carnós, de pell fina i d'un color entre vermell i ataronjat. Recuperar la llavor, però, només era el primer pas. Calia comprovar si es podia cultivar de manera estable i, sobretot, si podia donar una sortida econòmica a la pagesia.
9: És un gust de tomàquet d'abans, no? I la gràcia de produir-lo aquí a Collserola és que el collim al matí i a la tarda es consumeix, no? Llavors partim d'una genètica antiga amb una part de gust molt bona i sumat a que no passa per càmera. Llavors això fa que al final sigui molt bo quan arriba el client.
10: Del camp al plat en qüestió d'hores. Aquesta és una de les claus. La pell fina fa que sigui un tomàquet delicat, poc amic de les cambres frigorífiques i dels viatges llargs. Això, que pot semblar una feblesa comercial, és també el seu principal valor. Es pot collir madur i consumir molt a prop d'on ha crescut. Però arribar fins aquí ha requerit anys de proves, cultius que no han funcionat, inversió i molta perseverança.
9: La clau són moltes, eh? És haver estat 15 anys buscant tots els cultius i amb molts que s'han perdut pel camí, però aquest ha aguantat. I també agricultura de muntanya, agricultura professional, i hi ha molt, molt, molt esforç al darrere que ara està començant a donar resultats.
10: Recuperar una varietat i conservar-ne la llavor és una cosa. Convertir-la en un producte viable és més difícil. S'ha de produir en prou quantitat, cal trobar punts de venda i restaurants, i hi ha d'haver consumidors disposats a escollir-la davant de tomàquets més barats o fàcils de trobar. Íñigo Jauge, de Rabassaires, explica que durant anys molts pagesos no ho veien clar.
11: Sí que és cert que durant molt de temps molts pagesos eren reacis perquè és un tomàquet que no és ni productiu, té un preu molt elevat, és difícil de comercialitzar. El món del tomàquet és un món molt ampli. A l'estiu hi ha tomàquet de tots els colors i de tots els tipus i de tot arreu del país. Però jo crec que la fermesa, una mica la perseverança, ha fet que sigui un fet. I ara el tomàquet mandó, com a mínim a nivell local, a aquesta part de Sant Cugat i del Vallès, és un fet.
10: El mandó competeix en un mercat que acostuma a premiar l'abundància, la resistència i la facilitat de transport. Ell ofereix gairebé el contrari: menys rendiment, una temporada curta i molta delicadesa. Per això la diferència no la marca només el gust, sinó tot el que hi ha al darrere. El projecte ha crescut perquè productors, administracions, restauradors i consumidors han començat a treballar en la mateixa direcció.
8: O sigui, jo crec que la, o sigui, la clau una és l'aposta de la pagesia pel producte, pel tomàquet. És a dir, que la pagesia s'hagi associat, s'hagi unit i hagi i cregui en que hi ha un producte que és clau, que és estrella, que es pot conrear i que pot apropar a la ciutadania i apostin pel mandó, això crec que és clau. I després és clau també que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat, també el Parc de Collserola, el Consorci, apostin per apropar aquest producte que uneix a la pagesia als ciutadans del municipi.
10: La història del mandó també serveix per reconnectar Sant Cugat amb el seu passat agrícola. Abans de convertir-se en una ciutat residencial, universitària i empresarial, bona part del municipi vivia de la terra. Encara en queden masies, camps, vinyes i projectes que intenten fer viable la pagesia, a tocar d'una de les zones més urbanitzades del país. Bernat Picornell, tinent d'Alcaldia de Comerç i Dinamització de la Ciutat, ho planteja també com una recuperació de la memòria local.
12: Pot semblar que el tomàquet mandó sigui només un tomàquet que et menges, que compres, que menges i ja està, no? I el projecte del tomàquet mandó va molt més enllà. Va molt més enllà en diferents sentits. Primer, en el sentit històric de Sant Cugat, no? Tornar a reviure, no?, aquells anys en què Sant Cugat, doncs, ens dedicàvem, doncs, a la pagesia, i ho feien, doncs, molts veïns i veïnes de la ciutat. I, per tant, des de la perspectiva històrica, és una bona notícia que això funcioni i funcioni molt bé.
10: Però recuperar camps no és només una qüestió de memòria. Una terra treballada crea espais oberts dins el bosc i ajuda a trencar la continuïtat de la massa forestal. No substitueix la gestió forestal ni les franges de protecció, però contribueix a formar un paisatge més divers i més resistent davant dels incendis.
12: També per una qüestió mediambiental. En un context d'emergència climàtica, d'incendis, d'aquesta, no?, por que tenim, doncs, d'un gran incendi forestal a Collserola, tenir cada cop més explotacions agràries, doncs, que treballin la terra, doncs, és fonamental. Aquests dies ho estem veient amb molts incendis, no?, que els bombers demanen als pagesos, doncs, que llaurin els camps, no? Doncs nosaltres estem convençuts que quantes més explotacions agràries hi hagi a Sant Cugat, doncs millor ens anirà, més protegits estarem des de la ciutat.
10: L'èxit ja es pot mesurar en quilos. Aquesta temporada els productors preveuen arribar a unes 8 tones de mandó sempre que el temps respecti la collita. I durant l'estiu, prop d'una vintena de restaurants de Sant Cugat l'han incorporat als seus plats. Per a Linino Jauji, comprar-ne no és només triar una varietat de tomàquet, és decidir quin paisatge i quin model de producció es vol sostenir.
11: I després, compromís per part de la ciutadania, és a dir, la ciutadania saber que quan vas a una botiga i tens al davant diferents tomàquets o diferents orígens i hi ha el mandó, entendre que el valor del mandó va molt més enllà d'un tomàquet, és un tomàquet, però és territori, és proximitat, és prevenció d'incendis, és Collserola, és casa, i jo crec que això és un valor que no té preu, evidentment, però és que, a més, estàs pagant per un producte que té una qualitat excepcional.
10: I si tot això acaba al plat, la pregunta és inevitable. Com ens hem de menjar un mandó? El cuiner Manel Guirado defensa que amb un producte així no cal complicar-se gaire.
13: Les entrades un tomàquet, jo us diria, molt de menjar cru, diguem-ne, amanit. És molt carnós, és molt alhora suau, diguem-ne. És dolç, és aromàtic, però no és agressiu. Amb la qual cosa d'entrada us diria simplement amanit, amb una mica de sal, un bon oli i una mica d'alfàbrega, tallat a trossos mal tallat, o si voleu, a làmines fines estil carpaccio, com us doni la gana.
10: I si és massa madur, per tallar-lo encara pot acabar en un gazpacho o un salmorejo. En tots els casos, la pell fina que en dificulta el transport és la mateixa que permet que maduri a la planta i arribi a la taula en el seu millor moment.
13: Clar, mira, aquí l'Iñigo explicava que el handicap que té és que és un tomàquet que viatja malament, perquè en seguida al tenir la pell molt fina es podreix, però per mi és un valor positiu. És a dir, el fet de que no pugui viatjar permet que és un tomàquet que maduri a la planta, això sempre és molt millor que si madura fora de la planta, amb la qual cosa estem consumint un producte de proximitat, amb tot allò que implica, però que a més sempre serà més bo que qualsevol tomàquet de característiques similars però que vingui de molts quilòmetres, que per força segur que vingui una mica abans.
10: El 6 de setembre, el Mandó tornarà a ser protagonista a la 5a Fira i Mercat Agrícola de Collserola, a la plaça de Barcelona de Sant Cugat. Però la seva història no s'explica només en una fira. Comença amb una llavor conservada durant generacions. Continua amb més de 15 anys de proves i necessita pagesos, cuiners i consumidors per mantenir-se viva. Potser el miracle de què parlava el Pol no és tan misteriós. És un tomàquet collit al matí, que al vespre encara té gust de casa.
0: Imagina't si és fàcil i si és difícil de trobar això avui en dia. Una petita joia que surt de la terra de Collserola. Moltíssimes gràcies, Pau Vázquez, company de Cugat Mèdia, per aquest reportatge que ens ha fet venir gana i també, mira, una mica de llàgrimes als ulls perquè trobo que és entranyable, no?, un producte de l'horta que ens vincula tant a la terra. Vinga, seguim endavant. A mi em ve de gust ara, com sempre, amb aquesta hora, avui una miqueta més tard, marxar a Premià. Avui us parlem des de Premià de fotografies, de documents, d'històries que ens ajuden a entendre el passat d'aquesta població de Premià de Mar. Avui ens acostem a la feina que fa l'Arxiu Municipal i una de les persones que fa més anys que en té cura. Ara ens la presenta el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Manel, bon dia!
14: Bon dia, com estàs? Doncs sí, sí, una persona que en té moltíssima cura des de fa molts anys i, a més, Núria, estem gairebé porta a porta amb la ràdio, amb l'Arxiu Municipal.
0: Ostres,
14: i avui
0: havíem
14: de fer aquesta parada. Som veïns de porta. I avui us volem presentar l'Àngels Costa, ella és l'arxivera municipal de Premià de Mar i amb ella ens repassarem una mica què fa un arxiu, què fa una arxivera i també doncs, com ha estat el seu pas dins d'aquest arxiu, perquè en uns mesos, l'Àngels, bon dia, Àngels, com estàs?
15: Molt bon dia.
14: Tens previst jubilar-te, per tant, ja com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
15: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir un any una mica menys.
14: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'Arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'Arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
15: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
14: Molt bé. I d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas de totes les coses que heu fet? Perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc. Però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
15: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer. Però bé, crec que he passat per tot. Per tot.
14: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
15: Bé, doncs en principi l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa en principi és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents. Des de que s'ingressen a l'arxiu, en qualsevol suport i en qualsevol format. Tots els documents que genera l'Ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals fins que es tanquen els procediments administratius i els registres i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
14: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
15: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai. Però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos. Documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema d'infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu, estem treballant en aquesta direcció. Hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents. I, per tant, el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial.

0: la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
1: Això és importantíssim. De fet, Núria, sí. Que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim, clar, sí. tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers sí. de capses que té l'àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'àngels.
2: Sí, sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'àngels, una necessitat imperiosa, però també, quina és la qualitat que ha de tenir un bon arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
0: Sí, clar, l'ordre, i ser molt sistemàtic i clar. Molt planificador.
2: I respectuós i tenim una mena, amb tot això.
0: Molt, molt. Sí. És un respecte terrible el que tenim. Sí. Molt, molt.
2: A mi saps
0: què
2: passa?
0: La documentació ens fa molt, molt de respecte, però no li tenim por,
2: Això és important.
0: No, cap ni una.
2: A mi em passa que guardo coses, sí. guardo papers perquè li tinc, sí, dic, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardes, ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, molt, un protocol.
0: Molt, molt, molt, molt. I això és difícil per nosaltres,
2: sí.
0: perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen, la gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. Yeah. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació sí, elèctrica, sí. entens? Mm. I dius, bueno, i aquest butlletí el puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Sí. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber sí, la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? Sí. És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens?
1: És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens està explicant avui l'Àngels, Núria, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
2: Passa que també hi ha molta digitalització, També es deu trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, a... virtual, però que també sí. és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10, en fem 20, perquè és igual, perquè ja estan i no les esborrem. Doncs amb els documents sí. digitals deu passar una mica això, no? Que hi ha molt de volum.
0: Passa el mateix. Passa el mateix, però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Clar. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Són la Bíblia, són sagrades. És allà on és la vida de l'Ajuntament. És tot.
1: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies a la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi ha molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
0: Bueno, aquí som un arxiu municipal i, per tant, tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats. D'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè, com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica i dels últims, que és per mi, doncs, el més el que seria com més reclamat, no, per la ciutadania, com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni. Clar.

0: documental, i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
1: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances doncs, ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
0: D'acord. Molt bé, tenim gràcies. Molts documents, si voleu, on podeu filmar algun.
1: Exacte, i podeu venir també a veure-ho, lògicament, amb Hores Concertades, però podeu venir a veure aquest arxiu, també. Núria, ja ho veus, se t'acumulen els plans per fer a Premià de Mar quan vinguis.
2: Molt bé, m'agrada perquè l'Àngels té un altre ritme del que portem tu i jo, Manel? Tu i jo amb nena casalat, i l'Àngels és com a... Tranquil.
1: Clar
2: que sí, com ha de ser.
1: Pausa, responsabilitat, i nosaltres som uns kamikazes, Núria.
2: Nosaltres ho trencaríem tot. Ara em passo un paper i el trenco. Molt bé.
1: Exacte.
2: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Molt bon cap de setmana, company.
1: Igualment.
2: El que fem nosaltres ara és seguir endavant i em ve de gust una passejada per la muntanya. El podcast de muntanya avui ve especial perquè en vez de fer-lo per sobre la muntanya, el farem sota terra, a les Coves de l'Espluga, també anomenades la Nevera de Catalunya. És un racó idíl·lic per visitar durant els mesos d'estiu, no només per la fresqueta que hi fa, sinó també per tot el que ens pot arribar a fer entendre el nostre passat. Un viatge al passat, de fet, a la prehistòria. Des de l'Espluga FM Ràdio, la companya Laia Molné ens du de la maneta per l'interior d'una de les coves del conglomerat més gran de tota Europa, les Coves de l'Espluga.
3: Avui no anem a la muntanya com a tal, sinó que anem sota de la muntanya. Estar fresquets en un lloc que per l'estiu crec que és una molt bona aposta i ho fem molt ben acompanyats perquè és moment de conèixer tot el que amaguen les coves a l'Espluga de Francolí. Xavier Lozano, guia d'Espluga, bon dia, Xavier.
4: Hola, què tal, Laia, bon dia.
3: Hola, comencem aquesta aventura amb tu i és una aventura fresqueta, no?, per l'estiu.
4: Sí, de fet, el que visitarem és el que està considerat, de fet, en alguns titulars, en alguns reportatges surt així, com la Nevera de Catalunya, perquè en ple mes d'agost, a 33-35 graus a l'exterior, i a dins d'aquest lloc on ara entrarem, estarem a 15 graus de temperatura amb un 90% d'humitat. Per tant, és un lloc fresquíssim.
3: Quin lloc és aquest? On estem?
4: A les Coves de l'Espluga de Francolí, una de les cavitats de roca de conglomerat més llargues del món.
3: Anem a entrar, si et sembla, perquè la porta ja impressiona, és una porta de ferro gran,
4: sí,
3: pesada.
4: I tant, obrirem aquesta porta de ferro que tapa l'accés al que és una de les coves de l'Espluga. El poble té tres cavitats diferents que formen part d'un mateix sistema de coves, un sistema horitzontal, és un sistema que transcorre per la plana de la conca de Barberà, al peu de les muntanyes de Prades, en què es forma una gran canonada subterrània, un conducte subterrani que comença als peus del barranc de Castellfollit, que està a uns 6-7 quilòmetres d'on ara ens trobem, i que arriba fins aquí, al poble de l'Espluga, en un sistema de coves que passen per sota de les cases i els carrers d'aquest poble per on transcorre un riu subterrani, que va ser el que va crear aquesta gran cavitat.
3: Només entrar ja en la frescor, com dèiem, és més que notable. Aquí s'està molt bé. I deies, aquest gran sistema de coves, nosaltres aquí podem veure una petita mostra que ja és molt gran, però hi ha una gran part que encara no s'ha pogut explorar.
4: No, de les Coves de l'Espluga s'han explorat pràcticament 3.600 metres de galeries, totes a la zona suburbana. S'ha aconseguit recórrer un conjunt de conductes del riu subterrani, tant la part seca, per on ja no passa el riu des del final de l'última glaciació, des de l'últim canvi climàtic, fa uns 10.000 anys en què es va començar el clima actual, el clima mediterrani, el riu va deixar d'utilitzar part de les galeries, que són les que ara es poden visitar en una ruta turística convencional que es fa durant tot l'any i que permet descobrir doncs, l'encant d'aquesta cavitat i també l'ocupació que han fet els éssers humans. Però també hi ha una gran part de les galeries que són les que encara estan ocupades pel riu subterrani, doncs que amaguen moltes sorpreses, perquè només s'han pogut explorar fins a l'altura de un sifó, un segon sifó, que és una part de la cavitat que està per sota del nivell de l'aigua, està submergida, per tant està completament inundada, i aquesta part només es pot creuar amb equip de submarinisme.
3: Més endavant parlarem d'aquesta part que dius tu, aquàtica, no? També ho parlarem amb un altre professional, perquè aquí
4: sí,
3: ens podem vindre a mullar.
4: També es pot visitar, sí.
3: Exacte,
4: sí.
3: Però primer de tot i ens centrem una mica en la història, no? Perquè com deies, són unes coves molt grans, molt còmodes per venir a poblar, crec jo, i això té datat de fa molts milers d'anys.
4: Sí, aquesta cavitat es va formar fa milions d'anys. Primer de tot es va formar una gran roca de conglomerat, després el riu la va perforar, i aquest riu a poc també va anar acumulant el fang i els sediments que van taponar una part d'aquesta cavitat. Els humans la van començar a utilitzar sobretot des de l'arribada de l'Homo sapiens aquí a les nostres terres. L'Homo sapiens va arribar a la península Ibèrica fa uns 40.000 anys, procedent d'Àfrica, i va començar a poblar aquest territori que estava gelat, glaçat, era l'última glaciació, el Paleolític Superior, i per tant aquí es va trobar amb uns homínids que ja hi vivien, que eren els homes del Neandertal, que probablement van passar per aquestes coves, però ells aquí no hi van deixar evidències perquè aquestes coves estaven completament plenes d'aigua. On som ara nosaltres, Laia, era un riu subterrani de banda a banda i, per tant, era una cova no habitable. Però en l'última glaciació el riu va anar perdent cabal i els Homo sapiens ja sí que van trobar lloc per habitar en aquestes coves, principalment per refugiar-se, però aquest no és l'ús més important que es va fer d'aquesta cavitat durant la prehistòria.
3: I quin és l'ús més important?
4: Doncs principalment és l'ús com a lloc de culte, com a santuari, com un espai sagrat, que ho va ser durant pràcticament 35.000 anys. I aquesta és la gran meravella d'aquest conjunt de coves, perquè han estat considerades un espai sagrat durant pràcticament tota la prehistòria, pels Homo sapiens, fins a l'arribada dels ibers. Per tant, estem parlant d'uns quants milers d'anys d'usos pràcticament continuats d'aquestes coves, com un lloc on s'hi celebraven diferents tipologies de rituals. Aquests eren els primers coneixements que es tenien des de les primeres excavacions d'aquesta cova, però ara fa 6 anys es va fer el més gran descobriment, que va deixar clar que aquesta cavitat ja era un lloc sagrat des de l'arribada de l'Homo sapiens. Des de fa almenys 37.000 anys, que és la data en què s'ha pogut datar el conjunt de gravats paleolítics més antics que es van descobrir aquí, en aquesta cova, l'any 2019.
3: Va ser un moment històric descobrir aquests gravats, gravats, a més, que estan datats com molt importants per ser gravat en si.
4: Sí, estem parlant d'un conjunt de gravats de diferents mil·lennis. La majoria pertanyen a l'època del Magdalenià o al premagdalenià, és a dir, fa uns 10.000, 15.000, 20.000 anys, i estem parlant d'un conjunt de dibuixos, la majoria abstractes, també alguns animals, i dibuixos molt antics, que es van gravar en aquestes parets, com us he dit, fins fa doncs, 30.000, 37.000 anys. Per tant, estem parlant de la mostra d'art més antiga localitzada a Catalunya i també doncs, el que es coneix com la província paleolítica mediterrània, tot el llevant de la península Ibèrica. És peculiar perquè aquí no hi ha pintures. Tots són gravats i amb una única finalitat. Escrivien aquests detalls simbòlics, aquests dibuixos dirigits a la divinitat, a la Mare Terra, i els escrivien en un lloc on no calia que hi accedís ningú.
3: És, per desgràcia, un conjunt que encara no podem veure, que esperem no, que en un futur proper pugui estar de cara al públic, però està en una zona complicada. Xavier, moltes gràcies per tot això. Et deixarem de la mà, agafarem de la mà l'Arnau per mullar-nos una mica. Moltes gràcies.
4: Cap dins de l'aigua, doncs. Que vagi bé. Gràcies a vosaltres.
3: Doncs ara seguim amb l'Arnau Bosch, responsable de Gorka Aventura, per mullar-nos una mica els peus, però hem de fer una mica un pas enrere perquè ens hem de preparar. Bon dia, Arnau.
5: Bon dia, què tal?
3: Ens hem de preparar, no?, per anar a l'aigua.
5: Sí, correcte. Per equipar-nos i per entrar dintre la cova, doncs ens hem d'equipar amb el tema del neoprè. Llavors haurem de tornar enrere per poder entrar.
3: Què hem de fer? Com ens preparem per anar a l'aigua?
5: Doncs mira, realment, com que dintre de la cova trobem el curs aquàtic, ens hem de preparar amb un tratge de neoprè, vale? Tenim tant el que és els mitjons de neoprè com el tratge complet. A part d'això, en aquesta part sí que entrem amb casc i frontal.
3: I un cop ho tenim tot, anem cap a la cova, no? Ara sí, tornem.
5: Exacte, tornem. Llavors, on ens ha deixat el Xavier, a partir d'aquí nosaltres doncs avancem més endavant, que ja podrem veure que la cova cada cop es fa més estreta i no tenim doncs aquesta part del museu o llum artificial, diguem.
3: Aquí és on comença l'aventura de veritat. Ho pot fer tothom, primer de tot?
5: Sí, a veure, realment no està recomanat per gent amb claustrofòbia, vale? Ja que la part aquesta de la cova, de la Ruta Aventura, és més estreta que la part del museu i normalment ho recomanem a partir dels 7-8 anys.
3: Tenim un primer tram, només començar, que és el que ens imaginem quan anem, no?, a fer aquest tipus d'activitat.
5: Sí, exacte.
3: Molt estret.
5: Exacte. Només començar ja veiem que la cova cada cop es fa més estreta fins a arribar a un pas de gatera, que són més o menys uns 30 metres, en els quals l'alçada màxima és d'1,15 m 15 metre 20.
3: Però després la cosa canvia, vull dir, s'obre la cova de nou.
5: Correcte, un cop arribem al curs aquàtic, a partir d'aquí ja pràcticament podem anar de peu en tot moment i trobem que la cova és bastant més ampla.
3: Som dins, tanquem els frontals i què?
5: No veiem res.
3: Res.
5: Absolutament res. Justament és una cosa que fem nosaltres dintre, que és el fet de descobrir la foscor absoluta. És a dir, estem durant un minutet aproximadament que tanquem tots els llums i llavors vivim una miqueta l'experiència d'estar dintre una cova i escoltar doncs, el seu moviment.
3: Doncs, Arnau, moltes gràcies. Ara sortirem, ens secarem una mica, però ja ben refrescats.
5: I tant, ara s'agraeix.
3: I ara hem sortit fora, però hem tornat a entrar perquè tornem a estar molt fresquets amb una altra cova molt petiteta que justament és on es fa un dels tallers, que és el taller de prehistòria. Ho fem acompanyats de la Chantal Puig, membre de Drac Actiu, encarregats dels tallers. Bon dia, Chantal.
6: Hola, bon dia, Laia.
3: Bon dia, aquí també s'està molt bé ara per l'estiu. Quins són els tallers que feu?
6: Doncs mira, aquí a la cova s'ofereixen normalment dos tallers. Un és el taller que diem de prehistòria, que és el que fem en aquesta cova, la cova del Castell, que és un taller en el que expliquem una miqueta com es vivia durant el neolític i el paleolític. Aleshores es fa una cabana paleolítica amb uns pals i unes pells, que es fa, aquesta part és la que es fa fora, i aquí dintre doncs, ensenyem als nens el tema de la il·luminació, com s'utilitzava el foc a dins de les coves, i aleshores parlem del que tenim aquí, a Muntanyes de Prades i a les coves de l'Espluga en concret, que és el tema de l'art. Fan una lloseta de pedra, que per una banda fan una pintura, com les que tenim aquí a Muntanyes de Prades, i per l'altra banda fan un gravat, com els que tenim aquí a les coves.
3: I en teniu un altre taller.
6: Sí, després hi ha el taller d'excavació arqueològica, que és el que es fa a les cabanes que hi ha a la sortida de la visita, els que heu vist abans de la recepció, com si diguéssim, i en una d'aquelles cabanes, la més gran de totes, hi ha un jaciment simulat. O sigui, no és un jaciment arqueològic de veritat, però sí que hi ha una zona preparada on hi ha objectes enterrats, i aleshores el que fem és explicar la feina dels arqueòlegs i les arqueòlogues, i aleshores els nens el que fan és, per grups, doncs intentar desenterrar enterrar restes que puguin haver-hi allí enterrades.
3: I Chantal, per acabar, hi ha alguna anècdota que recordis, algun moment així especial en aquests tallers?
6: Bueno, anècdotes n'hi ha moltíssimes. Pensa que fa 20 anys que fem aquests tallers, o sigui, en tenim moltes. Però, bueno, així com a part curiosa, a la part de l'art d'aquí de la prehistòria, potser et diria el que més em va sorprendre una vegada va ser un nen que a la part de la pintura va pintar tota la llosa, i quan li vaig preguntar què representava, doncs em va dir que era la cova, a dins, la cova, que no es veu res i està tot fosc. Em va semblar molt graciós.
3: Chantal, moltíssimes gràcies. Acabem amb tu tota aquesta ruta que hem passat per tot tipus de fases, no? Dins de les coves i recomanant totes aquestes activitats ara a l'estiu també són una molt bona opció.
6: Sí, perquè més aquí dins és com dius tu, estem fresquets i la calor de fora s'aguanta molt millor.
3: Moltes gràcies.
6: A vosaltres. Sí.

Nosaltres el que fem és agrair moltíssim als companys de l'Espluga, de Ràdio L'Espluga, per aquest reportatge que ens ha dut no a dalt de la muntanya, sinó per dintre la muntanya a visitar un dels llocs més espectaculars, fresquets i, en fi, amb més història que tenim aquí a prop del territori, les Coves de l'Espluga. Vinga, va, que després d'aquesta passejadeta, d'aquesta proposta de pla pel cap de setmana, el que fem és buscar-ne d'altres i arriba l'agenda d'activitats.

0: Activitats per un cap de setmana intenset. És 15 d'agost, recordo. Moltes poblacions estan de festa major. No podem passar per totes, però mira, ens en fa una selecció. La Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia,
0: Núria.
1: Vinga,
0: ho hem reduït a 3, això t'ho haver costat, eh?
1: Sí. Vull dir, avui només he portat una festa major. La setmana que ve ja sí que venim plens.
0: Vinga, tu mateixa. Escolta, comencem parlant de màgia, d'un festival de màgia relativament jove, tercera edició del Creixell Màgic.
1: Sí, tenim el Creixell Màgic aquí a Creixell, com bé deies, que avui i fins aquest diumenge 16 se celebra aquest festival, que és internacional i que és un punt de trobada pels amants de la màgia, amb propostes que hi ha espectacles, com per exemple el campió mundial de mentalisme Javier Botía, que fa un espectacle, també tallers pels més petits i un mercat amb material del món màgic per comprar-hi cartes, el típic set de màgia borràs que dic jo.
0: Oh, això mola molt, que vagi acompanyat del festival d'un mercat per comprar. Perquè sí que hi ha botigues especialitzades, però normalment a les nostres poblacions no n'hi ha, eh? Ja te n'has de desplaçar a Barcelona i així.
1: Sí, sí, jo quan ho vaig veure vaig dir, ostres, mira, que xulo que a la gent que li agrada podrà anar a renovar les seves cartes i les seves coses sense moure's gaire lluny. I bé, clar, el mercat i els tallers són gratuïts, mentre que els espectacles, doncs hi ha alguns que són de pagament i alguns que són gratuïts.
0: Molt bé. Doncs això passarà a Creixell, tercera edició del Creixell Màgic, des d'avui divendres i fins a aquest diumenge, un cap de setmana intenset. I música, molta música.
1: Sí, tenim...
2: Només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Prometo drames i ratllades algun dia.
1: Aquests són Ginestà, Germans Serrasoles.
0: Es nota. De seguida que els sents ja dius Ginestà.
1: Correcte.
0: Tenen una marca
1: doncs,
0: molt clara. Digues.
1: Aquests germans són els encarregats de donar el concert de Festa Major de Badalona, que d'avui fins diumenge se celebra coincidint amb la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu i Sant Roc, que són els copatrons de la ciutat. I bé, doncs, Ginestà presentarà el seu nou àlbum i això serà demà a 11:45 de la nit al passeig de la Rambla. A part del concert de Ginestà, doncs, hi ha altres activitats com una catifa de flors dintre de l'església, menjars populars habituals, cercaviles, matinades... Una miqueta el que s'ha parlat aquest dematí a les primeres hores.
0: Sí. Doncs Badalona, que també està de festa major. L'Assumpció, deies, i Sant Roc també, eh?
1: Sí, vull dir que tots som una miqueta iguals i diferents al mateix temps.
0: Bé, 15 d'agost.
1: Ja. És el que té.
0: És el que té 15 d'agost. Ginestà, que seran protagonistes d'aquesta Festa Major de Badalona plena d'actes. I ara, per canviar de tipus de música, jazz. Lídia, em portes molta música avui, eh? Això mola molt. Està molt xulo.
1: Per donar-li una miqueta de...
0: de color. De...
1: Exacte. Doncs bé, sí, a tots els diumenges d'agost, fins al 23, que serà la setmana vinent, Olot té un cicle de concerts i hem volgut destacar el d'aquest diumenge a 6:45 de la tarda, que és precisament un concert de jazz del Punx Trio i Samuel Marte. Punx Trio és un trio, com diu el propi nom, d'artistes que toquen un jazz molt concret que es diu jazz manouche, que és un jazz que la traducció seria jazz gitano, és una cosa així
0: qual,
1: com a...
0: Sí, així. Tal qual. Sí.
1: I també hi ha Samuel Marce, que és un trombonista de França. I bé, és un format que el trio habitual se li afegeix a aquest trombonista per portar doncs, aquest tipus de jazz i també un altre tipus de jazz que es diu hard bop. Jo
0: aquest ja sí que no el controlo.
1: Desconeguda. Jo no sabia que hi havia subgèneres dintre del jazz, però bueno, desconeixement meu, no passa res, sóc bastant inculta en aquest sentit.
0: Bueno, però per això fem el programa.
1: Per això serveix l'agenda.
0: Per això l'agenda i tot el programa, que jo estic descobrint un munt de coses xules, també.
1: Doncs això, i el concert es farà al Parc Nou de la capital de la Garrotxa, d'Olot.
0: Que xulo, doncs un parc fantàstic, el Parc d'Olot, estic veient imatges i és una meravella. Jo crec que la tardor fins i tot ha de guanyar molt més, però bé, de moment tenim el que tenim aquest diumenge, 6:45, el concert de jazz amb Punx Trio i aquest músic també francès. Moltes gràcies, Lídia. Acabem així amb tu. Moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana. Doncs jo crec que queda explicat, eh? Que no fem el programa per vosaltres, amb tots els respectes el fem. 70 ràdios de Catalunya fem el programa per nosaltres, per aprendre una mica les unes de les altres i saber tot el que passa a tot Catalunya. Jo estic adonant que he de viatjar molt quan acabem programa, quan acabem temporada. Me faré un fart de viatjar i conèixer totes les emissores amb qui hem estat contactant aquests dies. I segur que passo per Cardedeu. Aina, vindré. Vinc a veure-us, eh?
1: Si us plau, Núria, aquí t'esperarem, eh?
3: O baixeu vosaltres també a Tarragona.
1: També,
3: que
1: també.
3: Això és un momentet, que feu la bici i cap aquí. Aina, ens queda res, un parell de minuts. No sé si tenim algun altre comentari sobre gazpacho o salmorejo, que és el tema del dia.
1: Sí, via Instagram, la Pilar i la Núria ens han dit que gazpacho, sense cap mena de dubte.
3: Guanya el gazpacho.
1: Sí, i després tenim un últim missatge que és especial i ara us explicaré per què. Anem a escoltar-lo, és l'Estela.
4: Molt bon dia, Obert, per vacances. Doncs, entre aquestes dues grans opcions, jo escolliria el salmorejo, però un salmorejo molt especial, que és el que fa la meva sogra. És un plat que no pot faltar a l'estiu i per mi, sincerament, me'l podria menjar durant tot l'any. Vull dir, soc addicta al salmorejo.
1: Tenim varietat.
3: Tupers, aquests tupers, que ja esteu tardant en fer-nos arribar. Que rolin
1: els tupers. Sí.
3: Ja està.
1: I Núria, per què deia que aquesta última nota era especial? Doncs mireu, es tracta de l'Estela i és la persona que estarà a Cardedeu la setmana vinent, perquè jo avui ja tanco per vacances.
3: És veritat, Aina, sí, m'ho he enxivat i no n'he sigut conscient. Sí. Aina, i ja no tornarem a recuperar?
1: No, però seguiré ben atenta al programa. Vinga. Des de l'altra banda de la finestra, diguéssim.
3: Molt bé.
1: I l'Estela ho farà superbé, també.
3: Doncs vinga, Aina Barbany, moltíssimes gràcies, companya de Cardedeu, Ràdio Televisió, que aquests dies has estat amb nosaltres proposant-nos temes del dia. Fes-ho a l'altre, fes-ho al revés. Ara envia'ns tu comentaris i àudios,
1: vale? Exacte. Jo us enviaré àudios i seguiré ben atenta. Gràcies a vosaltres, a tot l'equip.
3: Molt bé.
1: I una abraçada molt forta a tots els oients, també.
3: Una abraçada, Aina. Moltíssimes gràcies. I dilluns connectem amb l'Estela i amb més temes del dia i amb més propostes i més continguts. 3 minutets i seran les 11. Passeu molt bon cap de setmana. L'última l'he de resistir. I una cançó.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
7: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
8: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, en sentit Girona, ocupa el voral i provoca retencions en aquest punt. A banda, també les obres a l'AP20 a Barcelona provoquen retencions en sentit nus de Trinitat, amb també un carril tallat. A banda, a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també a la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I el govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Aldamaz a Extremadura, al Marat, volíem dir, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó el 2032 i 2035 i el de Vandellòs 2 també el 2035. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees adherides al sistema. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos només un robatori. I Protecció Civil manté la situació de prealerta del pla enfocat de perill molt alt d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. També manté actiu el pla Inuncat per pluges intenses aquest cap de setmana a l'interior i al nord del país i prelitoral. I pel que fa als esports, el Barça fa el primer entrenament de l'equip al complet amb tots els mundialistes ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Courvasi i Koundé, que van tornar entre el dimarts, volien dir, i el dimecres. I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El Departament de Territori ha informat que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada amb 8,9 milions d'euros i es comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Les obres que ara es liciten són, com diem, les primeres que es duran a terme del conjunt d'actuacions previstes al conveni Maresme, que la Generalitat va presentar fa unes setmanes a Mataró, un desplegament d'accions a la carretera nacional i a la C32, que en total han de costar 384 milions d'euros que ha traspassat l'Estat a Catalunya en virtut d'un acord signat l'any 2009. Pel que fa estrictament a la carretera nacional, es preveuen en total 18 actuacions al llarg de la comarca en 16 termes municipals que s'enfilaran tots ells als 180 milions d'euros.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I aquest mes de juny, Vilassar Ràdio celebra una fita molt especial. 46 anys d'història, informant, entretenint i també fent companyia als veïns i veïnes. De fet, per commemorar la fita, s'ha editat el llibre Estem fent ràdio, Vilassar Ràdio, crònica d'una història col·lectiva, una obra que recull els moments, les persones i les anècdotes que han marcat aquestes 4 dècades i mitja de ràdio local. Aquest llibre s'ha fet pels 45 anys de la ràdio, tot i que ja en feu 46... Parlem amb en Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio. Jaume, benvingut.
2: Hola, bona tarda, què tal? Gràcies.
1: Molt bé. En primer lloc, què representa aquesta efemèride per Vilassar Ràdio?
2: Home, 45 anys ja són anys, informant, amb informació de proximitat, treballant... Ens anem fent gran tots plegats, totes les ràdios. I doncs són 4 dècades i mitja intensíssimes en què ens hem hagut d'anar adequant als temps que corren des de l'època fins a l'actualitat i mirant al futur.
1: Com va sorgir la idea d'impulsar aquest llibre?
2: Doncs, si et dic la veritat, va sortir per celebrar els 40 anys. Els 40 anys va caure just al 2020, que estava en plena pandèmia, i no vam poder-ho celebrar. De fet, tenim una festa preparada, un concert, amb música en directe, havia de passar molta gent a fer ràdio, tenim preparat, i se m'ha anat tot en orris, evidentment, amb el tema de la pandèmia. Es va quedar allà. I vam decidir, què fem? Ho celebrem els 41, 42, però tampoc li trobàvem gaire la solta. I vam dir, doncs va, fem un llibre. I ens vam posar en contacte, això... Va ser una idea de l'alcalde de les Hores de Vilassar de Mar, en Damià del Clot, que va dir, va, fem un llibre. I vam parlar amb en Josep Bernabéu, que és un periodista vilassarenc, i va dir, va, es va animar. I, de fet, el tenia fet fa un parell d'anys. I vam dir, esperem els 45, clar, allarguem una miqueta el llibre, tot el que puguem, i el presentem pels 45, i així ha estat.
1: Què hi poden trobar els lectors en aquestes pàgines?
2: La història sencera, perquè hi ha hagut una búsqueda impressionant, però impressionant, a més, moltíssima gent, com els dèiem, escolta, que anem a fer un llibre, no? Antics col·laboradors, col·laboradores, ens deien, doncs jo tinc fotografies, tinc històries i tal, per tant, és història. Des de la primera antena que van penjar els 4 col·laboradors que van dir, escolta, anem a fer la ràdio, anem a fundar una ràdio a nivell particular, des de la primera foto penjant l'antena, doncs fins als nostres dies. Per tant, pots trobar unes fotos històriques i si tens una estona per anar mirant, doncs gaudeixes una miqueta i també veus que ens hem fet grans tots plegats.
1: Hi ha alguna anècdota o algun descobriment que t'hagi emocionat personalment en aquest llibre?
2: Moltes. Hi ha descobriments molt xulos, de veritat. Fotos que no em pensava ni que existien i fotos que expliquen històries que segurament algú que no està lligat a la ràdio li pot agradar, mirarà, dirà, doncs mira, tal. Però clar, els que hem estat lligats a la ràdio des de ben joves... És una emoció constant, Tampoc et podia destacar massa, però moltes històries, perquè és que tot és història, des de la primera a l'última pàgina.
1: Fa 46 anys, com era fer ràdio en aquella època? Què creus que sorprendria més a la gent jove que avui comencen els mitjans?
2: Bueno, en tinc 52, per tant, jo tenia 6 anys, recordo, on estaven els primers estudis, perquè jo hi havia anat... Clar, era fer ràdio, és que era fer ràdio. O sigui, la gent anava a fer ràdio, plegava de treballar, plegava d'on fos, i escolta, què anem a fer? Anem a fer ràdio, es deia així. Uh-huh. I la gent venia a fer programes bonament com podia, i tal, i era, doncs... Recordo, a més els tinc molt presents, ja et dic, era molt petit, però els tinc molt presents. Un estudi molt, molt, molt petit, en locutònica, que hi havia 3 persones apretades i el tècnic just enganxat en el vidre, i allò era... I la discografia, com que no hi cabia dintre, estava fora un vestíbul. Mm-hmm. Estava l'Ateneu Vilassanès, a l'última planta, i després ja es va anar a l'edifici actual, es va pujar a la segona planta, i ara des del 2010 estem a la planta baixa, just a davant del mar, estem a peu de carretera.
1: Mm-hmm. Per tant, res a veure, amb l'actualitat.
2: En absolut. Mm-hmm. En absolut. Clar, o t'adeques o mores directament. Clar. Aleshores, doncs, tothom s'ha hagut d'adequar als temps.
1: Tot i els canvis tecnològics i l'arribada de les xarxes socials, els podcasts, etcètera, quina és l'essència que creus que continua intacta a Vilassar Ràdio?
2: Jo sempre dic que allà anem a fer programes de ràdio, sí? Jo sé que com en els joves diuen, vull fer un podcast. El podcast, si vols, el fem després. Quan tinguis la gravació, fem el podcast i tal. Nosaltres fem un programa de ràdio, no? A més, dona la casualitat... casualitat o no, que el 2005 vam ser el primer mitjà de tot l'estat espanyol, que junt amb un altre, Vilassar Ràdio i Vilaweb, aleshores, Vilaweb, Vilassar, vam fer el primer podcast. I això nosaltres no ho sabíem, això. Hòstia, va venir un tio, va, escolta, anem a fer un podcast, no sabíem ni què era. Uh-huh. I vam fer un podcast i vam començar a sortir tots els mitjans, ens van trucar, escolta, ens podeu explicar? I jo, sincerament, és que ni ho entenia, què volia dir un podcast. I això, nosaltres fem ràdio. A partir d'aquí, doncs, la gent, evidentment, t'has d'adequar. Hi ha que gent que escolta la ràdio en directe, n'estic segur, que hi ha gent que escolta la ràdio, però, clar, ara, tota la carta, el podcast, quan tu vols, des d'on vols, amb el mòbil, amb la tablet, amb què sigui. Hem canviat la manera d'escoltar la ràdio, però jo crec que no hauríem de canviar la manera de fer ràdio.
1: Uh-huh. Sobre què era aquell podcast que vau començar, doncs, a emetre?
2: Doncs va ser una bogeria que vam fer que es deia Calamarman. Tot va venir d'una història molt rara, eh? I si fos t'ho explico molt ràpidament. Vam fer un programa d'humor que va durar 15 anys i jo sempre estic, quan estic en directe, estic amb un vòlei jugant, vale? I a mi se'm va rebentar el vòlei a les mans mentre estava en directe. Vam fer una pausa quan va tocar i estava esperant un company que entrava per telèfon des de la mateixa ràdio, però entrava per telèfon fent veure que era, bueno, un personatge molt divertit. I jo vaig anar a rebentar les mans i quan vaig venir, vaig tornar, em vaig assentar a l'estudi i dic, vinga, doncs ja hem fet una pausa, hem fet un pipí, ens hem rentat les mans de tinta i ja podem continuar. I m'ha dit, has fet un pipí i t'has netejat les mans de tinta? Tu ets Calamarman. I el tio va inventar un personatge, uns còmics, però brutal, amb els personatges, Calamarman, els dolents i tal. Era una imitació de Batman, però portat amb humor i a Vilassar, que es deia Vilatown. I el magnat de les comunicacions no eren Jaume Cabot, eren James Cable, li feia. I a partir d'aquí ens van dir, hosti, això ho podem fer, un podcast. Va sortir pel YouTube, també, perquè ens van dibuixar, i hi havia molta gent que va col·laborar. Es va anar a fer gran el projecte, es va fer tan gran que directament van dir, parem, perquè no, això nosaltres no ho podem abargar. És així, eh? O sigui, i ho van parar-ho. No hi havia xarxes socials, si res, no hi havia xarxes socials, no sé què hagués passat,
1: Clar.
2: Però realment va ser espectacular. I el podcast era del Calamarman.
1: Molt bé. Jaume, de ben segur que hauràs escoltat la següent afirmació que fa referència no només al món de la ràdio, també al món de la premsa, que la ràdio morirà, que la ràdio té els dies comptats, sí. També es deia, doncs, amb els diaris. A veure, sembla que la situació no va en aquest camí. Sota la teva visió i sota la teva experiència com a director de ràdio, què creus que passarà?
2: El vídeo als anys 80 havia de matar la ràdio, internet havia de matar la ràdio, les xarxes havia de matar la ràdio, el podcast també, i aquí està. La mare de tot continua sent la ràdio. Tot, de tot. És a dir, hi hauran podcasts, hi hauran continguts per les xarxes, estarà tot molt bé, introduirem càmeres als estudis, que està tot molt bé, però la mare de tot és la ràdio.
1: Clar, la ràdio es va transformant, es va adaptant.
2: T'has de fer-ho, si no ho fas estàs perdut, eh?
1: Ara, doncs, a part del so, també l'acompanya la imatge, però en definitiva al final el que fa és donar-li un altre toc, no? És com un afegit més, però la veu és la veu i el so és el so.
2: Sí, pot haver imatge, però tu estàs fent un programa de ràdio. Sí, fas ràdio, evidentment, eh? I per tant, doncs, és que has de buscar la manera de sortir i arribar al màxim. No pots estancar, dir, jo faig ràdio, a mi m'escoltes pel transistoret i ja acabem. No, t'has d'adequar. Si no t'adeques, estàs perdut. Però ho hem d'aprofitar. És que jo, per mi, internet no és l'enemic de, o les xarxes o la televisió o el que sigui, no és l'enemic de la ràdio. És una cosa que t'has de complementar.
1: Clar.
2: I dir, escolta, jo ho faig servir, això.
1: De
2: és
1: fet,
2: com els músics.
1: Clar, funciona bé, no? Per exemple, extreure petits fragments de les entrevistes, el fragment més potent. És com el ganxo, no? I després la gent que està interessada, doncs ja escoltarà el programa sencer.
2: Jo faig un programa a Vilassar Ràdio des de fa 18 anys, de 3 hores cada dia, al matí de 10 a 1. Com es fa a Premià, com es fa en molts llocs. És molt difícil que algú estigui escoltant 3 hores de ràdio. Ara vaig escoltar, molt difícil, aleshores els fragments que tu dius, no? Els podcasts.
1: Clar.
2: Vaig escoltar l'entrevista que li has fet a tal, vaig escoltar la secció que has fet de qual. I és així, és que ho has de fer així, perquè si no, és adequar-se. I aquí, jo crec que en el llibre està força ben explicat, això.
1: Molt bé, doncs Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona a l'Ona Maresma. Ha estat un plaer, i que bé que siguin 46 i 50 i els que hagin de ser.
2: Igualment, i moltes gràcies a vosaltres i felicitats.
1: Molt bé, fins ara.
2: Fins ara, adéu. Gràcies.
3: A l'entrada.
1: antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Centre Cultural Costa Nord, a la localitat mallorquina de Valldemossa, va acollir la nit del dilluns 3 d'agost l'acte de lliurament de les noves distincions que concedeix el Consell de Mallorca, Mallorca Terra d'Honor, i amb les quals es volen reconèixer persones per la seva contribució significativa a la projecció de l'illa i al seu patrimoni. Com informava IB3, en total es van lliurar 10 distincions, i una d'elles va ser per la reputada periodista premianenca Maria Àngela Alcázar, professional amb una trajectòria dilatada, sobretot als diaris El Periódico i La Vanguardia, i especialitzada en crònica social i, més concretament, en el seguiment de la vida de la Casa Reial Espanyola i altres monarquies europees. Ella mateixa s'ha mostrat així de complaguda a Premià Mèdia de rebre aquesta distinció, que atribueix sobretot als 40 anys que fa que informa des de Mallorca dels estius a la Casa Reial en aquesta illa. També es referia en paraules elogioses a un altre dels homenatjats, l'actor Michael Douglas.
3: Doncs sí, com dieu, després de 40 anys de venir tots els estius a Mallorca a cobrir la informació de la Casa Reial, primer pel Periódico i en els últims 20 i pico d'anys per La Vanguardia, doncs el Consell de Mallorca ha considerat que la meva feina i la meva manera d'explicar la realitat d'aquesta illa doncs es mereixia aquest reconeixement. Evidentment que estic molt honorada i a més em va fer molta il·lusió perquè entre les 9 persones que vam rebre aquesta distinció de Mallorca Terra d'Honor, doncs hi havia el Michael Douglas. Haig de dir que és un senyor supersimpàtic, molt agradable, que és curiós perquè nosaltres pensàvem que arribaria l'últim a l'acte i que d'alguna manera doncs, estaria envoltat d'algun sèquit o d'algunes persones que el protegerien de la gent. I al contrari, va ser dels primers en arribar, es va fer fotos amb tothom i la veritat és que va ser una nit molt agradable.
2: Van presidir l'acte el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i el conseller de Turisme, Guillem Ginart. Afegim que recentment Alcázar publicava una columna d'opinió a La Vanguardia on reflexionava al voltant del tancament de botigues de tota la vida a moltes poblacions del país i feia referència expressament al tancament d'establiments premianencs emblemàtics com la Ginesta o Cala Maria.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Can Sant Pere no només és una fàbrica, no només és una lluita per tot de joves de primera. És un joc que recorrem tota la vida. És una escoleta, és el reforç, és la tarda que comparti fent deures, és el primer cop que surt una manifestació. Entens què vol dir defensar una cosa que estims? És aprendre que la justícia no s'accepta, és combat, és descobrir que quan ens ajudem som més forts.
3: I és que sempre hem sabut que qui s'espera s'ha mort.
4: Aquí hem crescut. Hem rigut, hem discutit, hem après a treballar en grup, a escoltar-nos, a ajudar-nos. Hem compartit idiomes, cultures, menjars, boxa, excursions, arts marcials, celebracions. Hem après català i hem compartit tradicions. Hem celebrat el Tió Popular, els aniversaris de Can Sant Pere, dies plens d'activitats que ja formen part de la nostra història. Can Sant Pere ens ha ensenyat valors, empatia, inergonació, solidaritat. Ens ha ensenyat que la comunitat és família, que els amics poden ser casa, que un espai pot ser molt més que parets.
5: Ara som a Miquel Moragues, però imaginem un futur on tornem a la fàbrica reformada, viva, plena de gent. Un espai gran per fer cinema, circ, futbol, skate, per crear i imaginar sense límits. Un lloc obert, valent, compromès. Aquest capítol és per nosaltres i per les altres, per les infàncies que no només hem passat per Can Sant Pere, sinó que l'hem construït, perquè també defensem el que és el poble. Benvingudes a Créixer Can Sant Pere.
6: En aquest episodi volem parlar també de l'escoleta de Can Sant Pere, en aquest episodi que, com dèiem, parlarem de créixer a Can Sant Pere. I avui tenim amb nosaltres diferents convidats i convidades que ens acompanyen ja en aquest podcast i farem que elles i ells es presentin i ens diguin qui són, quants anys tenen i a quina escola o a quin institut va. Va, comencem amb tu.
5: Jo em dic Laia, tinc 16 anys i vaig a l'IPM de Premià.
6: Molt bé.
2: Jo em dic Usman. Tinc 15 anys, vaig a l'Institut d'IPM.
7: Soc Hamza, tinc 16 anys, vaig a l'Institut IPM.
6: Molt bé.
8: Em dic Aissatu, tinc 8 anys i vaig al Sant Cristòfol.
9: Soc Fatu i tinc 8 anys i vaig a l'escola Sant Cristòfol.
6: Molt bé.
10: Jo em dic Aminata, tinc 10 anys i vaig a l'escola Dufí.
6: Molt bé, doncs ara que us hem presentat, qui vulgui, això pot anar responent qui vulgui, expliqueu-nos una mica què és el que feu a l'escoleta de Can Sant Pere.
8: Jocs.
6: Va, jocs. Quins jocs, per exemple? Algun que te'n recordis o que us en recordeu? Va, qui l'ajuda?
5: Fem activitats, sí, i cooperem. O sigui, parlem de les coses que ens agradaria fer en un futur. Uh-huh. O sigui, com a escoleta.
6: Molt bé.
5: Doncs ens veiem els dimecres a la tarda.

0: persones porten deures
1: sí.
0: I, per tant, els hi ajudem. Algunes vegades juguem a jocs de taula i fem un cercle restauratiu.
1: Molt bé. Va, vinga, explica'ns alguna cosa també del que feu a l'escoleta.
2: A l'escoleta fem moltes coses, activitat, fem sortides a manis i a vegades vam anar al camp de Barça
1: sí.
2: I amb tota l'escoleta fem taller de boxa i fem cuina, taller de cuina i tenim un magatzem de regla bici si tens un bici a casa que no està bé.
1: Molt bé.
2: Portar allà per arreglar.
1: Molt bé, la poden arreglar, la bicicleta allà. Tots arregleu bicicletes o no?
3: Sí.
1: No.
4: Bueno, hi ha dos nois
1: sí.
4: O un especialitzat en això i tu portes la teva bici i et diu com arreglar-la.
1: Molt bé, molt bé. I us ajudeu a fer els deures entre vosaltres també o no?
3: Sí.
1: Sí, eh?
3: A vegades.
1: A vegades. Molt bé, molt bé. I també em deies abans que parleu de què us agradaria fer en un futur, no? I una mica dels plans que teniu d'aquí un temps, no?, per fer quan sigueu més grans. O no, això no. També, del que voleu estudiar o què us agradaria fer, què us agradaria ser.
2: No, la idea és que quan a vegades ens reunim per parlar de coses, el primer que diem és recuperar la fàbrica, que abans estàvem la fàbrica allà, que era més gran, teníem més espai, la cuina era més gran, hi havia més classes, però allà on estem ara, que no és, diguem que no és més gran, no és molt
1: és més
2: gran,
1: petit.
2: És més petit, i ens posem al passadís per fer classes, i a vegades quan estem estudiant, venen les mares que estaven a dalt, quan baixen, i a vegades ens interrompen, i no podem seguir la classe. Per això necessitem un lloc més gran.
1: Per tant, voleu tornar no, a la fàbrica de Can Sant Pere.
2: Sí.
1: Molt
2: era
1: bé.
2: Més gran, que hi havia més classes i no pujàvem al passadís també.
1: Molt bé. Quins records teniu de la fàbrica, vosaltres, de l'espai de l'escoleta
3: davant? Nosaltres no vam anar a la fàbrica.
1: No veu arribar a anar vosaltres, eh? Però vosaltres, que sou més grans, sí que teniu records allà?
3: Sí.
4: Jo vaig conèixer Can Sant Pere a la fàbrica perquè, bé, jo tenia com moltes coses per fer un túnel del terror i una noia ens va dir, ai, doncs la gent de Can Sant Pere ho busca. I doncs allà vaig conèixer jo la fàbrica i Can Sant Pere i li vam ajudar a fer el túnel fa 3 anys o així, i des d'aleshores pues, estic aquí. I, bueno, ha sigut un canvi molt gran.
1: Molt bé.
4: Perquè la fàbrica era molt gran, era molt... I això és més petit, però està bé, també.
1: Molt bé. Tu tens algun record a Can Sant Pere? Te'n recordes o no? De com era l'espai?
0: Sí.
1: Sí? I tens bons records, eh?
0: Bueno, alguns.
1: Alguns, molt bé. I vosaltres recordeu alguna cosa de Can Sant Pere?
2: Sí. Sí, moltes.
1: A veure, per exemple, algun record que tingueu allà d'alguna cosa que veu fer?
2: Lo de plantar flors i...
1: Molt bé.
0: També a la fàbrica gran, també els meus germans anaven. Per tant, allà podíem, tipus, decoràvem els parets.
1: Sí.
0: Fèiem grafitis, sí.
1: Molt bé, molt bé. Doncs molt bons records. Expliqueu-nos també si hi ha persones que vosaltres també associeu o recordeu de Can Sant Pere. Gent que vosaltres heu conegut a Can Sant Pere.
0: A l'Àlex.
1: A l'Àlex.
2: Vam conèixer alguns profes com la Georgina, el Salva, que ara ja no estan.
1: Sí.
2: Però la Georgina va bé a l'escoleta, però la Salva no.
1: Molt bé. I com us ajuden aquests profes?
2: Pues a vegades quan tenen deures, podem anar allà amb ells i ens expliquen com fer-les i fins a entendre's i ens ajuden a fer-les també.
1: Molt bé. I el que sé és que teniu una cançó, no?
3: Sí.
1: Voleu que la posem i cantem una mica o canteu una mica vosaltres que us la sabeu?
3: Vale.
1: Sí, cantareu, segur?
3: Sí.
1: Doncs va, quan el Marçal vulgui, l'escoltem.
5: I l'escoleta què?

0: jo les càmeres. A Premià ens trobareu organitzades. Sempre seguirem lluitant per les que falten.
1: Per les que falten.
2: Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera. Lovely students learning in the schooleta. We are here defending Can Sampera.

0: també.
1: Molt bé, molt bé. Heu cantat molt bé. Alguns heu fet playback una mica, sí que és veritat, però la resta heu cantat. Ho heu fet molt bé, ho heu fet molt bé. Escolta, hi ha unes coses que ens heu dit que encara hem de parlar i em deies abans les manifestacions.
2: Sí.
1: No? Explica'ns una mica això, les manifestacions.
2: Les manifestacions, vam fer unes manifestacions que van ser sobre l'habitatge, que van ser a Barcelona, i vam anar als de Can Sant Pere... uns dies abans van fer unes pancartes escrivint les coses de la manifestació i vam anar allà arreu a les 4 i vam tornar a la nit i això.
1: Molt bé, heu participat també d'aquestes manifestacions. Molt bé. Vas anar també a les manifestacions o no?
3: No, jo no he anat, però la meva mare sí que anava.
1: Ah, molt bé.
3: I bé, també són les manifestacions primeres de molta gent.
1: Sí.
3: Perquè també nosaltres estem a una edat que ja ens deixen fer manis a l'institut i pues, també han estat les primeres.
1: Molt
3: i pues, anem a defensar coses que ens semblen injustes.
1: I com va ser l'experiència d'aquestes primeres manifestacions? Com ho recordeu?
2: Pues molt bé, havia molta gent,
1: sí.
2: I havia gent defensar l'U de Palestina també vam anar també, la manifestació que hi havia de Palestina, i vam anar, hi havia molta gent també.
1: Molt bé, i també us volia preguntar per la Festa Major i el desembarcament, qui m'ho explica això?
4: Jo.
1: Tu?
4: Jo vaig anar al embarcament petit,
1: sí,
4: amb el meu germà, i... La Tamara em va venir a veure.
1: Molt bé, i què vas fer en el desembarcament?
4: Vaig fer lo de pirata.
1: Sí?
4: I també quan estava assajant vaig fer-lo amb el meu germà.
1: I què et va semblar aquesta festa?
4: Bé.
1: Bé? Et va agradar? Sí. T'ho vas passar bé?
4: Sí.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, ja m'ha explicat una mica tot el que heu fet. Vosaltres recomanaríeu també a nens i nenes que formessin part també de Can Sant Pere i de l'Escoleta, que no
4: sí.
1: hi són ara?
4: Sí? Sí.
1: Per què els hi recomanaríeu?
4: Perquè és un lloc que te divertes molt, on aprens i...
1: Molt bé, molt bé. Doncs queda recomanat. Vosaltres que sou més grans, ho recomanaríeu o no, els que sou una miqueta més grans?
3: Sí.
1: Sí.
3: I a més també... bueno, no ho hem dit abans, però també fem festivitats. Per exemple, celebrem el Tio Popular, a vegades el Carnaval, l'aniversari del Sant Pere, de l'Escoleta, i pues, això ho anem preparant. I bueno, jo, per exemple, també utilitzo Can Sant Pere per estudiar i per fer treballs
1: molt
3: en
1: bé.
3: Grup.
1: Molt bé.
3: I els caps de setmana doncs, anem i l'obrim i el tanquem.
1: Molt bé.
3: I allà hi fem tot el que necessitem i tenim tot el material disponible.
1: Molt bé, per tant, és un molt bon recurs. Escolta, per acabar, abans que marxeu, tenim o heu pensat un joc. I
4: sí,
1: ho recordem,
4: sí.
1: Per si algú ens està escoltant ara sí. per primera vegada en aquest podcast, explicareu tres històries, no? I haig d'encertar la que no és veritat. O hi ha dos que són veritat i una que és mentida. Més o menys.
2: Ho has d'esbrinar.
1: Val, doncs va, qui comença? Això va canviar les normes segons la setmana. Jo crec que cada cop ho compliqueu més. Però vinga, a l'aventura, va. A veure, qui comença?
4: La Fatu.
2: Fatu, va.
5: Que comenci la Isatu.
1: Doncs va.
4: Hem fet una festa d'espuma. Hem anat... a l'herida i també hem anat al camp de Madrid.
1: Val. Aquesta és una de les històries. Ho heu fet tots junts, això, o no, suposadament? Què diríeu, que sí o que no?
2: No són aquests els...
1: Qui la vol ajudar? Qui la vol ajudar?
2: Havia una...
3: Espera,
1: expliqueu la història.
3: Però no és normal.
1: Clar.
3: Faig jo una, fas tu altra, i elles, si no que acabi, no les ajudem.
1: Vale.
3: Vale. Nosaltres, quan vam gravar aquesta cançó que ha sonat abans, com és del Morat, com coneixia l'Escoleta i li feia il·lusió, ens va venir a veure mentre la rodàvem.
1: Vale.
3: Sí, va venir un equip de drons, de càmeres, molt guai, i doncs ell va estar allà mentre la rodàvem.
1: D'acord. I quan fa d'això, més o menys? Quan la veu gravar?
3: 3-4 anys.
1: 3-4 anys. Vale. Molt bé.
3: Ara.
1: A veure, qui m'explica la següent?
2: I que quan vam anar al camp de Barça, vam anar amb l'Escoleta, vam anar com 80 persones allà, de l'Escoleta, han anat mares, alguns pares, i hem anat com a... En total, érem 80 persones.
3: Vam anar tot Can Sant Pere al camp del Barça.
1: Val. Molt
3: a veure
1: bé.
3: Un partit de futbol.
1: Val.
2: era la Palestina contra la selecció de Catalunya per lo que va passar a Palestina.
1: Val, molt bé. I l'altra història, qui me l'explica?
3: La dieu vosaltres o la que fem nosaltres?
4: Vosaltres.
3: Hamza, ¿la quieres hacer?
0: Sí.
1: A veure.
2: Aquest any hem fet uns calendaris de l'escoleta.
1: Sí?
2: Sí, i unes bolses per cinquè aniversari de l'escoleta.
1: De l'escoleta.
2: Sí.
1: Val. Hi ha alguna és veritat i les altres són mentides? O pot ser que totes siguin mentida i totes siguin veritat? Va, jo crec...
3: Et diem una última.
1: Una última, vale, sí. Va, una més, quatre.
3: Vale, que per un aniversari de Can Sant Pere,
1: sí,
3: al pati vam contractar una màquina d'escuma.
1: Sí.
3: I vam estar amb la màquina d'escuma.
1: Val, però això ho ha dit ella, la màquina d'escuma, o sigui, potser que...
3: Sí, sí, o sigui, és el mateix, però...
1: Val,
3: però era aquesta la idea.
1: Millorada la història, sí. Val. La de l'escuma, diré que sí, que és veritat. Però m'ho dieu ja o no? O les,
3: no,
1: o les dic totes?
3: Tu
1: vale.
3: Digue-les i ja et direm.
1: El Morat, jo diria que aquesta... que aquesta no. No és veritat, aquesta.
3: Vale.
1: La del camp del Barça, jo crec que sí, que és veritat. Mm-hmm. Encara que m'ha despistat lo del Madrid, però jo diria que és veritat, la del Barça. I la de les bosses... Home, jo, si no l'heu fet, aquesta de les bosses, m'agradaria que les féssiu. Jo diria que és veritat, aquesta. Sí, la del Mora et diria que no, que és la que és mentida. Què?
3: Amb aquesta has encertat, però et falta una.
1: Que és veritat o que és mentida?
2: És mentida.
1: És mentida.
3: La del Mora és mentida.
1: Sí. I hi ha una, sí, més que és mentida,
3: sí,
1: que no l'he...
3: Sí.
4: Sí.
1: La de l'escuma.
4: Sí.
1: Sí?
4: Sí.
1: Doncs mira, aquesta hauria dit que era veritat. Molt bé, molt bé. Hauria aprovat l'examen, més o menys.
2: Sí, sí, sí.
1: Un 5, un 5.
2: Sí, sí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Us heu passat bé?
2: Sí, molt,
4: sí,
2: bé.
1: Molt bé, doncs quan vulgueu podeu tornar. Moltes gràcies.
4: Adéu.
1: Adéu. I avui ens acompanya la Laura en representació de The Bòlit, una entitat premianenca que agrupa i coordina les colles i balls de cultura popular i té l'objectiu de mantenir vius els actes de cultura popular, difondre i fer també pedagogia, conservar, recuperar actes tradicionals de Premià de Mar i, a més, volen convertir Can Manent en la casa de la cultura popular. Benvinguda, Laura, com estàs?
6: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Parlàvem d'això, de convertir Can Manent en la casa de la cultura popular de Premià de Mar, perquè és important que la cultura popular tingui, doncs, un espai físic i públic a Premià de Mar.
6: Exacte. Sí, aviam. Casa de la cultura... Hi ha dues parts, no? Mm-hmm. Casa de la cultura popular ja ho som, mm-hmm, perquè les colles de cultura popular de Premià convivim allà dins, no? D'entrada és una sort que tenim una agrupació de colles, perquè això fa que tinguem una cultura popular molt més cohesionada, mm-hmm, i molt més forta. I dintre de conviure en aquest espai, que dona moltes oportunitats i així, ara també hi haurà la fase del Museu de la Festa, no? Que ja és el que tanca, no, aquest cercle de no només la cultura popular és de les persones que hi formem part, uh-huh, sinó és un patrimoni de tot Premià, no? O sigui, bueno, sobretot les mares que tinguin fills saben que Can Manent és un espai molt important, uh-huh, mares, pares, família, sí, diversa, perquè hi ha infants que, si passen per Can Manent, han de dir adéu als gegants, uh-huh, o han de dir hola als gegants, no? Doncs això no és de The Bòlit, és de qualsevol premianenc.
1: D'acord, molt bé. Quina és la història de Can Manent, d'aquest espai que dèiem de la Casa de la Cultura Popular?
6: Sí, la història de Can Manent realment és la història de Premià de Mar, uh-huh, no? O sigui, Can Manent va ser la primera masia de Premià quan era un barri de pescadors de Premià de Dalt, bueno, de Sant Pere de Premià, sí, i això. Llavors els pescadors van començar a passar nits aquí, la masia Can Manent està habitada per la família Manent, i d'allà comencen a dir, vale, una cosa, això se'ns està fent gran, mm, i ho converteixen en un poble, fan una església, la família Manent és com que lidera, no, la creació, d'acord, de Premià de Mar. Llavors, al final hi ha molts canvis de Premià, no? En l'urbanisme, en els cultius, en tot. Arriba el ferrocarril, la industrialització, i Can Manent queda una mica més buit i acaba, doncs, que la família Manent ja se'n va de la masia i la cedeix a l'Ajuntament. Uh-huh. Llavors, l'Ajuntament en un primer moment hi va fer la biblioteca i un museu tèxtil, bueno, la demo, no, sí, del Museu de l'Estampació. Uh-huh. I després, quan ja es va fer la biblioteca, crec que el 2001, quan ja es va fer la biblioteca nova i el Museu de l'Estampació també va tenir la seva seu, va tornar a quedar buit. The Bòlit és una entitat del 2004, i jo era molt petita llavors, no, sí, recordo ben bé quan hi vam anar, però llavors ja es va cedir a The Bòlit i fins aquests últims anys, jo crec que des del 2023, 2022, o fins i tot per la pandèmia també, que la part de la Casa de la Festa es comença a consolidar.
1: Mm-hmm. Molt bé. De fet, parlàvem d'aquesta Casa de la Festa, parlàvem al principi de com s'agrupen totes aquestes colles en aquest espai i com conviuen, això, diverses colles, diverses entitats dins un mateix espai.
6: Sí, ara ja tot és en demo, perquè quan hi hagi el museu la dinàmica tornarà a canviar. Però, aviam, l'activitat que s'hi fa és... Tenim una sala insonoritzada pels tabalers, que és teva. Bueno, les atabalades no hi caben i assagen a un altre lloc, però bueno, la majoria de colles de tabals assagen a la sala insonoritzada, els petits, els tabalets, també assagen allà. Després, a la primera planta, hi ha el que serien les figures, que assagen sobretot a l'era. Després, als balls, ens repartim entre dalt i baix. Uh-huh. Diables, que també té molt de material, tenen la seva sala. El porxo no és l'espai del Gafarró. Més o menys està distribuït.
1: D'acord.
6: I tenim un despatxet per una sala de, com de reunions i d'emmagatzematge. I també és veritat que el projecte Relat molts cops ve a Can Manent, no? Llavors, la part de dalt queda com a espai polivalent d'assajos de bastons, panderos, no? Més els balls, el ball de cintes quan s'apropa la festa major, els petits, els penjaculfes, també. I també queda com a espai polivalent per quan venen escoles i així, a fer tallers.
1: Molt bé. Per tant, té tot el sentit que compartiu espai tots, no? Perquè al final tots feu la festa i la cultura de Premià de Mar, no?
6: Exacte. De fet, sí que a la temporada d'estiu treballem molt per colles i cadascú surt... O sigui, fem cercaviles i cadascú té la seva colla, no? Però sobretot a la Festa Major d'hivern, que no hi ha tant la dinàmica de colles, es converteix en la casa de la festa de tots, no? És a dir, assagen penjaculpes, assagen gitanes, hi ha vestuari de no sé quina colla, ara assagen els grans, ara els petits... Vull dir que hi ha una dinàmica molt diferent que la que trobarem ara, no? Preparant ja rebombori i Festa Major.
1: Molt bé.
6: També hi ha molt de treball de comissions, vull dir, és un espai de reunió i de treball pedagògic. Pedagògic per les escoles, per, jo què sé, demà crec que venen els, la normalització lingüística, també fer una visita, i també com que tenim tot de colles infantils que creixen amb la festa.
1: Doncs mira, això que em deies em va molt bé, perquè et volíem preguntar també com es fa aquesta cultura comunitària des de la cultura popular, és a dir, com us impliqueu també doncs, amb tot aquest teixit premianenc, amb la resta d'entitats i amb el dia a dia del poble.
6: O sigui, nosaltres tenim com ja les festes tancades, no? Festa Major d'hivern, Ramon Bori, Festa Major d'estiu, però sí que intentem, en la mesura del possible, fer xarxa, no? Per exemple, pels penjaculpes, els apropem a les escoles, anant a explicar els penjaculpes petits, i els versots dels petits els fan els infants de Premià. Però també hi ha una canalla, no?, que creix amb la cultura popular, ja siguin nens que arrosseguen a les famílies, que això ens ha passat molt, no?, com nens que han nascut allà i que s'ho estimen tot, no? Abans sí que potser hi havia sentiment de jo soc capgròs o geganter, però ara hi ha un sentiment com més de vale, formo part de tot això, puc anar a enfilar calçots, puc anar a ajudar, puc anar a portar un carro d'aigua, no?, i es crea aquest sentiment. A nosaltres ens agrada molt participar en altres festes, sobretot quan, bueno, per fer gran, no? O sigui, quan jo parlo molt de la Festa Major d'hivern perquè és una festa que a poc va creixent, però és veritat que quan només hi havia de boli tenia poc sentit. Ja. Aquest any ha participat Can Sant Pere amb un despertar, a poc les entitats han trobat la seva parceleta, no? I ara és com, vale, és de tots. També molts cops algunes vegades hem participat amb el patronat, amb infraestructures populars, vull dir, intentem, no?, fer una mica de teixit. Sempre queda molt més per fer i si ens analitzem hi ha aspectes a millorar moltíssims, no? Però sí que hi ha algunes coses que valorem molt positivament de les que fem, hi ha algunes que encara podríem canviar i hi ha algunes que hem anat canviant els últims anys i ens han agradat. Potser no hi és tant de teixir amb altres associacions, però sí de fer un apropament de la cultura popular a altres llocs, no? Des de la Cercavela de la Gent Gran, que és un barri on mai arriba la cultura popular, no? De Canamell fins a l'últim, carrer Miquel, perquè ja hi ha tres residències seguides, i també la passejada de Festa Major vam decidir que, en comptes de fer-la pel casc antic, pujàvem des de Mercè Rodoreda i anàvem per aquells carrers, no? I realment, potser encara no hem pogut valorar el significat que té tot això, però sí que trobem molt bé que la cultura popular no es quedi pels voltants de Can Manent, que ja som els que estem implicats en la festa.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, Laura, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, també.
6: A vosaltres.
1: I gràcies a vosaltres per escoltar-nos, per veure'ns. Ens veurem i ens escoltarem a la propera entrega d'aquest podcast. Que vagi molt bé.
0: Els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La gimnasta premianenca Aina Renom Cepeda s'ha proclamat campiona d'Espanya de Via Olímpica 5 en l'àmbit individual, de clubs i d'autonomies de gimnàstica artística. La competició que es va celebrar a Guadalajara fa un mes, el passat 7 de juliol, reuneix anualment les millors gimnastes de l'estat i és una de les principals cites del calendari per a aquestes esportistes. L'actuació de renom li va permetre assolir el títol estatal en la classificació general de la seva categoria. A més, va aconseguir la medalla d'or a l'aparell de paral·leles, el bronze en sol i va contribuir al títol per equips. Des de Premià Mèdia, la felicitem per aquest èxit.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El mirador del port a l'extrem de Ponent, de la infraestructura portuària i el sector de roques que l'uneix amb la platja del Vellamar van ser els indrets de Premià de Mar que van concentrar més persones ahir per veure l'eclipsi. Des d'una bona estona abans ja s'hi van anar plegant premianencs que havien optat per quedar-se al poble a viure aquesta experiència insòlita i que van buscar la localització més allunyada de les muntanyes per tal de trobar la perspectiva adequada. En el moment àlgid, a les 8:29, quan el sol va quedar tapat per la lluna en un 99,67%, tant el mirador com la rampa que hi dona accés i les roques de l'Espigó eren plenes de gent, i tots ells van esclatar a aplaudir en el moment que es va assolir la foscor màxima. L'Ajuntament no va activar cap dispositiu especial de vigilància per l'esdeveniment, però alguns agents de policia local i també de la Guàrdia Civil van atensar-se a l'indret quan s'hi van concentrar més persones. Avui ens informen que no es va registrar cap tipus d'incidència. La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat. Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure. I això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixits serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot es repunta. Concretament afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys davant del Mercat de Sant Joan, matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi reservem hora a premiadamar.cat/donar-sang. I a Cabrils ja paren taula. Manel Ferrer.
2: La Festa Major de Cabrils arriba aquest divendres a un dels seus moments més esperats amb l'inici de la 37a Mostra Gastronòmica. Durant 4 dies, la gastronomia tornarà a ser la gran protagonista del municipi. Del 14 al 17 d'agost, la mostra reunirà restaurants, rebosteries, cellers, artesans i food trucks. Cada vespre, de 8:15 a 12:15 de la nit, els visitants podran tastar propostes de tota mena, des de la cuina tradicional fins a especialitats internacionals i gastronomia sobre rodes. L'oferta es completarà amb vins i caves, música en directe, DJ, espectacles familiars i activitats diverses. Entre les propostes gastronòmiques hi haurà plats com el suquet de rap i gambes, la paella de pop i calamar, cuina tailandesa, hamburgueses, kebabs, pizzas, creps i dolços. La mostra també coincidirà amb dos aniversaris, els 30 anys de Can Rin i els 25 de Tempo de l'Hort. Quatre nits, doncs, per convertir Cabrils en un gran punt de trobada al voltant de la gastronomia.
1: Tanquem amb el temps. Esperem cel enteranyinat a partir del migdia avui. Temperatures inclements un dia més. Mínima de 27 graus i màxima de 31. Demà no serà diferent.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro a xarxes socials on explicava tot un seguit de modificacions i millores que s'han adoptat les últimes setmanes en el servei de recollida de brossa per mitigar els problemes de brutícia al voltant de les illes de contenidors. Segons indica, després de negociar-ho amb l'empresa concessionària, el servei ha reforçat les tasques de baldeig, ha sumat un operari als camions de recollida i també s'estan provant uns contenidors amb més capacitat. I a tot això s'hi ha de sumar un reforç en la vigilància contra l'incivisme, perquè, segons anuncia Navarro, al setembre hi haurà més agents a la unitat d'intervenció cívica i s'instal·laran càmeres en les zones més crítiques.
4: S'han incrementat la neteja amb baldeig d'aigua pels carrers de Premià de Mar, s'han incrementat les capacitats d'algunes illes de contenidors, estem provant de forma pilot alguns contenidors de més capacitat. Posem en marxa a partir de setembre, ja s'està tramitant la incorporació de dos nous agents de policia que incrementaran la unitat d'intervenció cívica. Instal·lem càmeres de seguretat amb les illes de contenidors més polèmiques, que tenen més incivisme.
3: La publicació de l'alcalde també serveix per confirmar la intenció del govern de modificar, amb vistes al 2027, l'ordenança que regula aquest servei i que comportarà l'obertura dels contenidors i canvis en la taxa de brossa per tal que la separació de residus torni a ser voluntària, però es penalitzi molt més els veïns que no separin en origen. Penalització econòmica, recorda, que servirà per afrontar els pagaments que es puguin haver de fer si no es compleixen amb els índexs de reciclatge marcats per Europa.
4: Les persones que no creguin en el sistema, que creguin que la targeta no és necessària, que pensin que això és una pèrdua de temps, cap problema. La bossa a dins del contenidor, perquè el contenidor estarà obert. Però Europa ens exigeix que aquestes persones els hi cobrem la gestió d'aquestes escombraries que no reciclen en origen. Per tant, és molt just que qui fa les coses bé pagui menys i la gent que ho fa malament pugui llençar la bossa dins del contenidor. Cap problema, però pagui pel servei que no fa en origen.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: Estàs escoltant?
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Quins estan sent els llibres més venuts durant aquest estiu? Avui hem vingut fins a la llibreria Vapor Vell per conèixer les lectures també que ens recomanen i veure com viuen aquests 11 anys ja d'història que porten aquí a Premià de Mar.
2: Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant ara en fa 11. Xavier, com estàs?
3: Molt bé.
2: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
3: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Tant massaig com a nivell més popular, com... bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
2: Molt bé. Avui preguntarem per als llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
3: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
2: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què es dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria de Port Vell.
3: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària, i després de parlar amb la meva companya i amb ganes, acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després, pitjor, perquè en temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
2: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
3: Bueno, nosaltres, a part dels títols... Bueno, ara escoltàvem allò dels murdocus i, efectivament, ha sigut un any d'esclat del murdocu. Fins ara, també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el murdocu. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolució de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més. Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. I una mica aniria per aquí.
2: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això, si estic buscant això altre?
3: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt acostum, dèiem, els anys que portem d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients, i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
2: Sí, eh?
3: Amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura, que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura, i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home. O sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
2: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més de demanar recomanacions o de venir amb una idea.
3: No, i aquí té un criteri molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode, i nosaltres a partir d'aquí o, evidentment, si vol, si ja vem el seu decidit, mm-hmm. però si no, anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors mm-hmm. i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. I aquí vem la idea molt clara i hi ha qui no. Mm-hmm.
2: Molt bé. Núria, no sé si tens sí. alguna cosa que li vulguis sí. preguntar al Xavier.
4: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil. La canalla més petita o més juvenil? Llegeixen, segueixen amb boga encara tots aquests llibres d'aquestes novel·les romàntiques que tenim tots
3: sí,
4: els adolescents
3: el
4: enganxats?
3: Sí, és un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria sí. ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai al romàntasi. Moltes lectores, bueno, bastant joves, el que passa és que... I igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, uh-huh. però... és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, mm-hmm. si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en anem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure, no?
4: Clar. I la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets, també, els llibres, que n'hi ha per triar i remenar.
3: Sí, bueno, tens, diguem que a la franja 9 és més... Bueno, es ven molt, no?, perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguent què és una llibreria. És curiós, clar. A vegades, la diferència uh-huh. entre una llibreria i una biblioteca, no?, que t'entren nens aquí, i quan haig de tornar, no?
4: En sèrio? Que monos.
3: Sí. O entren amb silenci, no?, que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no? I entren... Bueno, molt, molt prudents i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la d'incorporació a les tecnologies, hi ha uns nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, jo hem vist diverses vegades lectors que teníem juvenils que havien desaparegut o infantils i de sobte venen, i a més amb, bueno, amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Venen a buscar un Dostoyevsky o és igual, una cosa més, més senzilla.
4: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil. Llibres bueno. posats de totes les maneres i, a més, com a molt dispars, no? Amb molt de color i amb mides diferents. Està molt xulo, sí, teniu... Sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades hi ha llocs que per falta d'espai a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí. Però us agrada tenir físic, tenir material.
3: Sí, home, és el que intentem. A més, tenir no només de totes les mides i de tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I llavors també funcionem molt en comandes, el que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells de Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt i la gent ho sap en, bueno, d'alguna manera, anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Mordor.
2: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Núria, també deixem que us expliqui i també als nostres oients que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no?, dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
3: Bueno, i també és perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses i jo que em presto el que em demanin d'alguna manera, que no seria... Em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu, ai, he vist no sé què i tal, dic, ostres, em va... Diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor Grunyón, que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses que penjo a les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que jo es deixi de fer el ridícul.
2: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol, i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-la, Xavier.
4: Són les blanques.
2: Sí.
3: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara, però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per allà una cadira a la platja, que també se la van deixar i també l'hem tret.
4: Mare de Déu, però que la gent se deixa un munt de coses.
3: Ah, sí, i bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo, de l'hivern, en uns anys no m'he comprat ni un paraigües. Vaig reciclant els del paraigüe que es van deixant. Tens un temps i si no, dius, bueno, doncs mira, clar, ja els faig servir.
2: Clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia parlar de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendríem la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes meres cudes vacances, i la meva pregunta és, quin llibre t'emportaràs tu, o passes els llibres directament?
3: No, sí que m'emporto uns quants coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió, que era el de Los Asquerosos, ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara, que fa una biografia sobre Einstein, m'emporto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'he anat reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer, un llibre, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. Uh-huh. Bueno, m'emporto coses, també me'n vaig a Galícia, us emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé. També, moltes vegades tornant, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses. Però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
2: Molt bé. Doncs aquesta és la intenció. Núria, ja ho veus, entre llibres, sí. Avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
3: Sí, realment aquests dies sempre tothom a l'agost, però les setmanes que hi som, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. Mm-hmm. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres, i també han sigut uns mesos complicats, però realment les dues setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
2: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
3: Igualment, bones vacances.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Premià de Futbol ha fet oficials dues noves incorporacions per al primer equip de la pròxima temporada. El primer és un extrem esquerrà, José Ahmed Martínez, que segons el club destaca per la seva habilitat amb la pilota i el presenten com un futbolista elèctric, amb un excel·lent regateig i la personalitat necessària per encarar constantment i generar perill en els metres finals. També s'uneix al club Moja Sissoko, un central que, segons ha dit el club des de les seves xarxes socials, arriba per millorar la parcel·la defensiva de l'equip, aportant qualitat, experiència i una gran polivalència. El club també ha anunciat que després de les vacances arribarà amb moltes més sorpreses, com ara partits de pretemporada, renovacions i noves incorporacions.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, els amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un afecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia. Vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules. Que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps, puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també, al final, l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més, a vegades, una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic? Doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un

0: un patró com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagi petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat doncs sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
1: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canviem de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
0: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bon ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
1: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida. I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic. Algú amb qui comparties la vida i que, de sobte, deixa de ser-hi.
0: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no?, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no?, en primer, diguem, grau, no?, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no?, quasi, que en el sentit de... No parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no?, i que potser en una relació d'amistat no hi ha. Sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no?, que estigui molt acceptada o que la gent entengui, no?, d'entrada és com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no?, i no se't dona aquest espai, no?, i realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no?, qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no?, i a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no?, però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera era com molt positiva, doncs tot allò compartit.
1: Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
2: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
3: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuïs sempre amb mi.
4: Jo us diria que ho sento per dir-vos-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
5: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes. Li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
6: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
1: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps. Una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi. Perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li. Ei, gràcies per ser-hi.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Aquests dies s'ha reprès l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllacís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet. El contracte amb l'empresa adjudicatària, Ercal, la mateixa que va fer la primera fase, es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà un quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase, tocant a l'escola 6. Segons ens indiquen fons municipals, els primers treballs inclouran la retirada, transport i gestió dels residus que hi hagi a la finca, l'enderroc dels falsos sostres per permetre la inspecció de l'espai amb dron, alliberament de baixants i canals per facilitar la retirada de materials amb contingut d'amiant, aprofitant les vacances escolars i també per garantir la màxima seguretat. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.246.000 euros, molt per sota dels 500.324.000 que s'havien posat com a base per la licitació i també per sota dels 380.478.000 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Comerç Premià, amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha obert les inscripcions per a dos nous cursos gratuïts de català adreçats a persones adultes. La iniciativa vol facilitar l'aprenentatge de la llengua i afavorir la integració social i l'ús del català al municipi. L'oferta inclou un curs de nivell inicial A1 de 60 hores que s'impartirà del 5 d'octubre al 15 de març, els dilluns i dimecres de 10 a 2 quarts de 12, i un curs de nivell bàsic A2 de 75 hores previst del 6 d'octubre al 9 de març, els dimarts i dijous de 10 a 12. Les classes es faran a les instal·lacions de Codeler Premià al carrer Milà i Fontanals. Les inscripcions ja es poden formalitzar en línia, mentre que la inscripció presencial s'obrirà a partir de l'1 de setembre. En finalitzar la formació, els participants rebran un certificat d'assistència. Amb aquesta proposta, Comerç Premià reforça el seu compromís amb la promoció del català i la formació de la ciutadania.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i 35 i de Vandellòs 2 també el 2035. Escoltem ara Assumpció Castellví, que és l'alcaldessa de Vandellòs i també de l'Hospitalet de l'Infant.
4: Nosaltres el que creiem és que si una central és segura i encara no està preparada la nostra societat per poder tindre o dependre o anar de la mà totalment amb les renovables, doncs s'han d'allargar les nuclears. I sempre ho dic, i si són segures, per què no allargar-les el temps que sigui necessari? 3, 5, 10, 15 anys més, el que necessitem, perquè potència necessitem. És urgent.
3: Foment del Treball també, per la seva banda, reclama també al govern espanyol que allargui la vida de les centrals nuclears catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve les temperatures tornaran als valors habituals d'agost. De fet, Protecció Civil manté la situació de prealerta del Pla Infocat per perill molt alt de risc d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i també manté actiu el Pla Inuncat per pluges aquest cap de setmana a l'interior i també al nord del país i prelitoral. I en aquest sentit, els bombers segueixen treballant per extingir l'incendi de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, que es va declarar el dimecres i que ahir es va donar per controlat. El foc va cremar almenys 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar també l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. A hores d'ara, 3 dotacions continuen treballant per donar per extingit aquest incendi. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT concentra les principals afectacions. Hi ha retencions en sentit Barcelona entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, amb 2 quilòmetres de cues per una avaria i també un carril tallat. A banda, també a Barcelona, les obres mantenen retencions a la B20 amb un carril tallat en tots dos sentits de la marxa i també la 2 registra encara afectacions a Belllloc d'Urgell per una avaria. Pel que fa al servei ferroviari, s'estan registrant retards a les línies R2 Nord i R11 del nucli de Rodalies per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat al pas de Montcada i Reixac.
2: Notícies en xarxa.
0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
5: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariats de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó, i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Media ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els tres proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa. Premià Media. Informació.
1: Diversos mitjans s'han fet ressò d'unes declaracions a l'Agència Catalana de Residus, l'ARC, en què es llançava una crida als partits polítics catalans perquè de cara a les eleccions municipals del 2027 s'abstinguin d'utilitzar la gestió de la brossa com a arma llancívola per guanyar vots. Les feia la Pilar Xiva, que és la directora de l'àrea d'economia circular d'aquesta agència, que en parlava directament de discursos polítics populistes perquè, segons ella, el canvi de paradigma en els models de recollida de brossa no admet discussió en cap cas i les crítiques només es poden entendre com una manera fàcil de captar vots. El Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio també sumava les declaracions dels presidents de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, PSC, i de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, que en la línia de l'ARC defensaven que el que toca és ajustar la implantació dels nous models a la realitat de cada població i eludir la temptació de convertir l'esforç pel reciclatge en una estira i arronsa ideològic. Escoltem per aquest ordre Pilar Xiva, Bote i Budó.
6: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
7: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política, i entenc que els ajuntaments doncs vulguin adequar la velocitat d'aquests canvis.
8: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim, i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
1: El reportatge de Catalunya Ràdio feia notar que els últims mesos a les poblacions que han adoptat el porta a porta o els contenidors tancats s'han multiplicat les crítiques des de l'oposició als governs responsables, encara que els partits a una banda i a l'altra de l'equació fossin els mateixos. A Premià de Mar, tots els grups de l'oposició, llevat del Partit Popular, han retret al govern, amb matisos i amb més o menys intensitat, la gestió de la recollida de brossa d'ençà que es van implantar fa 2 anys als contenidors intel·ligents, un model que va ser aprovat per tots els partits, únicament en Comú Podem es va abstenir, durant el mandat anterior. Els números de reciclatge el primer any van avalar el canvi, però l'acumulació d'incidències i de brutícia i el descontentament social, sumat al fet que les últimes xifres de reciclatge insinuen un cert estancament, han aconsellat al govern repensar el sistema i ja s'ha anunciat que el 2027 es reobriran els contenidors.
0: Premià Media. Informació.
2: Estàs escoltant?
0: Thank you.
9: sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
10: L'univers infinit.
9: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
11: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
12: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
11: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
12: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
13: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I avui us portem un nou episodi on parlem de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta noves recomanacions literàries. Avui ens parla de tres lectures d'autores joves: Encantado Bingo, de l'Anna Corujo, Oxígeno, de Marta Jiménez, i L'amiga que me dejó, de Núria Lavari, tres llibres que conviden a reflexionar sobre la vida, l'amor i també les últimes oportunitats. Endavant.
3: Bueno, doncs parlem de llibres una altra setmana més, com sempre ho fem, amb una bona companyia, amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Salutacions!
3: Avui no sonen les pulseres.
4: No!
3: Avui
4: no sonen.
3: Quins llibres portes avui? Va, vinga.
4: Val, avui el que volia parlar és d'autores joves que expliquen temes, no? La base de les seves novel·les són temes que podríem dir que molt normals, però ho expliquen d'una manera molt personal i molt original. I m'encanta cridat molt l'atenció.
3: Vale.
4: Sobretot un llibre que es titula Encantado Bingo, que jo trobo que és un títol genial.
3: Bon títol.
4: Genial,
3: sí, sí.
4: Encantado Bingo, d'una autora canària que es diu l'Anna Corujo.
3: Molt bé.
4: Que també el nom és original.
3: Sí.
4: En si és la història de dues germanes, la infantesa de dues germanes, i està narrat de tal manera que són capítols molt curts, mal, i cada capítol al costat del títol del capítol corresponent,
3: sí, ja
4: consta l'edat de la protagonista.
3: Molt bé.
4: Llavors doncs passem de 12 anys
3: a
4: 22, 12, 7.
3: Molt bé.
4: Val? I està explicat des de la visió de la germana gran. Llavors, en sota la relació amb la seva germana petita, que només es porten 2 anys, la relació amb els seus pares, no?, que són aquests pares adults que encara no acaben de ser prou adults, i això, les conseqüències que tenen amb les filles, i tot amb un ambient molt volcànic i molt especial.
3: La portada,
4: que és,
3: de fet, es veu, no?, que és un ambient volcànic.
4: A les Illes Canàries, no?
3: Deu ser ella amb la seva germana, no entenc.
4: Pot ser, podria ser-ho. Podria ser-ho. Ho publica una editorial que és Receiver Books.
3: Com la pel·lícula.
4: No, com la pel·lícula. No, Receiver Dogs, Receiver Books.
3: Puc fer la broma?
4: Sí, endavant.
3: Fer, no? Vale. Hi ha una orella dins del llibre.
4: Hi ha moltes coses a dins del llibre.
3: Me l'has deixat encefata.
4: Doncs sí. I a mesura que vas llegint aquest llibre, que és com molt hipnòtic, perquè entre que vas movent a través de les edats de la germana, saps que estan passant coses, no?, i ho has d'anar com deduint. I parla de temes molt profunds, com és la soledat, la incomprensió, els temes familiars i totes les seves ferides. I ja et dic, ho fa d'una manera com molt original i que m'ha encantat.
3: Dos cosetes. La primera és una coseta que he vist en els capítols, i és que jo crec que s'escapa una mica l'estructura bàsica del llibre, perquè els títols em sorprenen que són en minúscula tots.
4: Els títols són en minúscula. Quan parlen els protagonistes, les protagonistes, és usats, perquè no és que hi hagi guions que marquin el diàleg, sinó que o està en cursiva o està dins de claudatos, o són frases que estan subratllades, en el cas que parla la germana petita. O sigui que és tot un conjunt entre el títol, l'edat de la protagonista, els capítols curts, i aquesta manera que fa pensar que tot és com un diàleg interior, o tot és com un record que la protagonista va com rememorant a través d'aquestes pàgines. I per això m'ha semblat com molt original. El tema és profund i m'ho he passat molt bé.
3: Molt bé, doncs,
4: molt bé, mira, molt interessant.
3: De fet, tenia una pregunta relacionada amb aquest llibre, però no sé si els altres llibres van relacionats també amb autors joves.
4: Sí.
3: Llavors la pregunta te la faré al final, així
4: acabarem. Amb autores, sí.
3: Perfecte.
4: Un altre títol que també em sembla com prou interessant és de la Marta Jiménez Serrano, i que es diu Oxígeno. I aquest és, una situació que ella va viure, que es va quedar, o sigui, una mica més, i mor per una fuga de diòxid de carboni a casa seu. I llavors ens és tota aquesta reflexió, no?, entre que ben bé la vida vivim com si fóssim immortals.
3: Sí, sí.
4: I tot és com que, en fi, no hagués de passar mai res.
3: Bueno, això quan tens una edat no gran, no?, entenc.
4: Exacte. I en canvi, pues, aquí el que et mostra a través de tota la seva experiència explicada d'una manera molt literària és que no. que tots, no?, pensem d'un filet i que, bueno, que és important tenir-ho en compte.
3: Ara que dius això del diòxid de carboni, poder no és el mateix, però ara recordo haver vist, no sé si era una sèrie o una pel·lícula fa temps, de també d'una escena on hi havia una fuga en una tuberia del, de sí. Crec que era un... No sé si era el... bueno, com es diu allò que hi ha a les cuines?
4: La caldera.
3: La caldera.
4: Sí, solen així.
3: I que això pot provocar, doncs...
4: Sí, que és molt invisible, també, no? Sí. En aquest cas, a ella li va passar de nit.
3: A més, clar,
4: saps?
3: Dormint.
4: Vull dir que, clar, és complicat, sí, sí. I saps? A mi em crida molt també aquesta... Com ella ho explica, no? Com ella... I també llavors va cap endarrere, no? Com va conèixer la seva parella quan es van enamorar, no? Perquè els hi passen els dos. I, no sé, m'interessa molt aquesta visió que tenen aquestes autores joves d'ara, que t'expliquen les coses... que poden passar, no? Sí. I de més, doncs, d'una manera molt original i que realment, o sigui, la literatura continua viva, hi ha moltes maneres d'explicar, no? I que ara hi ha autores com super, super interessants.
3: Veig que Baix té, bueno, un
4: sí,
3: gran text i premis.
4: Sí, té com un guardón, sí.
3: Igual, doncs, per
4: sí.
3: Això deia abans al principi de llibres que han guanyat premis, perquè sí. Tots veuen, veig que tenen un... com una espècie de tapa davant que doncs,
4: sí, aquesta, es posa aquesta,
3: normalment...
4: la faixa que es diu, sí, no?, on exacte. Remarca, pues, això, en aquest cas, pues, 5 edicions, a l'altre 12 edicions,
3: carai.
4: No?, és aquesta manera de...
3: Sí.
4: I que són llibres que funcionen pel boca a orella.
3: Vale.
4: O per clubs de lectura.
3: Vale.
4: I és una manera molt xula, també, doncs, de fer-se conèixer, no?, perquè és una manera com lenta, però molt segura, i que vas a parar a lectors, doncs, que ho aprecien molt.
3: I per què aquest títol? Suposo que fa referència a el que has comentat, no?
4: Clar, sí. Aquesta falta, doncs, de poder respirar, no?, d'una manera tan
3: metàfora,
4: invisible.
3: No? Sí. Una bona metàfora, portada sí. A la realitat. No?
4: Oxigen, sí,
3: sí. Sí, amb l'experiència que ha viscut.
4: Sí.
3: Molt bé, doncs,
4: sí,
3: dos llibres
4: sí.
3: Superinteressants i un tercer...
4: A mi, perquè aquesta autora m'agrada que... molt i...
3: T'he de dir que només amb la portada saps a què em recorda? No
4: okay.
3: Ben bé, però em recorda un Mondrian.
4: Bueno, clar, sí, perquè és aquesta línia editorial
3: menys, no?
4: De sí. Debate, d'aquesta editorial, que són com temes concrets, curts...
3: Aquests quadres, no?,
4: sí.
3: Que són amb...
4: Especials,
3: sí. A més, són els colors, bueno, menys el rosa i el blau cel. Els
4: sí.
3: Altres dos sí que hi són, en un Mondrian.
4: Sí, sí, sí. Estem parlant del llibre de la Núria Lavari, que és L'amiga que me dejó, Anatomia d'una ruptura. Però també trobo que és com molt interessant, no?, perquè les amigues són molt importants. I quan en perds una, per lo que sigui,
3: sí.
4: Mals entesos, evolucions diferents, trajectòries diferents, realment es viu un dol, és com un dol familiar. I m'agrada molt que ella triï aquest tema, sempre tria temes curiosos per ella. Saps allò?
3: Sí.
4: Coses que dius, ostres, en sèrio, de tot això en podem parlar? I sí, i en podem parlar, i realment te n'adones que realment és un dol. I és un dol molt important quan perds una amiga.
3: No, pell de gallina, eh? És que, de veritat, perquè jo ho he viscut més o menys això, no? I a
4: sí.
3: Més, que es digui ruptura en el sentit de que hi hagi gent que sobreposi, per exemple, és com m'ha passat a mi a la meva vida, que sobreposi la parella abans
4: yeah.
3: Que els amics.
4: Yeah.
3: I llavors, quan intentes recuperar aquesta amistat, no funciona, perquè ja fa massa temps que... Doncs, hòstia, m'ha despertat aquest flashback i
4: sí.
3: Aquella gallina, quan has dit això, sí, sí.
4: Sí, és que és un tema seriós. Jo, quan ho vaig veure, vaig dir, home, sí, i sí... Totalment sí, vull dir que són temes dolorosos i molt importants. I ella té una manera d'escriure com molt concreta, com molt racional, no?
3: Uh-huh.
4: I també alhora profunda. I realment et toca.
3: Sí, no, a veure, jo que tinc un millor amic que també ha passat per aquests moments, jo bueno, he intentat sempre estar allà com s'ha de ser, no? Com,
4: sí.
3: Com tothom ha de ser, no?, en aquests moments, i es nota i allà creix molt l'amistat, no?
4: Sí.
3: Parlo per... Des del meu punt de vista, com podem el teu mar o amb el de tota la gent, no? Que aquests moments són els que fan créixer una amistat.
4: I tant, i són fonamentals, no? I ens alimenten. I si no fos per això, me l'assumpto.
3: Exacte. Mira, ara que hem repassat aquests tres llibres, jo t'ho volia preguntar, sé que ho has mencionat una mica, no? Però parlem de tres artistes, tres
4: sí.
3: Autores joves, no?
4: Sí.
3: Que et volia preguntar, tenint en compte que ja ho vam parlar per Sant Jordi, però recuperarem aquesta... no sé què està passant, no? Que ja no es llegeix tant, que ja no es consumeix la lectura.
4: Sí.
3: Que surtin autors i autores joves, en aquest cas autores, que s'atreveixin a fer obres parlant de les seves inquietuds, que ho podríem fer d'una altra manera, eh? Sí, ho podríem fer amb vídeos, ho podríem fer amb cançons mateix.
4: Exacte.
3: Però decideixen fer-ho amb literatura, amb llibres. Creus que no es perdrà del tot, no?
4: Jo estic convençuda que no. Perquè l'escriptura, no sé si us ha passat, però quan tens algun problema o quan hi ha coses que no veus clar, o sigui, ja no dic amb una intenció literària, però el fet de poder escriure t'ordena tant la ment, no? I t'ajuda a veure tantes coses que crec que l'escriptura és imprescindible. I més escriptura, de veritat, vull dir que
3: a boli,
4: amb la mà
3: sí.
4: I a boli i tot, no?
3: Bueno, tothom, a veure, dic tothom, però molta gent té un diari, o ha tingut un diari,
4: fantàstic,
3: on clar. Cada dia apunta coses que li passen, o coses que ha de millorar, o coses que, dic, de bon matí o a l'hora d'anar-se'n a dormir, no? Llavors
4: clar.
3: És fonamental aquest procés, i la gent que fa això, doncs, a vegades s'atreveix a portar-ho un llibre.
4: A portar-ho més enllà, i tant. I clar, el fet de... L'estima a les paraules, no? L'estima a l'expressió. És una estima artística, també, no? Com aquell qui s'expressa a través de la pintura o a través de les imatges, en pel·lícules... O...
3: De la música, per exemple.
4: Clar, no? És el teu llenguatge. I jo crec que això no es perdrà.
3: Clar, jo crec que tothom s'expressa a la seva manera. O sigui, sigui un art o sigui una altra cosa, però la gent que ho plasma, no, en un art, jo crec que té un molt de valor.
4: Sí.
3: Sobretot, avui perquè parlem de llibres, però en l'art en general, eh?
4: Sí, és una passada.
3: Molt bé, doncs,
4: una passada.
3: Mira, ens queda poc temps per acabar la... un minutet just. Malauradament, res, aquests tres llibres, per tu, què representen i a qui els recomanes?
4: A mi, per mi, són llibres... interessants, que m'han sorprès, que els he disfrutat moltíssim i que ho recomano a qualsevol persona que vulgui saber què s'està escrivint ara amb autors joves d'ara i que són un futur, que es puguin anar desenvolupant encara més el seu estil i els seus temes. I em semblen, a mi m'han sorprès i m'han encantat. És... Perquè a vegades sempre en reduïm tot a que tot és molt conegut, no? Sempre parlem dels mateixos temes, sempre de la mateixa manera, i aquí et demostra que no. Poden ser els mateixos temes, però explicats d'una altra manera, des d'una altra sensibilitat que realment et colpeix.
3: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies. Has quedat molt bé, eh?
4: Gràcies.
3: Ha sigut espectacular aquest final. És la millor manera d'acabar, podríem dir. Res, Mar, gràcies, i fins la setmana que ve amb més lectures.
4: Sí.
1: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: L'Ateneu Ibèria fa actualment una crida als veïns de Premià de Mar perquè tots aquells que en algun moment hagin format part d'alguna entitat local, dels àmbits veïnal, cultural o social, contactin amb ells perquè volen crear un arxiu audiovisual dels moviments socials del municipi. Pel que ens diuen, el projecte encara està a les beceroles i, de fet, serà a partir del setembre que se li començarà a donar forma, però aquests dies ja estan mirant d'engrescar els premianencs per xarxes socials per anar reclutant testimonis que els puguin aportar informació i documents sobre la seva experiència i sobre aquest patrimoni social. Si creieu que teniu coses interessants per participar-hi, els podeu escriure al correu hola@ateneuiberia.cat.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Jo vinc de lluny, d'allà i d'aquí. Jo vinc tossut, obstinat i decidit. Jo ho faig per tu i ho faig per mi.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Són els gelats o els granitzats perjudicials per les nostres dents? Avui trobem respostes amb el doctor Marc Llavallol a Universental, que ens ajuda a entendre tota la prevenció que ens cal per l'estiu i també per la salut de les nostres dents.
3: Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llavallol. Hem vingut a l'Universental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
4: És com tot. Hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes, que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
3: Uh-huh. Problemes de quin tipus o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
4: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions cavitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
3: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan sí. Doncs et menges un gelat, sí, un granitzat, aquella punxadeta, sí, que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja algun símptoma?
4: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta no pots, vol dir que sigui algú realment dolent. Però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar. Hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
3: Uh-huh. Clar, amb això, dèiem, anar a veure el dentista, i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema?
4: Sí. Si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algú més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
3: I ara, Núria, estic pensant, perquè buscant la cara bona de la situació, clar, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
5: Ets molt optimista, doncs, Manel.
3: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
4: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sigui a l'hivern, doncs no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
3: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
5: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista per allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
4: Doncs ens trobem amb això. Molta gent que aprofita que ara té pues, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
5: Molt bé.
3: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió, i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra.

0: que volia aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca. Tot ha evolucionat molt, doctor.
1: Sí. Nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats. Tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema d'ortodoncia, des de sigui la convencional, els brackets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo, en concret, em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan pues, el nervi està afectat, pues, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Mm-hmm. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
0: Que bé. Tornant no sé aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria,
2: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
1: El que hem de pensar és que ara, a l'estar molta gent de vacances, pues ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
2: Sí.
1: Jo, el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraproduent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. Tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns frits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constant a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Mm-hmm. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratar-nos molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
0: Mm-hmm. Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, d'aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica a la infància, les panteres roses, els fosquitos, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
1: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Doncs puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit. És la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
0: Mm-hmm. Per tant, amb moderació, Núria, ja veus que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
2: Tot es pot fer. No, ens hem
0: tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden, si escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista. O hi anem ja quan tenim el dolor, que ja no podem aguantar més.
1: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista, que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com una cosa rutinari. Mm-hmm. D'anar-te a fer la teva revisió és molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Mm-hmm. Llavors recomanem això, una visita anual, hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
0: Molt bé. Per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no?, moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
1: Sí. Hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè estava de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre. O hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
0: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens has explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant, estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per Vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per, d'alguna manera, mitigar al màxim aquestes molèsties que parlàvem?
1: Doncs, com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que el fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre de tot, amb moderació. Després del gelat, doncs, podem glopejar ni que sigui amb aigua, per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents, i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
0: Molt bé, doncs, moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
2: Una pregunta friqui.
0: Sí?
2: Allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
0: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
1: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar, com sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si mastegéssim una pedra,
2: sí.
1: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
2: Ah, mira.
0: Molt bé, paciència, deixar que el gel es fongui, Núria, per tant, no ho facis, això de mossegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Univers Central per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els veïns del carrer Jacint Verdaguer ja estan rebent aquesta setmana una carta signada pel regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Subirà, on se'ls informa del nou model viari que s'adopta al tram central del carrer entre Doctor Fleming i plaça i on se'ls donen indicacions per obtenir a aquells que ho necessitin l'autorització d'accés a aquest sector exclusiu per a vianants. De fet, com explicava la carta, tots aquells que estiguin empadronats i el dia de l'impost de vehicles no han de fer res. El sistema de lectura de matrícules, que començarà a funcionar aquest agost, ja els reconeixerà i els permetrà el seu accés. Qui sí que hauria de demanar expressament l'autorització són els comerços i la gent que utilitzi vehicles d'empresa. Ho han de fer a l'espai de tràmits en línia del web municipal, secció Circulació, Vehicles i Transports. Tots els vehicles autoritzats, diu la carta, podran accedir al carrer les 24 hores al dia, però per càrrega i descàrrega només ho podran fer de dilluns a divendres de 7 del matí a 4 de la tarda i els dissabtes de 7 a 11 sempre durant un màxim de 30 minuts. Fora d'aquests vehicles i d'aquests usos, la carta alerta que el trànsit no autoritzat pel carrer pot suposar sancions a partir de 200 euros, però també diu que inicialment s'adopta un període de flexibilitat durant el qual no hi haurà multa, sinó que s'anirà informant el veïnat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: escoltant?
1: Premià Media. Informació.
2: Aprovades i publicades oficialment al Butlletí Oficial Provincial, les bases reguladores que serviran per assignar els pisos a lloguer subvencionat del carrer del Carme. El document, que s'havia estat treballant durant mesos i també negociant entre els grups municipals, va ser aprovat finalment per la Junta de Govern Local aquest juliol i ara, quan acabi el període d'exposició pública i al·legacions, també serà aquest òrgan qui farà la convocatòria del període per presentar les sol·licituds. En el document aprovat es justifica d'entrada la fórmula acordada amb la promotora privada UCSA, que farà que per primer cop l'Ajuntament ofereixi al col·lectiu de premianencs entre 18 i 35 anys i majors de 65 anys l'opció d'accedir a un lloguer subvencionat i tot seguit es detallen els requisits que cal omplir per obtenir l'adjudicació d'un dels 16 pisos que formen part del paquet, concretament 9 pisos a dues habitacions, 4 d'una habitació i 3 de 3 habitacions. També s'hi explica la mecànica de la concessió. Tots els aspirants hauran de formalitzar la sol·licitud i lliurar una part de la documentació i després s'avaluaran amb el concurs una comissió de seguiment les sol·licituds i es publicarà una llista d'admesos, els quals es requerirà perquè acabin d'acreditar tota la informació donada a la sol·licitud. Superada una fase d'al·legacions, s'obtindrà una llista definitiva i, finalment, es farà un sorteig entre tots els admesos. De tot plegat, no només en sortiran els primers adjudicataris, sinó també una llista d'espera que servirà per assignar pisos que vagin quedant buits els pròxims anys. Però les bases remarquen que caldrà continuar complint els requisits per poder accedir a aquests habitatges. Els requisits principals tenen a veure amb l'edat o l'empadronament a Premià de Mar, però també hi ha el de les rendes, que és el requisit que des del primer esborrany del document va motivar debat polític, perquè els grups d'esquerres a l'oposició han considerat que els topalls fixats no atenen els grups socials més necessitats. Les bases indiquen concretament que la renda d'una unitat familiar d'un sol membre ha de ser de 2.672 euros bruts mensuals, 32.073 anuals com a mínim i de 4.151 euros com a màxim, 51.318 anuals. Justament el grup del PSC, que es feia ressò de l'aprovació de les bases abans i tot que n'hagi informat l'Ajuntament, criticava el passat divendres aquests paràmetres en un vídeo publicat a xarxes. A data d'avui, l'Ajuntament no pot precisar ni quan s'obrirà el període oficial de sol·licituds ni quan es farà el sorteig de les adjudicacions, per bé que s'intentarà que el procés comenci a mitjans de setembre. Mentrestant, l'Ajuntament té previst contactar amb les prop de 800 persones que des de l'estiu del 2023 han mostrat interès en aquests habitatges i que han escrit o trucat pels canals que es van habilitar en el moment que es va formalitzar l'acord amb la promotora. Un cop s'hagi fet l'assignació dels pisos, es formalitzaran amb l'empresa promotora els contractes de lloguer i es començaran a abonar els imports de la subvenció que l'Ajuntament pagarà bimestralment als arrendataris.
1: Premià Media. Informació.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear del Almaraz fins al 2030. L'executiu diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellós i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament també de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
2: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear del Almaraz és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
0: Per contra, des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
5: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
6: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure ara aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts a la Catalunya central, i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
0: Més coses baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
5: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada de l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
0: Sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
5: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
0: I Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
5: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% als efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
0: I en cultura, a Barcelona avui arrenquen les populars festes de Gràcia.
5: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Anclemente.
0: Esport Joel Gomis. Continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
7: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia poder tancar l'arribada de Rodri, un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
0: El control de so Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat l'ampliació de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Càceres fins al 2030, tal com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
5: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2030. 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
0: Les reaccions no s'han fet esperar. Els alcaldes d'Escó i de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Les seves reaccions les han recollit els nostres companys de 21 Ràdio, Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
8: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
8: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
9: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfico ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
2: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
9: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis en Àrees Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
0: I Foment del Treball ha reclamat ja al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
5: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
0: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: I els ecologistes en acció afirmen que la pròrroga d'Almaraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
5: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
0: I parlant d'energia, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables, el Pla Ter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% a la visió de la Selva. Paula Fernández.
10: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Pla Ter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
11: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant, ho trobem completament desproporcionat.
10: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts ja en punt, 3:15 de la tarda. Us ho dèiem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
5: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
0: Doncs a l'espera del que pugui passar, els bombers de la Garrotxa, per exemple, fan un balanç positiu del que va d'estiu. Expliquen que tot i les ventades que van deixar molts arbres caiguts fa uns mesos, l'estat dels boscos garrotxins no suposa un perill extrem. A hores d'ara, Olot FM, Roger Isern.
12: El perill zero d'incendi mai existeix, especialment encara menys en èpoques on els termòmetres no baixen dels 30 graus durant el dia, però tampoc vol dir que no es pugui estar tranquil durant mesos on es veuen incendis en molts punts d'Espanya i d'arreu del món. En el cas de la Garrotxa, segons expliquen des del cos de bombers, la situació a la comarca és bona, tenint en compte la gran extensió de massa forestal que hi ha. Segons bombers, el que més preocupa és que el bosc estigui tocat, però alhora veuen que la situació a dia d'avui és positiva pel que fa a perill d'incendi. Ho ha detallat el cap de bombers del Parc d'Olot, Josep Ferrés.
13: Tampoc estem tan malament. O sigui, el que són les obagues, de moment, les tenim ben conservades, amb humitat i està estudiat i de moment anem bé. Les zones de soleil, sí. Les zones de soleil pot ser que tinguem, doncs, o que ens esperem que per un llamp aquell incendi que ha aparegut a la nit, pues durant no el veiem a la nit i durant el dia veiem una columna i que quan arribem allà aquell incendi que abans potser cremaria, m'ho invento, 30-40 metres quadrats, doncs ara ens cremi una o dues hectàrees.
12: No tots els boscos a la Garrotxa, evidentment, són iguals ni tampoc compten amb el mateix tipus d'arbres. De moment, i en el que portem d'estiu, a la Garrotxa no s'ha produït cap incendi destacable. Des del cos de bombers fan una crida a la importància de la prevenció i de cuidar l'espai natural per evitar mals majors.
0: Tot plegat en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
14: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
15: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
14: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que la l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
0: I la calor del turisme o la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també en aquest cas a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
16: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat en poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
17: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de... Bueno, l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc. Suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
16: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
0: Sembla, doncs, que menys turistes a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector a Calella, per exemple, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple aquest agost. Ràdio Calella, Dolors Lirull.
18: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igualar els resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sònia Hernández és la presidenta.
19: Fregant el 100% d'ocupació, en general. Les tres primeres molt bones, l'última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia, és que serà un mes força bo.
18: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
0: Gairebé en punt, un quart de tres, i us ho destacaven també en titulars. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
21: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
20: Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
21: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
20: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
0: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
5: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
0: I molt pendents, un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
5: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
0: I atenció, Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, a Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
5: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord, i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera, amb autocar en parades intermèdies per cobrir el trajecte.
0: I Renfe programa des d'avui autobusos entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3.
5: Segons ha informat la companyia en un comunicat, des d'aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que conviuran amb el tren, i ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
0: Més coses, 12 minuts i 2:45. Una enquesta sobre seguretat, civisme i presència policial efectuada per la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa ha fet palès els principals malestars de la ciutadania del municipi. Canal T, Martí Carot.
22: La Federació de Veïns ha recollit 1.600 respostes i prop de 700 comentaris i ha detectat que el malestar ciutadà està més relacionat amb l'incivisme quotidià que amb la inseguretat. Els robatoris i les baralles també preocupen, però els veïns assenyalen sobretot aquelles conductes que afecten el dia a dia i la convivència als carrers. Tula Llorac és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa.
23: Si mirem civisme versus seguretat, els resultats denoten que la major insatisfacció està envers l'incivisme, que no pas cap a la seguretat directa. A la gent li preocupen els robatoris i les baralles, sí, evidentment li preocupen, però el que realment desgasta el dia a dia dels veïns són els sorolls, la brutícia, la falta de respecte per l'espai públic i l'ús dels patinets, que és un comentari molt generalitzat. L'incivisme quotidià és el principal fons de malestar al barri.
22: Pel que fa a la percepció sobre la policia, els ciutadans valoren prou bé la resposta policial quan intervenen, però reclamen més presència als carrers, patrullatge a peu i una policia de barri que actuï de manera preventiva. Les conclusions de l'enquesta ja s'han traslladat a una reunió amb l'Ajuntament, delegació del govern i cossos policials, i s'ha acordat que la prioritat d'actuació serà el centre i el nucli històric.
0: I moment ara per la cultura. per l'inici aquest mateix divendres, aquesta tarda de les festes de Gràcia.
5: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
3: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, anem ara, avui a l'últim dia, anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
6: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
5: El pregoner de les festes serà el periodista Vicent San Clemente.
0: Pregó aquesta tarda a partir de les 7 i la seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa major, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia.
5: Amb els carrers ja preparats per a la celebració, els serveis d'emergència han intensificat les tasques de prevenció al barri.
0: És una crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
8: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona, perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
7: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
0: I més festes majors a Badalona, tot a punt per a l'inici de la festa major d'estiu, que arrenca aquesta tarda amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria. La cita tindrà activitats per a tots els gustos. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
24: Els actes comencen avui a les 8 del vespre amb la tronada a la plaça de la Vila, el Ballar Plaça i la Cercavila. A la nit, a partir de les 10, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Mala Vida oferirà un concert a la Rambla. Després de la mitjanit, el DJ Pepe Reis continuarà la festa. Els actes d'avui a la plaça de la Vila, però, no comptaran amb pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament la comissió també té una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. S'iniciaran aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 12 del migdia amb un vermut musical i un dinar. Tot i això, les novetats principals són la baixada d'andròmines flotants i el torneig popular de Tacatà, que es faran alhora diumenge a partir de les 4 de la tarda. La primera serà una cursa contrarrellotge on els participants competiran per tal de completar un recorregut amb embarcacions fetes per ells mateixos. Les inscripcions han superat les previsions previstes.
0: I arribarem als esports amb dues propostes musicals.
25: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen a tanto, si flotant en pau.
0: Per començar, els 31 FAM actuen avui al Festival de Cap Roig.
25: Són les 7 i se'ns fa tard, si amb tu estarem bé, tothom de festa canvi la gent lag.
5: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell. Portantes,
0: i Rigoberta Bandini farà parada, en aquest cas, a Sant Feliu de Guíxols.

0: cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
1: Doncs amb Rigoberta Bandini arribem als esports. Esports, 7 minuts i 2 quarts de 3, que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí.
2: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera a Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta l'última hora el company Jordi Cervantes.
3: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
2: Un Barça que no debutarà a la Lliga fins diumenge vinent, 23 d'agost, al camp de l'Elx. Però aquest cap de setmana arrenca la primera divisió amb l'Espanyol, enfrontant-se al Llevant diumenge a les 7 de la tarda. Els de Manolo González volen iniciar el curs amb una victòria a l'RCD Stadium, on l'any passat van tenir una mitjana de 28.699 espectadors per partit. Unes xifres que van situar els pericos en novena posició de la classificació d'assistència. Més amunt hi trobem el Barça 5è, 45.990 espectadors per partit, tot i jugar els dos primers duels al Johan Cruyff i amb un Camp Nou sense el 100% d'aforament disponible. En penúltima posició hi trobem el Girona amb 11.957 espectadors per duel. Precisament els gironins inicien la segona divisió aquest diumenge contra el Leganés, mentre que el Sabadell ho farà dilluns al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Els arlequinats esperen fer de la nova Creu Alta un fortí per assolir la permanència a la categoria de plata. L'any passat van tenir una mitjana d'assistència de 5.809 espectadors a la Primera Federació, una xifra que volen superar. I pel que fa als amistosos, ahir el Nàstic va perdre el trofeu Ciutat de Tarragona contra l'Osca a la tanda de penals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 2. Laia Tian, Tarragona Ràdio.
4: El Nàstic va perdre el domini del partit després del gol visitant a la primera meitat. A la represa, amb el 0 al marcador, l'equip va anar més i va capgirar el resultat. Finalment, pocs minuts després, el conjunt aragonès va empatar el marcador i als penals el Huesca es va emportar el partit. Xisco Campos, entrenador del Nàstic, es mostra satisfet amb la resposta del seu equip davant un rival de nivell.
5: Crec que s'ha vist un equip valent, incòmode, i tant en pilota com a nivell de recuperar camp rival hem estat bé.
4: El pròxim test serà dissabte a València a partir de les 8 del vespre contra el Mestalla de la segona federació.
2: I acabem amb un darrer apunt, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més. A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'EM. I a les 9 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
1: Gràcies, Joel. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:45 de la tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta.
9: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
10: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariats de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó, i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i es pacificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Mèdia ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els tres proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
9: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
1: Molt bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almarat fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellós i Escó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
8: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almarat és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
11: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
1: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
12: Lloc suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
1: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
0: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
13: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts a la Catalunya central, i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.

0: Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
1: Cultura a Barcelona arrenquen aquesta tarda les festes de Gràcia.
0: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç San Clemente.
1: Esports, Joel Gomis, continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
2: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
1: El control de sol, nostra companya Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almarat fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
0: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
1: No és el capítol de reaccions. Els alcaldes d'Escó i Vandellós ja s'han posicionat i celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Són dos cròniques dels nostres companys de 21 Ràdio, la Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
4: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
5: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
4: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
6: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estat aquest divendres 14 d'agost, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfic ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
7: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
6: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
1: Doncs Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
0: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
1: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
8: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
1: I Ecologistes en Acció afirma que la pròrroga d'Almaraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
0: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
1: I parlant d'energia, en aquest cas de renovables, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables al Plàter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% de la visió de la Selva, Paula Fernández.
9: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El pla TER podria afectar més del 60% del terme municipal.

0: i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
1: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs, es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema, doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi. Per tant, ho trobem completament desproporcionat.
0: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla.
2: Notícies en xarxa.
3: 6 minuts i en punt, 3:15 de la tarda. Més coses, us ho diem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis. En un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
4: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
3: Doncs tot plegat, com dèiem, en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat, diuen, una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
5: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
6: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
5: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
3: I la calor, la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també, en aquest cas, a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
7: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat amb poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
8: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de... Bueno, l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etcètera, etcètera, suposem que aquests dies ha anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
7: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, al setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
3: 3 minuts i en punt, 3:15 de la tarda, i a la Garrotxa Santa Pau impulsa noves activitats turístiques per conèixer la vila medieval a partir d'un joc de pistes. Olot FM, Natàlia Moreno.
9: L'Oficina de Turisme de Santa Pau ha posat en marxa aquest estiu dues noves activitats familiars. Una aposta per atraure famílies interessades a descobrir el patrimoni, la història i la cultura de Santa Pau i de la comarca, però fent-ho d'una manera més participativa i adaptada als més petits. Sandra Picard, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Santa Pau, explica que l'objectiu és oferir a les famílies una manera diferent de conèixer la vila.
10: Aquest estiu hem creat dues activitats noves des de l'Oficina de Turisme. Una activitat que és un joc de pistes per conèixer la vila medieval de Santa Pau, i després també hem creat un geocaching per conèixer diferents punts del municipi de Santa Pau.
9: Aquest dimarts s'ha fet la segona sessió del Petit Quadern d'en Pau, un joc de pistes guiat en què els participants es converteixen en petits exploradors i han d'ajudar en Pau a recuperar els seus records mentre resolen diferents enigmes. L'altra proposta és el geocaching, que, a diferència del joc de pistes, és lliure i gratuït.
10: El geocaching sí que és una activitat que s'ha de fer de manera autoguiada, per tant es pot fer quan es vulgui. El que han de fer és bàsicament descarregar-se una aplicació que és gratuïta i poden fer l'activitat doncs, quan els hi vagi bé, vaja. Sí, sí. I el joc de pistes guiat sí que el fem doncs, aquests dimarts del mes d'agost i el primer dimarts de setembre.
9: Aquestes dues propostes se sumen a les activitats que l'Oficina de Turisme ja ofereix durant tot l'any per descobrir el poble d'una manera diferent, com la motxilla de la Blanca o l'Escape Santa Pau, a més de les visites guiades habituals dels dissabtes.
3: Més turistes, doncs, sembla a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector, si més no a Calella, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple. Ràdio Calella, Dolors Lieruí.
11: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igual als resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sònia Hernández és la presidenta.
12: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, la última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia, és que serà un mes força bo.
11: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
3: Gairebé en punt, 3:45 de la tarda, i encara parlant de turisme, viatjar sol pot ser una bona opció per a qui pateix soledat no volguda, segons els experts. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
13: Moltes persones esperen amb ganes que arribin les vacances i a alguns els passa tot el contrari, segons la psicòloga Mercè Moran.
14: Quan surten del seu dia a dia, de la seva rutina, es troba que se sent sol, amb que els altres no estan sols, amb que els altres tenen amics, família, coses a fer, viatges...
13: És la tan temible soledat no desitjada. I l'ansietat s'agreuja quan augmenta el temps lliure.
14: Que mirin de construir unes vacances, uns dies que estiguin una mica planificades, a on pots anar, amb qui pots estar, encara que sigui una estona, no? I centrar-se molt en les possibilitats.
13: De possibilitats n'hi ha algunes al mercat. Les agències de viatges, per exemple, ofereixen tot un seguit de propostes. Ens ho explica Pura Vallverdú, de AG Viatges.
15: Allà es poden afegir més persones i llavors doncs, es troben ja en un grupet.
13: Una manera de viatjar sol, però en grup.
3: I us ho diem en titulars també. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
17: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
16: Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
17: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
16: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
3: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
4: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses supera ja la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
3: I molt pendents un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i també militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
4: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
3: I Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
4: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autocar amb parades intermèdies per cobrir el trajecte.
3: Més coses, ens situem ara a Mataró, on les obres de millora al clavegueram al camí del mig han posat al descobert un tram de la Via Augusta de 2.000 anys d'història. Mataró Ràdio, Judit Vallès.
18: El tram localitzat conserva dos murs de grans blocs de granit que delimitaven la calçada per la banda de mar i de muntanya. Un dels elements més singulars són les marques de les roderes dels carros visibles sobre el paviment a conseqüència del seu ús continuat. Les troballes han estat tapades i preservades. La regidora de Cultura de Mataró, Heidi Pérez, explica què passarà ara amb aquestes restes.
19: Aquestes troballes el que s'ha fet és recollir tota la, o sigui, documentar-les de la manera que des de la Generalitat ens han dit que s'havia de portar a terme, passaran a estudi a les mostres que s'han recollit. Realment no s'han trobat restes que siguin museïtzables ni que tinguin un valor artístic determinat, senzillament. Doncs la importància és precisament confirmar que efectivament, tal i com ja passa a Vilassar, que hi havia un tros de Via Augusta que passava per allà, que es va descobrir abans que a Mataró, doncs a Mataró també hi passava.
18: Ara el camí del mig ja torna a estar reobert al trànsit després d'acabar les obres que s'han allargat un any, quan inicialment estaven previstes per 6 mesos.
3: 10 minuts i arribem a les 3 i l'artista Lili Brick pinta un mural per commemorar els 50 anys de l'associació Talma de Juneda. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
20: Aquest 2026 és l'any de celebració a 5 dècades de treball comunitari d'una associació molt important per la societat de la demarcació de Lleida com és Talma. Una fita molt important que es mereix una celebració a l'alçada. Durant l'any han estat fent diverses activitats i aquesta de molt visual, perquè no hi ha millor manera per transmetre els valors de l'entitat a través de l'art. Parlem de la diversitat de col·lectius, la inclusió social i comunitària i el vincle de Talma amb les Garrigues. Tot plegat amb un artista de luxe que també juga a casa. En parla la mateixa Lili Brick.
21: Veurem tres persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó. Aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
20: El mural s'inaugurarà el 19 d'aquest mes i el dia 26 de setembre Talma ha programat una gran festa.
3: I moment ara per la cultura. I per l'inici, aquest divendres mateix, aquesta mateixa tarda de les festes de Gràcia a Barcelona.
4: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
22: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, ara, avui a l'últim dia, anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
23: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
3: La seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia. Marc Pijuan, bon dia.
24: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
25: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
24: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial. A mi no em tos ni Déu, el canto,
3: les pastilles en tenen el tanto, si flotan en pau. Arribarem als esports amb música per començar els 31 FAM actuant avui al Festival de Cap Roig.
4: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
3: I Ricoberta Bandini farà parada a Sant Feliu de Guíxols.
4: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
3: Sis minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment pels esports. Que es porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí de futbol.
0: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta a l'última hora el company Jordi Cervantes.
1: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
0: A la segona federació, el Reus ha incorporat el davanter sub-23 Elia Càmara, que podria debutar en l'amistós que jugaran els roiginegres contra l'Atlètic Saguntí avui a 8:15 del vespre. Sandra Simón, la nova ràdio de Reus.
2: El club ha fet oficial la incorporació d'Elia Càmara, un davanter guineà de 21 anys que arriba per aportar potència i gol al projecte de segona federació. Càmara arriba com a agent lliure procedent de l'Atlètic Lleida, on la temporada passada ja va competir a la quarta categoria del futbol estatal, disputant 27 partits i anotant 3 gols. Aquesta tarda, a 8:15, el Reus Futbol Club Redis disputa el seu primer partit de pretemporada a l'estadi municipal contra l'Atlético Saguntino, oferint als seguidors la primera oportunitat de veure en directe l'evolució del bloc roig i negre abans de l'inici de la Lliga.
0: En handbol, el Barça viatja cap a Alemanya, on aquest cap de setmana disputarà la Premier Cup, un torneig amistós que l'enfrontarà al Norton Lingen en les semifinals i en funció de si guanya o si perd, jugarà contra el Fuxe de Berlín o el PSG. Escoltem el capità blaugrana, Timothy Enguessan.
5: Vamos a también preparar la temporada, rodear un poco las jugadas y sé que los otros equipos, perdón, ya han empezado antes, pero no pasa nada. Nosotros, a lo nuestro, tenemos que volver a jugar bien y estar bien.
0: La catalana Jael Bestué va acabar en setena posició en la final dels 200 metres de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, una posició que ja va aconseguir a Roma l'any 2024. I acabem amb un darrer apunt en futbol, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
3: Doncs gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores, molt bona tarda i un excel·lent cap de setmana.
6: La xarxa de comunicació local.
8: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
26: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariats de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó, i tindrà 3 trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Media ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els 3 proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
8: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa.
7: Notícies en xarxa.
9: Bon tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El govern espanyol ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per l'any 2035 que afectaran a les d'Axcó i Vandellós. En el capítol de reacció, els alcaldes d'aquestes localitats celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. L'alcaldessa de Vandellós i Hospitalet, Assumpció Castellví, considera que la decisió respon al treball de molta gent i que és massa aviat per una transició energètica.
10: És merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir dependre només de les energies renovables.
9: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 al 2030, Escó 2 al 2032 i Vandellós 2 al 2035, però l'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribas, considera la decisió d'Almaraz una porta oberta a prorrogar l'activitat de les centrals catalanes.
11: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
9: Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals d'Escó i Vandellós. I els bombers de la Generalitat han informat que avui encara treballen en 2 incendis iniciats durant aquesta setmana. A Castellví de la Marca el foc està controlat, però diverses dotacions, juntament amb el grup de recolzament d'actuacions forestal i l'equip de prevenció activa, es revisen les fumaroles i els punts calents per evitar possibles revifades. A més, a Ulldemolins es treballa des d'ahir a la nit en un foc de vegetació que va començar a prop de la cova d'Argamassa. El foc està estabilitzat, però hi ha punts calents que cal anar revisant. I el Departament de Salut ha informat aquest dimecres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes que s'ha trobat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que es troben en bon estat de salut i asimptomàtiques. Ara mateix es troben allà en aïllament domiciliari preventiu després que els tests PCR en mostres de sang i orina analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia hagin donat negatiu. I una altra variant de contagi, en aquest cas per un delinqüent afectat pel virus VIH, que es covid sang contra 8 agents durant una detenció. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda quan el sospitós estava gravant unes banyistes a la platja de Lloret. Segons informa el Digital El Caso, un home que les acompanyava s'hi va enfrontar i va acabar colpejant el sospitós, que va marxar corrent amb una ferida a la boca. Quan els agents el van detenir, van haver de posar en marxa el protocol de seguretat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
8: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
26: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariats de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó, i tindrà 3 trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Mèdia ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els 3 proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
8: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
2: Agents de la policia local de Premià de Mar van detenir la matinada de divendres a dissabte 2 individus com a presumptes autors d'un robatori a l'interior d'una autocaravana a Premià de Dalt. Segons explica el consistori veí, al carrer Bogi d'aquest municipi, uns veïns van observar com els homes trencaven una finestra i entraven al vehicle i van avisar la policia. Quan la policia hi va arribar, els homes ja no hi eren, però uns altres veïns els havien enregistrat en vídeo i les imatges van ser enviades a Premià de Mar i a Vilassar de Dalt, on també es van sol·licitar reforços. A Premià de Mar van poder identificar ràpidament els 2 individus al vídeo perquè haurien comès un altre robatori amb força durant les primeres hores de la nit i a partir d'aquí els van localitzar i els van detenir i posteriorment van descobrir que ja tenien antecedents per diversos delictes contra el patrimoni. La policia local de Premià de Dalt ha volgut agrair públicament la col·laboració dels cossos de Premià de Mar i Vilassar de Dalt i també la implicació ciutadana en aquesta operació.
8: Premià Mèdia. Informació.
7: Sí. segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
12: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
13: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
12: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
13: Anem al teatre.
14: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
15: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
16: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
15: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
16: Home, testimonis.
15: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
16: A la teva ràdio local.
17: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: I avui és el Dia Mundial del Sommelier i per celebrar-ho parlem amb en Lluís Prats, que és director comercial de Gramona i també sommelier. Lluís, bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
1: Molt bona tarda, Gemma. Què tal?
0: Molt bé. Molt contents de tenir-te avui amb nosaltres. El primer tema que ens desperta curiositat és saber si un vi car no sempre és millor que un vi més econòmic. Aquesta tendència que tenim a vincular el més car amb el més bo, és així?
1: No és ben bé així. Hi ha un factor sempre de màrqueting o d'exclusivitat que pot ser que faci que un vi sigui extremadament car. I no per això té que ser el millor vi. Segurament és bo, però no ha de ser sempre una referència al preu. El preu ens posiciona una mica, ens dona un punt de referència, però hi ha altres factors importants a tenir en compte.
0: Uh-huh. Com per exemple?
1: Doncs a l'hora de pensar en un vi, a part de pensar en la zona, en el territori, és important pensar en el celler, per exemple. No? El celler, al final, és una marca com quan penses en un restaurant. Hi ha restaurants que saps que al darrere hi ha un gran cuiner, un gran xef, i allò ja et dona una pista de que segurament menjaràs bé. Uh-huh. No t'està dient el preu directament, però sí indirectament et situa en un nivell de preu. Però pot ser que vagis en aquell restaurant i tastis un plat que sigui caríssim. No té per què ser el millor plat de la carta d'aquell restaurant. Però saps que hi menjaràs bé. Doncs en el cas del vi passa una mica el mateix. Hi ha cellers reconeguts de molts anys que treballen molt bé, que han fet molt bons productes i que saps que allà pots trobar productes de diferents estratos de preu i segurament tots tindrà una qualitat bastant bona o bastant acceptable.
0: Lluís, portes molts anys en el sector. Crec recordar que portes 17 anys, no?, en el món del vi.
1: No, en el món del vi, 17 anys porto a Gramona. Uh-huh. En el món del vi porto uns 30 anys, aproximadament. 32 anys.
0: Doncs sí. amb tanta trajectòria i tant de recorregut, quina és la major barbaritat que has vist fer amb una ampolla de vi o de cava?
1: Ostres, n'he vist moltes, però segurament a vegades la major barbaritat és no tenir-li algun respecte. Hi ha fricades d'aquestes que veus que es fan, sobretot en moments festius, a zones on es toca molt de diner, a Eivissa, on sigui, on la gent fa barbaritats amb ampolles d'escumós que són molt cares i que se'ls hauria de respectar una mica més, no? Jo crec que el món del vi i de l'escumós, però el món en general del producte de luxe, del consum de producte de luxe, fa que es vegin moltes barbaritats, no? Després, n'hi ha d'altres que són menors. Jo he vist gent posar gel en el vi, però en un moment donat pot tenir una certa explicació, doncs, perquè aquell vi estava prou calent i si ho fas amb compte i si poses una mica de gel per refredar i després el retires perquè no aigualeixi el vi, pot tenir un sentit, però hi ha gent que ho fa directament perquè li agrada així. I és respectable, però bé, estan espatllant una mica aquell producte o posant-li gasosa. En tot cas, això passaria a ser, per mi, un altre tema, que serien combinats, que la gent els demonitza a vegades i no té per què ser així. Vull dir, jo sempre he pensat que si has de posar gasosa en un vi, que sigui un vi bo, perquè com a mínim no et farà mal. Si et prens un vi dolent amb gasosa, no el farà més bo el fet de que portis la gasosa, no?
0: Clar. Clar, totalment. Creus que es pot aprendre a tenir un bon paladar o més aviat és un do? Perquè hi ha gent que té una certa tendència a dir aquest vi és bo i l'encerta, no? Això es treballa?
1: Sí. El 90% de les vegades això és un tema d'assaig, de poder assajar, de poder entrenar. L'olfacte s'entrena, el paladar s'entrena i s'entrena al llarg de molts anys de tastar molt. Els sommeliers acabem mirant de retindre una sèrie d'informació al nostre cervell que el que fa és que quan olores un vi, automàticament allò vagi al registre d'aquell tipus d'olor i li puguis posar un nom. Mm. I en el gust passa exactament el mateix. Però això s'entrena. I després hi ha una molt petita part de gent que té un do, que té un do per l'olfacte, que és molt, molt sensible, però que si no l'entrena tampoc servirà per res, perquè al final tu mai pots dir res d'un vi que no coneguis els aromes del vi. És a dir, si no coneixes referents aromàtics dins del món del vi i no has tastat segons quins vins, difícilment podràs parlar d'allò que no coneixes, no? Per molt que tinguis una capacitat olfactiva molt bona. Per tant, el més important per un sommelier és tastar molt i sobretot tastar cegues, que no et condiciona visualment allò que estàs tastant.
0: Parlem també de la gent jove. Els joves veuen menys o més vi que fa uns anys?
1: Les estadístiques diuen que veuen menys. Diuen que veuen menys, però jo crec que s'ha de matisar una miqueta. L'accés al món del vi mai ha estat tan fàcil com a dia d'avui. Mai hi ha hagut tanta oferta i amb un nivell de preu relativament econòmic com a dia d'avui i amb tants vins de bona qualitat com a dia d'avui. El que passa que hi ha una tendència, que això ho comentem als col·legues en el nostre sector des de fa un cert temps, que hi ha una tendència com a demonitzar l'alcohol i s'ha ficat el vi en aquest apartat d'alcohol, que s'hauria de diferenciar molt, perquè una cosa és l'alcohol d'un destil·lat i una altra cosa és el vi, que el vi és cultura, és país, és terrer, és arrelament, és moltes més coses, i el consum, i és un aliment, i el vi amb consum moderat pot aportar molt gastronòmicament. El problema és que a dia d'avui això està com una mica esbiaixat. I jo comento moltes vegades, el jovent diu no bec vi o no bec escumós o en segons com demonitzen l'alcohol, però després acaben bevent begudes energètiques, que és el pitjor que poden prendre, no? Que millor que prenguin un bon vi o un bon escumós que no pas begudes energètiques en segons quins destil·lats, no?
0: Totalment. Explica'ns també el tema de la DO. Què ha passat exactament? Sí. Si ens ho pots doncs, resumir i explicar.
1: La DO? Quina DO?
0: La DO Cava.
1: Cava. Sí, és molt fàcil. La DO Cava va néixer ja una mica esbiaixada, perquè va néixer no com una DO, sinó com un mètode. És a dir, una denominació d'origen, com el seu nom indica, és una denominació d'un espai en concret, d'un terrer, d'un territori, no? Com pot ser DO Rioja, doncs és el terrer d'allà de la zona de Rioja. No tindria cap sentit que el Penedès s'estigués elaborant un vi amb DO Rioja, perquè no seria lògic. En canvi, amb la DO Cava, tu pots elaborar un escumós amb DO Cava a Catalunya, a Rioja, a Extremadura, a València, a Galícia, a tot arreu del territori. Per què? Perquè no es va fer realment com una denominació d'origen, sinó com un mètode. El mètode que antigament es deia mètode xampanyois o mètode tradicional, que és el que fan servir el xampany per elaborar un vi escumós. Per tant, nosaltres, que feia molt de temps que estàvem intentant canviar una mica les coses des de dintre, Xavier Gramona, juntament amb el Tom Mata Recaredo, van apostar per intentar zonificar dins de la DO Cava que hi hagués doncs, la zona de Penedès, que hi hagués la zona d'Alacant, o la zona de Rioja, o la zona de Bonsigui. Per què? Perquè allò et dona una tipicitat, un terrer, una climatologia. I això ho van mirar de fer amb un segell de garantia que era Corpinat, que Corpinat no és una DO, sinó que és un segell de garantia i és una associació que acull aquells cellers que volen tenir aquesta zonificació, aquesta tipicitat, i que, a més, tenen un nivell d'exigència de qualitat molt elevada. Això no es va veure amb bons ulls a dins de la DO Cava, perquè els que tenen interessos són els cellers més grans i no van voler fer això, i aleshores una sèrie de cellers vam decidir marxar de la DO Cava i entrar o formar aquesta associació, aquest grup de Corpinat, on, insisteixo, l'exigència és sobretot en termes de qualitat i sobretot de zona d'origen.
0: Molt bé.
1: No sé si m'he explicat bé, però...
0: Sí, i tant. No, t'has explicat fantàsticament. Lluís, també et volem preguntar, ja per anar acabant, quin és el vi o escumós que més espectacular que hagis tastat mai a la teva vida?
1: Ostres, doncs n'he tastat molts, gràcies. A la meva trajectòria he pogut tastar molts. I, mira, d'escumosos... N'hi han molts, sobretot, evidentment, a la zona de Xampanya, que és els que ho van començar i ho van fer superbé, però no tot el que és Xampanya és bo, igual que no tot el que és Rioja és bo, ni tot el que és Bordeus o Borgonya és bo, ni és dolent. És a dir, hi ha de tot a tot arreu, no? A la zona de Xampany, tots aquells escumosos que tenen 10 anys de criança normalment són excel·lents, perquè aquesta llarga criança és la que fa que un escumós sigui excel·lent. En el cas de Catalunya, doncs exactament igual. I dins de la Deo Corpinat tens, evidentment, els de Gramona, que me'ls conec de cada dia, les Enoteques, el Celler Batlle, el Tres Lustres, però el Turó de Mota de Recaredo, de Josep Coca i Sabater, el Josep Coca, el Llopar, l'original, que també té molt bona projecció com a escumós i de llarga durada. Uh-huh. Vull dir, tenim realment molts escumosos i vins de qualitat, perquè pensa que només a Catalunya tenim 11 denominacions d'origen de vi, que fa que puguis trobar grans vins, no només a la zona de Priorat, que a vegades s'emporta una mica més la fama, sinó a Montsant, a la zona de Bages, a Penedès, a la zona de Costers del Segre o cap a l'Empordà. Vull dir, tenim moltes zones amb grandíssims vins i jo animo a la gent que realment els pugui anar coneixent i anar tastant a través de la quantitat de vinoteques que tenim en aquest país, que ens ajuden molt.
0: Doncs sí. Lluís Prats, director comercial de Gramona, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Gemma. Una abraçada ben forta.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Nova actualització de les obres de l'escola Els Corriols per part de l'alcalde a xarxes socials. Rafa Navarro servia un altre vídeo selfie des de l'edifici del Vora Mar, on recorria les dues plantes a la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent en tots aquells elements constructius i equipaments en els quals es treballa. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats i per sota el sistema de climatització, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs al futur pati del centre, que també estan a punt d'iniciar l'arrebossat final de la façana i que s'està instal·lant el sistema d'ancoratges que sostindrà la pèrgola que donarà ombra a la planta baixa de l'edifici. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat perquè l'escola pugui obrir aquest setembre.
3: Us vam avançar tot el que podia passar aquesta setmana i ara us demostrarem doncs, tots els avenços. Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa, tal com us va dir, i veieu també doncs, les plaques de vinil ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja doncs, el pintat amb algunes de les aules. I, per tant, doncs, una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar doncs, en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
2: També ens diu Rafa Navarro que, en paral·lel a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades per al curs 2026-2027.
1: Premià Mèdia. Informació.
4: El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits.

0: Copa, copa, mire, platicamos nomás. Baje el arma, mi copa, tranquilo, por favor, no se le va a notar.
1: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: estar aquí i de parlar d'aquest tema, perquè moltes vegades no s'associa el ioga amb la força i tenim molt a dir, i realment qui coneix el ioga sap que la practiquem, practiquem bé.
1: Cada vegada, Àlex, se'n parla més, eh? Que diuen que fer força s'hauria de practicar 2-3 cops a la setmana, sobretot per millorar la nostra qualitat de vida una vegada que van passant els anys.
2: De fet, els metges ho diuen, ho estan dient molt, i ja voldré matitzar que tan important és la força com la flexibilitat. Són dues qüestions, podríem dir oposades, però són complementàries. El nostre cos és fort i també és flexible. Si els dos pols no estan en harmonia, hi ha disfunció. Però si et sembla...
1: Anem pel principi, sí. Mira, per situar-nos, i si comencem a definir què és la força o què és la força corporal, Àlex, com podem explicar què és?
2: Val, si parlem de força hem de parlar dels músculs. El múscul és aquest teixit, la carn, que té aquesta capacitat de, primer, d'estirar-se, que seria el referent a la flexibilitat, i de contraure's, que seria quan el múscul es fa curt i gran, que aplica força, perquè els músculs estan agafats als ossos. I doncs quan un múscul es contrau, l'os es mou. La força... Què anava a dir ara?
1: Ha marxat del cap, eh? Et preguntava justament què és això de la força, i ens deies la importància que té...
2: Sí. Avui...
0: Últimament els músculs se'ls està donant molt paper, un paper desconegut fins ara. De fet, es va fer un estudi per veure quin tipus d'exercici millorava més la qualitat de vida i la longevitat. I aquí és quan es va descobrir que la gent que treballava força sortia guanyant. Vale? Llavors van començar a investigar el múscul, i es va veure que el múscul té més paper del que ens pensàvem. És a dir, el múscul, òbviament, fa moure les articulacions, com ens deia ara l'Àlex, però també s'ha vist que és un òrgan metabòlic. És a dir, tenir un múscul entrenat, m'he fet una llista per si no m'ho sé, tenir un múscul entrenat millora la gestió del sucre a la sang. És a dir, ens protegeix de la sensibilitat a la insulina. És a dir, hi ha un punt a la teva vida on la insulina no és tan efectiva i et queda la glucosa en sang, nivells més alts, i és quan pots acabar fent diabetis. Doncs et protegeix d'això, protegeix els ossos, és a dir, una bona massa muscular el que dona és que l'os estigui més irrigat. Quan jo treballo el múscul, estic també irrigant l'os, i en les dones ens protegeix de l'osteoporosi passada la menopausa, quan hi ha aquesta baixada d'hormones. I en general, quan treballem el múscul, doncs el que tenim és una sensació d'eufòria i de benestar psicològic. Per què? Perquè quan el múscul es contrau i s'estira, quan el treballem, el nostre cervell emet unes substàncies que es diuen endorfines, i les endorfines ens fan sentir bé, ens fan tenir aquesta hormona com de felicitat. Per això, moltes, ara dins de tractaments contra la depressió, contra l'ansietat o tot el que té a veure amb el benestar emocional, s'està prescrivint l'exercici de força acompanyat de l'exercici també aeròbic. Vale? És a dir, hem de mantenir les dues.
1: És a dir, que va més enllà només de vull tenir un cos fort o vull tenir un cos definit o em vull veure bé. És a dir, si treballem la força, estem treballant tot això més enllà d'aquesta massa muscular que dèiem que també amb el pas dels anys es va perdent, malauradament, no? I que hem d'intentar doncs tenir-la el millor possible.
2: Inclús també un aspecte important és el sistema circulatori. El múscul demana molta sang, demana posar a prova el cor, així que podríem dir que cultivar la força muscular també reforça el nostre cor i el nostre estat metabòlic en general.
1: Una salut global, podríem dir, no?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I hi ha un altre tema important, que és que el múscul, com hem dit abans, sosté l'estructura òssia, és el que sosté la postura. I moltes vegades hem parlat ja aquí, amb els anys que portem a Premià Mèdia, de la importància que té una bona postura de cara a com em percebo jo a mi mateixa, de cara a poder respirar, de cara a poder sostenir aquesta presència. Si jo no tinc un múscul fort, sobretot en ioga posem més èmfasi als músculs, que ara

0: parla del core. El core és l'abdomen, les lumbars, el sòl pèlvic, els glutis i els quàdriceps, també els isquios, que és allò que et manté doncs, ben posat. Quan això està fort, la meva actitud front a la vida és de més seguretat, és de més autoestima, és de més presència. En canvi, quan el múscul em falla, ai, em sento insegura. I és com una informació constant que el múscul està donant al cervell. Estic insegur, no em puc sostenir per mi mateix. I a nivell molt inconscient, allò va calant. Uh-huh. I al final et sents insegura.
1: Uh-huh. Àlex, Mònica, hem sentit a parlar molt de força i que s'ha de treballar en un gimnàs, per exemple, no? Amb pesos o així. Com es fa a través del ioga? És possible treballar la força només amb el propi cos?
2: Oh, i tant. De fet, també hi ha el terme calistènia, que són exercicis que es treballen amb el propi pes, bàsicament, principalment. I, de fet, inclús podríem treballar la força sense cap mena d'exercici, amb la intenció. Ara mateix podem tensar el cos. Això que fan els culturistes per mostrar múscul, així mateix ja es podria reforçar, però molt, eh? Inclús podríem guanyar volum. Però sí que el ioga té molts exercicis, el que busca, el que et deia abans, eh? Força i també flexibilitat, però que posen realment a prova aquesta fortalesa amb el propi pes, com són les planxes que tenim aquí en aquest dibuixet, i que no sols és de braços, també treballa tota la cadena muscular anterior. Els gimnasos, per suposat, tenen la mateixa funció. De fet, hi ha qui treballa amb màquines. Les màquines s'ha de vigilar perquè treballen els músculs d'una forma molt concreta, inclús de vegades aïllada. Els moviments naturals del cos humà demanen la involucració de tota una cadena de músculs. I normalment, quan treballo força d'una part, treballo de moltes altres. Les màquines de vegades aïllen molt, eh? Que de vegades interessa per aquests culturistes o per treballar concretament un múscul.
1: Un múscul concret.
2: Però també en els gimnasos es fa un treball de calistènia, treball de...
0: Aquí és important remarcar que quan volem treballar força i no ho hem fet mai, hem d'anar acompanyats d'un professional, ja sigui al gimnàs, ja sigui a ioga, ja sigui en el parc, perquè hem d'aconseguir treballar tots els músculs, com deia l'Àlex, de manera harmoniosa. Llavors, abans de treballar, és important que informis a la persona que t'acompanya si tens alguna lesió sobretot d'esquena, perquè aquella pràctica sigui segura. Perquè de vegades ens posem a treballar de manera autònoma i tendim a fer o el que més ens surt, i de manera que ja reforcem el que teníem més fort, sí? I ens costa molt treballar aquell múscul més dèbil, perquè no ens surt, ens costa, etc. Llavors, sempre una guia, ja sigui en el gimnàs, ja sigui en el parc de calistènia, o ja sigui en qualsevol altra disciplina. Anar acompanyats i informar bé de quin és el meu estat real.
2: I sobretot la progressió. Ha d'haver una progressió. La força no s'entrena de cop. Primer ha d'haver un escalfament i durant unes setmanes treballar amb certa durada o intensitat, i així el cos es va preparant. La força, per millorar-la, comporta una microrotura de fibres que després s'han de reparar durant les 24-48 hores després, segons la intensitat, i és important que hi hagi aquest descans i aquesta progressió. Si m'aixequem massa, el cos es fereix, en certa manera, podríem dir-ho així.
0: S'ha de dir que pot ser que surtin agulletes els primers dies, i que és normal, i que si no he treballat mai, els 2-3 primers dies, la primera setmana, després aniré baldada i cruixida. ¿Vale?
2: Però hauria de ser...
0: mínim, però passa. És a dir, si jo no he mogut mai, no he fet una contracció, hi ha com adherències, li costa, he de fer massa muscular, tiro d'altres llocs perquè no tinc múscul aquí, llavors faig servir a traspàs del cos. Llavors això pot passar. Llavors, sobretot, els hi dic molt als meus alumnes, no us desanimeu, atrevesseu aquest període on el cos s'inflama, el cos reacciona, perquè després és quan ja comencem a notar els beneficis. És a dir, hi ha com un període de crisi de vegades, no us ha passat mai? Vas al gimnàs per primera vegada i el dia següent no pots ni moure't.
1: Sí, sí, i tant.
0: Ens ha passat a tots, no? Doncs aquí no desistiu. Precisament, si tens aquelles agulletes, estàs construint massa muscular, continua sense lesions i veuràs com la força apareix.
1: Vinga, va, anem al gra. Anem a les postures de força que ens proposeu avui a través del ioga per poder millorar el nostre estat corporal i així també moltes més coses. Estat d'ànim, com deia la Mònica, també, qüestions de composició corporal i, evidentment, també qüestions de salut. Què ens proposeu?
2: Doncs tres exercicis amb els que treballarem, es pot dir, tot el cos. Tota la cadena muscular de tots els costats. El primer que proposem, té un nom de xalabassana, de la llagosta. Una llagosta completa, panxa avall. Ens estirem boca terrossa i és molt simple. La llagosta té una cua que s'aixeca, doncs nosaltres les cames estirades seran la cua que la volem aixecar. Posarem les mans. En aquest cas, us proposem una variant diferent a la clàssica. Les mans al costat del cos. Darrere. Les mans darrere agafades entre dits creuats i panxa avall, de repent aixequem, alcem el cap i els peus i també els braços, fent com una mica d'arc amunt. Aquí estem treballant tota la part posterior des del clatell fins als talons i també afegim els braços. Això es pot fer de forma mantinguda o de forma repetida, alternant amunt i avall unes quantes vegades.
1: Molt bé, aquesta seria la primera.
0: La segona és aquesta que tenim aquí al darrere. És una asana, en ioga li diem kumbhakasana, més coneguda com la famosa planxa. El que fem és una força de tot el cos per mantenir el pes del cos amb el recolzament de les mans al terra, ben recolzades a l'alçada de les espatlles i dels dits dels peus, d'acord? Volem fer una línia vertical. Per això, el que serà molt important és controlar des de l'abdomen la posició de la pelvis, perquè normalment el que tendim a fer és pujar el cul amunt i en lloc d'una planxa recta ens queda més aviat com un triangle o una V baixa.
1: Hi ha un pic, no?
0: Hi ha un pic. Doncs aquest pic ben lliset, és a dir, volem una planxa. La planxa és això, llis. Per això activem aquests músculs que dèiem abans, que són del core. Glutis, panxa endins, esquena, cames, ho activem tot i mantenim. Llavors, aquesta planxa, si ens fan mal els canells, perquè no estem acostumats a sostenir tant de pes, jo que peso, per exemple, 50 quilos, no estem acostumats a sostenir tant de pes amb els canells, el que podem fer és sostenir-nos sobre els colzes. Els colzes i els avantbraços ja tenen més superfície de recolzament, que no només les mans, i els canells no patiran tant. Llavors, podem alternar. Fins quan hem de sostenir la planxa? Home, jo et diria que apuressis. Apura, i quan ja no puguis més, doncs desfàs. Hi ha una altra planxa que és més difícil en ioga, que és Chaturanga Dandasana, que és des de la planxa alta, des de la que acabem de dir, flexionar els colzes i quedar-nos en flexió de braços. Aquí els braços treballen molt més. És bastant més dura perquè quan més a prop del terra estàs és com que la gravetat la sents amb més força i costa més, doncs Chaturanga Dandasana seria una progressió d'aquesta planxa.
1: Fantàstic.
2: Seria braços estirats la planxa baixa, alta, i braços flexionats la planxa baixa, sempre sense tocar el tronc en l'aire, al terra. I un detall que també estaria bé pel qui li costi, com a progressió, és fer el mateix però amb els genolls al terra. En comptes dels peus, recolzar els genolls. Seria més fàcil i més accessible.
1: I així, a poc a poc, anem trobant aquesta progressió i aquesta millora, també. No?
2: Sí.
1: Molt bé. I la tercera?
2: Hem treballat la primera, que era per treballar tota la part posterior, aquesta planxa per treballar la part anterior, doncs quedarien als dos costats i ho podem fer amb una planxa lateral, per entendre'ns. Vasisthasana és recolzar-se amb una mà o, si hi ha problemes de canell, amb el colze, amb l'avantbraç, I aquí es tracta de mantenir aquesta planxa de costat. En la que podríem afegir, per afegir més to muscular, la cama de sobre aixecada també. El braç de sobre i la cama de sobre enlairats. Una postura que el que hem de canviar, primer un costat i després l'altre, i que al final haurà fet un treball molt complet de les tres planxes per treballar realment tots els músculs del cos, es pot dir, gairebé tots.
1: Molt bé, aquestes són les propostes d'avui de l'Àlex i de la Mònica per poder treballar la força de tot el cos, fer un pack complet. Sí. Quin mantra proposem per avui?
0: Bé, doncs la idea és estar en meditació i connectar amb la força. És a dir, sentir com el teu cos et sosté, sentir com estàs arrelada, com pots mantenir la postura, com el teu cos et dona seguretat. Aquesta és la idea. Llavors, el mantra... Espera't, que no el trobo, miro la xuleta.
2: Jo tinc un que m'agrada...
0: Ah, sí? Explica.
2: La mantra és com una resolució que et fas, una reafirmació, i ja associat a la respiració, el concepte de força inseria l'acte d'inspirar i el relax i l'estirament a l'acte d'expirar. Inspirant, repeteixes internament, soc fort, soc forta. Expirant, soc flexible. Són aquests dos pols que, en equilibri, et porten cap a l'harmonia. I ho podeu fer unes quantes repeticions. Inspiro, soc forta. Expiro, soc flexible. Dos qualitats que ens interessen en el cos i també en la ment. Hem de tenir un caràcter fort i també flexible.
0: Mm-hmm. Diu el Tao Te Ching que no és més fort qui més resisteix, sinó qui més s'adapta. No? És a dir, és una força intrínseca. La flexibilitat d'adaptar-te et porta a la força. I això sempre m'ha semblat molt bonic, de dir, mira, tinc un atac, l'absorbeixo, m'adapto i després el retorn. No? I és aquest rebre i aquest donar, aquesta contracció i aquest estirament, aquest pulsar entre els contraris de la vida, que al final el que fa és generar energia i fer que et sentis bé i que puguis entre cometes, amb tots. Mm-hmm. Entre cometes, moltes cometes, que també, com hem dit abans, ha d'haver moments de deixar-se anar, de relaxar-se i de recuperar per tornar a la força.
1: Doncs vinga, va, per tancar el capítol d'avui, aquest capítol sobre la força, acabarem, com sempre, amb aquestes frases inspiradores, amb aquestes cites que ens agraden i que trien també cada mes l'Àlex i la Mònica. Àlex, què ens proposes avui? Quina cita fas servir per acabar?
2: A veure, hi ha qui va dir, no és fort qui resisteix més, sinó qui sap sostenir-se sense trencar-se. La força s'ha d'aplicar amb consciència, amb molta consciència, i realment no fa falta fer barbaritats, sinó realment que la força sigui útil per mantenir-nos dempeus en el dia a dia.
1: Mònica?
0: Doncs mira, justament amb aquesta, la veritable força és la que et permet sostenir la vida en presència. És a dir, no és tenir un cos bonic, sinó tenir un cos útil que ens permeti gaudir de tot això que ens és donat i viure el dia a dia amb els obstacles que ens porti.
1: Perfecte, doncs fins aquí aquest capítol de força. Recordem també, per cert, que si algú pateix una lesió o té algun tipus de mal, evidentment que consulti el seu metge i els especialistes. Això sens dubte, que també és un camí de progressió, però no sempre és fàcil, no? A vegades el cos també es pot ressentir
0: sí.
1: I practica, com sempre, conscient i amb professionals.
0: I tant.
1: Molt bé, ha sigut un plaer un dia més. Àlex, Mònica, gràcies i fins al proper capítol.
0: Fins a la propera, gràcies.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Pluja de milions al Baix Maresme la setmana passada en només dos dies. El dijous 6 d'agost, la loteria primitiva deixava a Premià de Dalt 388.225,95 euros i l'endemà, dia 7, el sorteig del milion, també de les loteries a l'Estat, deixava ni més ni menys que 1 milió d'euros a Taià. Del premi a Premià de Dalt n'informava el mateix ajuntament en una nota de premsa que explica que una de les butlletes de la primitiva premiades de primera categoria, és a dir, amb 6 encerts, va ser validada al punt de venda número 12.300 al torrent de Santa Anna, número 2. També diuen que la notícia ha generat expectació al municipi. L'endemà, com si es tractés d'un núvol que s'esplaçava cap al sud i anava deixant un rastre de fortuna, el premi que hi ha a Taià amb una butlleta premiada del milió que deixava en aquest municipi justament aquesta quantitat d'euros, concretament a una butlleta comprada al punt de venda número 12.310 al passeig de la Riera 72.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Allau de reaccions a Catalunya després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar l'allargament d'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes del Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Escó i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. Els alcaldes de dos municipis, juntament amb algunes plataformes, ja han opinat que la mesura és una passa en la direcció correcta. Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
2: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
1: Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 al 2030, Escó 2 al 2032 i Vandellós 2 al 2035. No canviem de tema i és que Ecologistes en Acció ha afirmat que la pròrroga que el govern espanyol ha concedit a la central nuclear d'Almaraz no té per què alterar els plans previstos de tancament de la resta d'instal·lacions de l'Estat. Per l'entitat, el govern central s'ha reafirmat en el compliment del calendari pactat i han subratllat que Almaraz ja tenia permís d'explotació per part del Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 2020 per operar fins al 2030. En un comunicat emès aquest divendres, han apuntat que davant de la possibilitat de que aquesta autorització pogués crear un precedent, contactaran a tots els ajuntaments de l'àrea de les centrals nuclears d'Escó i Vandellós per conèixer la seva posició al respecte. Així mateix, Ecologistes en Acció recorda que la continuïtat de la producció de les centrals nuclears catalanes és incompatible amb la percepció dels fons de transició nuclear que els ajuntaments reben en compensació del seu futur tancament. I respecte a la previsió del temps, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya, tot i que avui tocarà sostre i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. Aquesta combinació amenaça amb complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost. I precisament sobre mobilitat s'ha pronunciat amb contundència la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha atribuït aquest divendres el col·lapse viscut a Rodalies després de l'eclipsi a la gestió incompetent del president de la Generalitat, Salvador Illa, i no a una comunicació inadequada. En un missatge a les xarxes socials, Sales ha criticat que el govern no assumeixi responsabilitats i ha lamentat que es trigui dos dies a admetre els problemes de mobilitat derivats de l'eclipsi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Media ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els tres proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa. Premià Media. Informació.
0: L'any 2025 es va confirmar el lleuger repunt de la natalitat al Maresme, que ja s'havia produït el 2024, després de la tendència a la baixa dels anys anteriors, segons revela l'informe anual de l'Observatori de Desenvolupament Local. L'any passat van néixer a la nostra comarca 2.947 infants, cosa que equival a un 2,9% més que el 2024. El canvi de rumb, ni que sigui per poc, també s'ha donat al conjunt de Catalunya, on l'any passat els naixements van créixer d'un 0,83% després de no haver-ho fet des del 2008. Hi ha dos factors més que l'informe destaca i que confirmen sent les tendències a la nostra comarca. Els nens es tenen cada cop a edats més avançades i cada cop la nacionalitat de les mares és més diversa. Pel que fa al primer factor, les dades indiquen que el 16,9% dels naixements corresponien a mares entre 34 i 35 anys i que un 11,3% van ser de mares de 40 anys o més. Amb relació a les nacionalitats, es destaca que el 28,6% dels naixements van ser de mares amb nacionalitat estrangera i d'aquesta és gairebé 4 de cada 10 eren dones nascudes a l'Àfrica. Els tres noms de nena més posats al Maresme l'any 2025 van ser Ona, Júlia i Sofia, mentre que els tres noms de nens que més van triomfar van ser Jan, Biel i Leo. Júlia i Biel van ser els noms més posats al conjunt de Catalunya.
3: Premià Media. Informació.
5: Estàs escoltant? Premià Media.
6: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
7: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
8: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
9: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
8: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
8: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
11: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
12: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
8: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Bon dia. Avui portem a tema un tema desconegut per molts, però essencial a la vida d'altres i, sobretot, molt interessant de conèixer. Es tracta de la teràpia holística. És una mena de tractament que contempla la salut de la persona en la seva totalitat, en el seu cos, la seva ment i el seu esperit. I per poder fer-ho, es centra en l'origen de la dolència. Per entendre una mica més, parlem amb la Montse Andinyac. Ella és terapeuta holística i creadora de la metodologia Kinescens Transpersonal. Molt bon dia, encantats de tenir-te a la ràdio, Montse.
2: Molt bon dia, encantada de donar-me aquesta oportunitat.
1: A tu per venir. Bé, explica'ns una mica d'on ve aquest interès i aquest endinsament en el tema de la teràpia holística.
2: Bueno, jo fa 30 anys vaig començar en el món de la perruqueria de l'estètica i, bueno, mica en mica, bueno, amb la meva evolució personal, en aquell moment estava passant per un mal moment i, bueno, em va portar primerament a tractar-me jo i llavors, mica en mica, com que vaig veure el canvi i tot el que m'estava portant positivament, pues em va anar a dur a anar-me formant mica en mica amb diverses teràpies. Llavors, arrel d'això, pues, vaig anar veient que eren unes eines molt importants per a la persona i que, bueno, que podia ajudar a molta gent, no? I, bueno, llavors em va anar a portar a formar en diverses teràpies.
1: Molt bé, és a dir, que tot això neix d'una necessitat personal.
2: Sí.
1: O sigui, que ho pots dir molt de primera mà de què tracta i com pot ajudar els altres.
2: Sí.
1: Explica'ns una mica això, què és això de la teràpia holística?
2: Bueno, la teràpia holística pues, són una sèrie de teràpies que es treballen molt les emocions. Llavors, bueno, el cos moltes vegades ens està parlant i a millor pues, igual no som conscients. I, bueno, en tot moment, quan tenim un dolor, tot això són com unes senyals que el cos t'està avisant que alguna cosa passa. Llavors, lo important d'això és, a través d'aquestes emocions o aquest dolor, és buscar l'origen, que és el més important, d'on te ve tot aquest dolor o qualsevol bloqueig que la persona pugui tenir.
1: Molt bé. I com és una sessió? Quines tècniques t'apliquen per poder arribar a conèixer aquest origen de la dolència?
2: Mira, jo, a mesura que em vaig anar formant, vaig formar-me en diverses teràpies, llavors jo vaig veure que amb tota la formació que vaig fer de totes les teràpies, aquí vaig crear la meva pròpia teràpia, que és la que li he posat Kinescens Transpersonal. Llavors, de totes les teràpies, bueno, he creat la meva teràpia, que llavors jo ara explicaré quin mètode faig servir des de que entra la persona. La persona pot venir amb un dolor físic o una malaltia o simplement un bloqueig que té la persona que no sap, se sent perduda o alguna cosa que la persona no sap què li està passant en aquell moment, no? Llavors, doncs, bueno, primer parlo, en primer lloc, es fa una entrevista, parlo amb la persona t'explica doncs, realment què és el que li passa, i llavors, a través de la kinesiologia, que és una teràpia que a través dels braços, tu vas tastant i li vas fent preguntes per trobar quin és, què, de tot el que t'explica, què és prioritari treballar en aquell moment. Llavors el cos et respon i vas a buscar el motiu de consulta que és prioritari treballar en aquell moment de la persona. Llavors, amb el que et surt, vas a buscar a l'origen, a través d'un protocol que jo faig servir. Pot venir, per exemple, del transgeneracional, que et pot venir pues, de la família, millor, pues, del ventre matern, que potser pues, alguna emoció que potser va poder passar a la teva mare i se t'ha quedat com aquesta emoció amb tu, no? O pot ser un dol, no resol. Llavors, doncs, bueno, es va buscar aquest origen per desbloquejar-lo. Llavors, a través d'uns exercicis i, o meditacions, depèn del que et surti, perquè tot això jo ho testo a través de la quinesiologia. I llavors es va treballant això en la persona. I bueno, sempre doncs, al final també està el tema de les ferides de l'ànima, que llavors també es pot buscar, doncs, si és una ferida d'abandó, de ratxàs, tot això, també ho faig a través d'un mètode amb uns cascos i amb música, que llavors vaig fent com una inducció, com una espècie de meditació per ajudar a acompanyar la persona perquè pugui alliberar tot el que tingui aquí de bloqueig, no? Llavors, al final, bueno, també li dono... Es testa també en tot moment si la persona necessita pues, prendre alguna flor de Bach en algun moment o algun oli essencial que li pugui ajudar a portar el procés millor. I ho acabo amb una mica de Reiki per ajudar a desbloquejar els punts energètics i passo als cuencos tibetanos, també. Llavors, bueno, i finalment s'acaba amb un missatge que li dones a la persona acompanyada d'un oràcul que faig servir. I bueno, la veritat que és una teràpia molt potent i molt positiva per la persona.
1: Molt bé, molt interessant. Ara parlarem més d'això del Reiki, el cuenco tibetano i l'oràcul, perquè m'ha causat molta intriga, però m'agradaria saber d'on ve el nom aquest de Kinesens.
2: Doncs mira, Kinesens transpersonal ve de kine, ve de kinesiologia, que és la eina amb la que jo faig servir tot, perquè jo ho testo tot. És això. Essence ve de l'essència, perquè jo trobo que és molt important anar a l'origen. I transpersonal és una transformació que l'ajudes a la persona a fer aquest canvi que necessita. I per això vaig crear aquest nom.
1: Doncs molt ben escollit. I això que comentàvem abans, són tipus de sessions? O què és exactament? Com funciona el tema del Reiki i de tot això?
2: Bueno, això és una sessió que jo faig que són 2 hores, aproximadament. I llavors, clar, en funció del que vulgui treballar una persona, doncs necessitarà més sessions o menys, clar. Si, per exemple, és una enfermedad que és més greu, doncs, lògicament, tindrà que portar doncs, un tractament que més o menys se sol fer entre 3-4 setmanes. Perquè quan es fa una teràpia, es mouen moltes coses emocionalment i la persona també necessita pues, un temps de gestionar tot aquest moviment.
1: Clar, o sigui, perquè ho entenem bé, la teràpia holística a dins inclou tot el que hem comentat i segons les necessitats del pacient s'imparteixen unes coses unes altres, correcte?
2: Sí, sí.
1: Molt bé.
2: Sí, perquè a vegades, a veure, clar, no és el mateix... una enfermedad que potser és més greu i s'ha d'anar buscant l'origen i seguir un tractament, que potser, doncs, per exemple, és una persona que se sent que potser està bloquejada perquè no troba feina, no troba... Llavors, potser, tractant només que aquell bloqueig perquè no troba feina, que potser pot ser, per exemple, un dol que no està resolt, i només simplement treballar aquest dol, pues ja han hagut persones que potser la setmana m'han trucat, ostres, pues he trobat feina, saps? M'han trucat i ja tinc feina. I clar, això, pues la veritat que és molt, molt agraït, no? De quan clar. Et truca la gent i dius, pues ha funcionat, no?
1: Sí, sí, molt enriquidor, suposo, també.
2: Sí,
1: i
2: sí.
1: Quins són els seus beneficis comparat, per exemple, amb un psicòleg normal?
2: Bueno, els beneficis, jo trobo que... és tot un viatge que la persona fa. Amb un psicòleg vas, parles, s'ho tracten, però d'aquesta manera és com que la persona pot anar més a l'origen, pot viure aquestes emocions, aquestes sensacions que la fan portar a aquest origen, es fa conscient de lo que passa realment i és una de les maneres de desbloquejar més ràpid. Que pugui alliberar aquest bloqueig que té la persona.
1: Clar, d'aquesta manera solucionar el problema més profundament i també suposo que doneu eines per després cadascú a casa seva poder fer aquesta reflexió i si té com una crisi, per dir-ho d'alguna manera, poder estar, si és més estable.
2: Bueno, sempre, a veure, eines per casa, bueno, poden fer, hi ha unes induccions, unes meditacions, que la persona pues, pot escoltar-les per trobar la calma, si en algun moment pues, té algun moment d'ansietat o així, no? Però on realment fan la teràpia és anar a la sessió, que ja és quan alliberen, quan fan realment el treball, és a la sessió.
1: Quan desfan el nus, diríem.
2: Sí.
1: I si algú està interessat en assistir en una teràpia holística, com podem assistir o on hi podem assistir?
2: Bueno, pues jo li diria que si necessiten alguna teràpia, pues jo ofereixo les teràpies aquí al meu centre, és l'Eixample 74, a Andinyac. I, bueno, jo tinc la perruqueria i al costat el centre d'estètica i aquí és on faig les teràpies. I, bueno, i en l'Instagram em poden trobar teràpies Andinyac.
1: Molt bé. I, o sigui, aquí a Premià de Mar,
2: A Premià de Mar, sí. Sí, sí.
1: I per fer una darrera pregunta, i crec que això és molt interessant, què els diries a aquella gent que rebutgen la teràpia holística simplement per falta d'informació, que són més reacis a creure-hi? Què els diries?
2: Bueno, jo, a veure, jo sé que hi ha gent que és una mica més reaci a aquestes coses, però bueno, jo els hi diria que simplement és provar-ho, perquè és una teràpia que fins que no es prova no pots veure realment els resultats. I jo, bueno, el convidaria i animar-lo a que ho provés, perquè realment quan vens a la sessió la gent realment és quan veu els resultats.
1: Clar, i suposo que tothom surt molt content de la sessió.
2: Sí, sí.
1: I ben satisfet.
2: Sí, és una teràpia, la veritat, molt, molt potent i que realment es veuen resultats.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Montse. M'ha semblat molt interessant. Espero que a moltíssima gent li hagi pogut causar el mateix interès i el mateix coneixement que no teníem abans d'aquesta sessió amb la Montse, d'aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: I bueno, espero que molta gent s'animi a provar la teràpia holística i gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Dijous 6 d'agost s'obre i comença a funcionar el nou aparcament temporal de cotxes a Can Sant Pere, a la parcel·la que es va alliberar després de la primera fase de l'enderroc. En contra del que s'havia contemplat en algun moment, no serà finalment un aparcament de zona blava i de pagament, sinó que el govern ha preferit establir, amb caràcter de prova, una modalitat híbrida gratuïta. Hi haurà un sector de 14 places d'aparcament express per a estacionaments d'un màxim d'una hora. A la resta del municipi, i l'aparcament express permet aparcar només mitja hora, on els cotxes hauran d'exhibir un disc horari. Aquest temps limitat funcionarà de 7 del matí a 10 de la nit, perquè durant la nit els cotxes hi podran estacionar lliurement residents i també no residents. L'altre sector serà de 12 places i tindrà una doble condició. Els residents hi podran aparcar lliurement les 24 hores del dia i els no residents hi podran deixar el cotxe com a màxim durant dues hores, entre les 8 del matí i les 8 del vespre, també exhibint un disc horari. Tot plegat, com diem, s'activarà dijous, de moment, amb una senyalització provisional, perquè es farà coincidir amb la recepció oficial de l'obra de reforma del carrer Jacint Verdaguer, reforma que ha suposat la supressió d'un bon grapat de places d'aparcament i que ha motivat en gran mesura la creació d'aquest aparcament a Can Sant Pere, que des del principi el govern ha defensat en l'oportunitat de compensar aquesta circumstància, oferint aparcament per la zona comercial del centre i també aparcament nocturn als residents, d'una manera semblant a la que es busca amb l'aparcament soterrani del mercat, que els pròxims mesos adoptarà un funcionament semblant. I pel que ens diu avui el regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, si s'ha descartat la zona blava és perquè de moment la fórmula tindrà un caràcter de prova i perquè no deixa de ser un aparcament temporal, a l'espera que es desenvolupi la finca de Can Sant Pere. S'ha entès que aquesta provisionalitat aconsellava adoptar una modalitat d'aparcament que no impliqués l'empresa concessionària, perquè això faria més senzill fer canvis en el futur si es consideren necessaris.
0: Premià Mèdia, informació.

0: els oients. Com gestionar les emocions? I atenció, perquè en concret parlarem de la por davant les notícies negatives. Capítol molt interessant per tractar amb la Mònica Calvo. Benvinguda, Mònica.
1: Hola.
0: I amb l'Àlex Costa. Benvingut, Àlex.
2: Molt bé, gràcies.
0: I per molts anys.
2: Avui faig anys.
0: Doncs sí, és un dia important avui, sí, dia important per l'Àlex, dia important per parlar d'aquestes emocions. Com gestionem les emocions, que són una mica trapelles, Mònica, hem de dir.
1: Són bastant trapelles, i a més, bé, ara la gent que ja passem de la 40, dels 40, més o menys, a l'escola no ens van ensenyar i no es van parlar mai de les emocions. És una cosa que ens ho hem trobat nova, i que qui més o menys està involucrat en el creixement personal necessita entendre. Ara a l'escola ja se'n parla més, ja és una cosa que no és tan tabú, i ja comencem a entendre una mica més. Llavors, el que sí que sabem és que la pràctica del ioga, la pràctica de la respiració, específicament, ens ajuda a controlar les emocions. Primer de tot, desmitifiquem coses, és a dir, totes les emocions són positives. De vegades, bueno, la majoria de nosaltres tendim a evitar les emocions més incòmodes, com aquest oient que ens deia la por davant de les notícies negatives, no? És normal tenir por davant d'una notícia negativa, és a dir, quan ens donen una notícia que no sabem, que intuïm d'alguna manera abans que ens ho diguin que la cosa no anirà bé, el cos ja es posa en alarma. I ha de ser així. És a dir, aquesta por ens ha protegit durant molt de temps. Què passa? Que emocions com la por, la ràbia, la tristesa, són desagradables o com a societat no ens les permetem. Llavors, en ioga diem que tenim aversió a certes emocions, que són les que no ens permetem, són les que intentem no mostrar, són les que ens incomoden, són les que ens fan baixar l'autoestima quan es presenten. Per exemple, lo típic, no? Això és una cosa molt típica. Els homes no poden plorar, les dones no es poden enfadar. Llavors, quan una persona se sent vulnerable, doncs baixa una miqueta la inseguretat, la seguretat en ell mateix. Uh-huh. Quan homes i dones tenim les mateixes emocions, tots iguals i totes són vàlides.
0: Mònica, per què ens afecta tant una emoció negativa? Clar. Per què ens desborda?
1: Clar, el tema és que hi ha un mecanisme cerebral. Llavors, la emoció el que ha de fer és venir, vale? Donar-nos un missatge. Nosaltres hem de captar aquest missatge, i un cop el sistema rep la informació i actuem en conseqüència, perquè emoció vol dir moure's, fer alguna cosa, la emoció se'n va. Però hi ha vegades, a nivell cerebral, tenim una estructura que es diu amígdala, uh-huh, vale? Que s'inflama amb certes emocions. I si no les tractem, no les respirem, les anem deixant de banda, no les volem veure, aquella amígdala es va inflamant. És a dir, quan l'emoció no fa la seva feina, bé, du el missatge i se'n va, sinó que queda allà enclaustrada, per exemple, amb l'estrès. L'estrès és una por i una alerta crònica. No hi ha moment on aquesta emoció marxi, perquè actualment el que ens desencadena les emocions moltes vegades són pensaments i coses que no existeixen a la realitat. Nosaltres estem dissenyats per tenir aquestes emocions en resposta a una realitat. És a dir, venia el llop, tu et posaves o t'atacaven, et posaves en defensa, el teu sistema reaccionava, el perill marxava, el teu sistema relaxava. Ara què passa? Que això no marxa perquè sovint està en el nostre cap.
0: Uh-huh. Aquests enemics són constants i els tenim sempre presents.
1: Clar, la hipoteca està sempre constant. El no arribar a fi de mes està sempre constant. La relació amb la parella, el jefe, els fills, està sempre constant. És a dir, sempre estan en els nostres pensaments. Llavors, aquesta amígdala, que és la que reacciona i és la que ens protegeix, s'inflama. Si no es desinflama, cada cop es va inflamant més, i és quan l'emoció ens segresta, l'amígdala agafa tots els recursos neuronals de tot del cervell i és la que ens ennuvola i no ens hi deixa veure clar. Perquè l'amígdala és la part com més primitiva, més interior del cervell, treu tots els recursos de la part més externa, que és la que ens ajuda a decidir, a veure-hi clar, a posar seny. Llavors, aquesta part queda anul·lada i tot va cap a l'amígdala. I llavors és quan la emoció ens desborda. Uh-huh.
2: Símptomes com tensió, contractures, com respiració agitada, com ment alterada, nerviosos, i l'ansietat també.

0: Bé, pot tenir...
1: L'ansietat també té a veure aquí.
2: Una resposta. Clar, pregunta, evidentment. Com ho gestionem? Com ho equilibrem? Què fem a través del ioga per gestionar millor totes aquestes emocions?
1: Vale. Lo primer de tot és dir que això no és una feina d'un dia, sinó que és una feina constant. És a dir, podem entrenar, i s'ha vist des de la neurociència, que podem entrenar el nostre cervell perquè aquesta amígdala es redueixi, estigui petita. I com ho fem? Respirant. És a dir, la respiració lenta i tranquil·la, que és el que més entrenem en ioga. Quan fem asanes, respirem lent. Quan fem exercicis de respiració, respirem lent. Quan meditem, respirem lent. És a dir, ens entrenem a respirar lent. Doncs la respiració lenta el que fa és donar al sistema la informació de tot està bé, seguretat, i l'amígdala es desinflama. Llavors, 20 minuts de respiració lenta diaris, el que fan és evitar aquest segrest amigdalià, és a dir, evitar que l'amígdala es sobreinflami i ens segresti. És a dir, aquestes persones que són tan zen, tan serenes, que tu les veus, que passa una cosa, o les persones, per exemple, que estan entrenades en emergències, que hi ha una emergència però tenen tots els recursos per... Doncs tenen una amígdala que està entrenada a no inflamar-se, a no disparar-se tant. Cabo. I això és una feina diària. S'ha vist, si tu cada dia et dediques a això, 20 minuts, a mantenir, a fer exercicis de respiració, donar-li al teu sistema la informació de no hi ha perill, quan vingui el perill, seràs capaç de no sucumbir al segrest amigdalià. I, bé, avui hem portat també exercicis pràctics, clar, per la gestió emocional que tries del ioga, no? Perquè tot el ioga indicat, això. Uh-huh. Tot el ioga està indicat. Llavors hem triat unes postures que són com poètiques, en el sentit, una postura poètica, que és el guerrer número 3, que és un guerrer...
0: Guerrer en equilibri.
1: En equilibri, guerrer en equilibri. Els guerrers tenen números. Llavors, és un equilibri, que és el que busquem. Busquem un equilibri emocional, no? Doncs ja tenim aquesta part més poètica. I després aquest guerrer. Per què? Perquè cal molta honestetat, molta presència, molt respirar les emocions per no deixar-se endur. És a dir, el que faríem, si no tinguéssim neocòrtex, és deixar-nos endur, no? Uh-huh. Mireu els animals. No? Tenen una emoció, reaccionen. Tenen una emoció, reaccionen.
2: Sense filtre.
1: Sense filtre. Aquest filtre és el que ens fa ser humans. Doncs per no deixar-nos endur, per respirar la emoció, per poder-la gestionar, cal un guerrer intern.
2: I com fem aquest guerrer?
0: Doncs, mira, ens col·loquem dretes a... Portem una cama al darrere, no gaire lluny, i això serà l'inici com per inclinar el cos endavant, i us ho explicaré d'una forma progressiva. Primer fàcil, després mitjà i després difícil. A l'inclinar el cos endavant, el tronc endavant, la cama de darrere s'aixeca una mica, i podem començar amb les mans al cor. Aquest petit grau d'inclinació ja ens demana equilibri, però és fàcil, relativament fàcil, quan estem poc inclinats. Un grau mitjà, anar seguint inclinant, potser fins a la meitat, entre la vertical i l'horitzontal, una mica en diagonal. Aquí podem afegir una petita dificultat d'obrir braços ja enrere, obrir el pit, i amb el cos més inclinat. I un nivell últim de dificultat seria inclinar-nos a l'horitzontal, vol dir el cap endavant, els peus enrere, i la dificultat de braços seria portar-los endavant, com una fletxa disparada cap endavant. Aquí mantenim el que podem. La concentració seria baixar a terra i quedar ben, diríem, arrelats i ben equilibrats, perquè una petita desviació mental ens farà caure, ens farà perdre l'equilibri. Uh-huh. Així que mantenim el que podem i després baixem. Cadascú es quedarà al nivell que li vagi bé. Normalment, quan comencem a fer això, comencem amb una inclinació petita, però després, a mesura que anem practicant, anem trobant l'horitzontal.
2: Molt bé. És aquest equilibri. Parlem també de la importància de la respiració. Quina forma és la correcta per controlar les emocions?
1: Bé, depèn de la persona. En principi, la respiració per controlar les emocions és una respiració llarga i calmada. hi ha afegits, és a dir, això és la base, no? Llarga i calmada. Agafo l'aire, deixo que entri a poc i exhalo, deixo que surti a poc. Llavors, quan sento una emoció, el que no hem de fer mai és lluitar contra aquesta emoció. És a dir, quan més lluito, quan menys vull sentir el dolor, la por, la tristesa, l'eufòria, per exemple, més gran es fa l'emoció, és a dir, quan més reprimeixo, pitjor. Llavors, el que fem és, inspirant, ens deixem sentir l'emoció. De fet, cada emoció té una anatomia pròpia. Cada emoció es posa en una part del cos diferent. Llavors, sento, respiro aquesta emoció a la part del cos. Per exemple, se'm tanca la boca de l'estómac, se'm pugen les espatlles, com deia l'Àlex abans, tenso l'anus, apreto la boca. Aquell dolor dins del cor que sembla que no pugui ni respirar. Doncs tot això ho accepto i ho inhalo. Ho inhalo, inhalo. I exhalant, exhalo molt llarg, molt llarg, molt llarg, i li dono espai, ho allibero, ho deixo anar. És com ni aferrar-te a la emoció i deixar-la anar. Deixar-la anar, deixar-la anar. Això és la base, val? És a dir, fent això, podem sortir d'un problema emocional al moment, no? Allò que et donen una mala notícia, doncs faig això, desbloquejo, deixo que la respiració flueixi, que el diafragma faci el moviment, vale? I em puc dir alguna cosa internament. Després hi ha la respiració de manteniment. I aquí el ioga té una respiració pranayama, que és tot el, ara se li diu treball amb la respiració en anglès, work breath, una cosa d'aquestes, que si no li posem un nom en anglès sembla que la cosa no funciona, tu. Doncs després hi ha unes respiracions de manteniment. Llavors, la gran respiració per gestionar les emocions, encara que tot treball de, ho repetiré mil vegades, tot treball de respiració ens ajuda, és anuloma viloma pranayama. Fent això cada dia mantens el teu estat emocional, l'estat emocional normalment és com una onada, no? O de vegades hi ha persones que és com muntanyes, amunt i avall. Doncs el que volem...
2: Molt exagerat,
1: molt
2: no?
1: Exagerat,
2: molt de pic,
1: no?
2: I molt de pressió.
1: O estàs a dalt,
2: no?
1: O estàs a baix, i les emocions se't porten, i la teva vida és una muntanya russa. Doncs amb el treball constant de la respiració, això, tot això es calma. I és suau, és a dir, és més habitable, és més digerible. No vol dir que no hi siguin, perquè han d'estar totes les emocions, totes, vale? I amb anuloma viloma, que ara ens explica l'Àlex, doncs és aquest treball de fons que ens ajuda que no ens portin endavant.
2: Serien aquests 20 minuts que dèieu?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo, 20 minuts, trobo que seria ideal, però poques vegades...
2: Sent realistes,
0: tenim,
2: no?
0: Tenim aquesta disciplina. Hauria de ser, sobretot, parlant amb persones que estan segrestats, diríem, amb les emocions, que estan realment perjudicats. Doncs aquí seria bé que aquesta disciplina.
1: Home, al principi, quan estàs segrestat per l'emoció, és a dir, quan tinc atacs d'ansietat molt forts, quan tinc un problema de tristesa molt forta, o quan realment estic passant una etapa dura en la meva vida, jo crec que això és preceptiu. És a dir, igual que l'esport et pot ajudar a gestionar les emocions, moure el cos, igual que en segons quins moments s'ha de prendre medicació si el metge ho indica, és a dir, aquí moltes vegades ens trobem que amb el ioga ja està. No, de vegades no. Quan això és patològic, ho ha de veure un professional i ha de parlar un professional. Llavors, en aquestes circumstàncies, a part de tot aquest equip que pot treballar, el metge de capçalera, el psicòleg, la psiquiatra, doncs la respiració diària, aquí, jo per mi sí que és preceptiu i diari.
2: Com la fem, Àlex, aquesta respiració, aquest pranayama, anuloma viloma?
0: Podríem traduir-la com de forma bàsica, com respiració alterna, i aquí l'hem dirigida de diferents formes, i aquesta és una molt completa, que us la marco tapant un nariu o l'altre. Així que començaríem tapant el nariu dret per inspirar per l'esquerra. Inspires en uns 4 segons, més o menys. Pots anar comptant. Després, expires pel dret. Més llarg. L'expiració permet més lentitud. Uns 5 segons o 6, millor. Després, destapes. Fas la mateixa respiració de 4 inspirant i 6 expirant. Sense tapar. I després tornes a començar, però ara amb el cantó dret. Inspires amb 4. expires amb 5 o 6. Tornes a respirar pels dos. 4 i 6, llarg. Això seria tot un cicle, i això es va repetint. Començaríem de nou, inspirar amb 4 per l'esquerra, expirar pel dret amb 6. No sé si ho he explicat bé o m'he equivocat en algun lloc.
2: No, està perfecte. Àlex.
0: Potser amb 3 vegades que ho fem pot ser suficient, 3 cicles, començar amb l'esquerra i acabar amb tot el cicle, i si són més vegades, millor.
2: Molt bé. Quins consells pràctics donaríem, també? Perquè ara ho dèiem, després hi ha... Aquesta és la teoria. Després hi ha la pràctica. Que cadascú té la seva, no? Amb la seva vida, la seva rutina, els seus costums. Què podríem explicar?
1: D'entrada, saber que això és un entrenament. És un entrenament. Gestionar les emocions és un entrenament. I el que demana és consciència. Llavors, quan estic veient que l'emoció em desborda, parar, respirar i observar en el cos com se'n posa. Aquesta seria la primera part, és a dir, sentir la emoció. Després...
0: Posar-li nom, podríem dir. Ah, m'està passant això. I perquè és que de vegades...
2: Ser-ne conscients,
0: pot ser suficient com per tenir clar que això té un fons de por, d'angoixa, o un fons de ràbia, un fons de tristor, entendre què m'està passant. I amb això també el que ens hauríem de fer és també sentir realment quines parts estan afectades, perquè l'emoció afecta és física. I doncs reconèixer, doncs mira, m'està afectant aquí, en aquest estómac que el tinc com una pedra, m'està afectant el clatell, i això ja és una forma també de donar una via d'escapatòria cap a aquesta...
1: Lo bonic d'això és que poses el teu focus en un altre costat. És a dir, sovint les emocions les causa un pensament. Quan jo poso el meu focus en una altra cosa, que no és aquell pensament o allò que l'ha disparada, que és el cos, el sistema es pot relaxar. Llavors, bueno, són tècniques d'abordatge.
2: El cervell també és molt intel·ligent, no? Allà on posis el focus tindrà l'atenció, no? Però si el desvies, no? Pots ajudar-lo també, no?
1: Clar, és a dir, de vegades hi ha aquests pensaments brossa, intrusius, que no et pots treure del cap, i allò t'està generant una emoció. Llavors, la idea és poder canviar el focus, posar-lo a la respiració, posar-lo al cos. No compta amb el que consumeixes. Compta'm, sobretot, xarxes socials, pel·lícules, llibres, no? Estàvem dient ara que el Marc i jo estàvem llegint L'hombre en busca del sentido i el vam haver de deixar, no?
2: Per respirar.
1: Però és que consumim moltes coses que ens estan afectant molt més. Les notícies. Obres un telediari i, ostres, o un diari digital, les xarxes socials. És a dir, vigila amb el que estàs consumint i quina informació li fiques al teu cap.
2: Com et nutreixes, no? Seria una mica què menges, no?
1: Clar, què menges? Doncs limitar-ho molt.
0: Deu haver gent que dina amb les notícies de la tele.
1: Uf!
0: Nosaltres mai, per 20 anys, mai ho hem fet. No se'ns ocorreria. No, de fet, no posem la tele, no? Però mentre dinem. Però seria com... alimentar-te de tot això. De certa manera, no pots digerir bé.
2: Convidem a que escoltin podcast, per exemple, aquest.
1: Sí, que consumir altres coses que et facin sentir bé, almenys.
2: Doncs va, que per tancar, acabarem amb frases inspiradores, que sempre ens agrada recollir tot el que hem après avui, parlant d'aquesta gestió de les emocions, amb l'Àlex i amb la Mònica. Amb quina frase inspiradora us quedaríeu?
1: Va, ara que hem anomenat el Víctor Frank, doncs, entre l'estímul i la resposta, hi ha un espai.
2: Molt bé. I tu, Àlex?
0: John Cabot va dir: no podem aturar les onades, no podem aturar les emocions, però podem aprendre a sufragar-les. A sufragar-les, a dominar-les.
2: Mm-hmm. Justament seria això, no? Avui hem après a gestionar les emocions, doncs, amb respiració, amb consciència, amb paciència, amb bonomia també, no? Amb acceptar-ho. I amb l'Àlex i amb la Mònica, que agraïm com sempre que ens portin un nou capítol d'aquestes demandes que a més fan els oients. El proper capítol el teniu clar?
1: Estem esperant més demandes, així que si ens voleu dir coses, doncs endavant.
2: Doncs molt bé, a les xarxes de Premià Mèdia i del taller de ioga ens podeu escriure, que també us escoltem. Ha sigut un plaer, així que gràcies una setmana més, Àlex, Mònica, i que vagi molt i molt bé a respirar.
1: Igualment.
0: Fins ben aviat.
1: Fins ben aviat.
3: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El col·lectiu de veïns de Can Pou i Camp de Mar, contraris a la construcció en aquest barri de la nova comissaria de la policia local, s'ha organitzat i ha constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. De moment s'han dotat d'un espai web on exposen els arguments que ja van avançar davant el consistori a l'audiència pública del mes d'abril. Han celebrat diverses reunions amb comunitats de veïns de Can Pou i Camp de Mar. Ens diuen que ja conformen la plataforma una desena de comunitats i el maig passat es van reunir amb membres de l'equip de govern, entre ells l'alcalde i el regidor d'Urbanisme. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte del nou equipament quan va estar en exposició pública, al·legacions que encara no han obtingut resposta. Tal com van avançar l'audiència pública, la plataforma esgrimeix sobretot arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i amb el planejament urbanístic. En el primer cas, alerten d'una banda que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi un episodi d'inundacions, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
2: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. Per això ens fem una pregunta molt senzilla. És prudent?
0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
3: El mirador del port a l'extrem de Ponent, de la infraestructura portuària i el sector de roques que l'uneix amb la platja del Bellamar van ser els indrets de Premià de Mar que van concentrar més persones ahir per veure l'eclipsi. Des d'una bona estona abans ja s'hi van anar plegant premianencs que havien optat per quedar-se al poble a viure aquesta experiència insòlita i que van buscar la localització més allunyada de les muntanyes per tal de trobar la perspectiva adequada. En el moment àlgid, a les 8:29, quan el sol va quedar tapat per la lluna en un 99,67%, tant el mirador com la rampa que hi dona accés i les roques de l'espigó eren plenes de gent, i tots ells van esclatar a aplaudir en el moment que es va assolir la foscor màxima. L'Ajuntament no va activar cap dispositiu especial de vigilància per l'esdeveniment, però alguns agents de policia local i també de la Guàrdia Civil van atensar-se a l'indret quan s'hi van concentrar més persones. Avui ens informen que no es va registrar cap tipus d'incidència. La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat. Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure. I això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixit serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització, que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot es repunta. Concretament afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys davant del Mercat de Sant Joan, matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi reservem hora a premiadamar.cat/donar-sang. I a Cabrils ja paren taula. Manel Ferrer.
1: La Festa Major de Cabrils arriba aquest divendres a un dels seus moments més esperats amb l'inici de la 37a Mostra Gastronòmica. Durant 4 dies, la gastronomia tornarà a ser la gran protagonista del municipi. Del 14 al 17 d'agost, la mostra reunirà restaurants, rebosteries, cellers, artesans i food trucks. Cada vespre, de 8:15 a 11:15 de la nit, els visitants podran tastar propostes de tota mena, des de la cuina tradicional fins a especialitats internacionals i gastronomia sobre rodes. L'oferta es completarà amb vins i caves, música en directe, DJ, espectacles familiars i activitats diverses. Entre les propostes gastronòmiques hi haurà plats com el suquet de rap i gambes, la paella de pop i calamar, cuina tailandesa, hamburgueses, kebabs, pizzas, creps i dolços. La mostra també coincidirà amb 2 aniversaris, els 30 anys de Can Rin i els 25 de Tempo de l'Hort. 4 nits, doncs, per convertir Cabrils en un gran punt de trobada al voltant de la gastronomia.
3: Tanquem amb el temps. Esperem cel enteranyinat a partir del migdia avui. Temperatures inclements un dia més. Mínima de 27 graus i màxima de 31. Demà no serà diferent.
0: Premià Mèdia. Informació.
4: La plaça de l'Ajuntament torna a acollir aquest agost una nova edició del cicle Un mar de sardanes, una proposta dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, que omplirà de música i dansa tots els divendres al mes a partir de 9:45 del vespre. Després de la primera ballada, celebrada el passat 31 de juliol amb la Cobla Marinada, aquest divendres 7 d'agost serà el torn de la Cobla La Llobregat. Com explica Joan Vinyals, membre dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, el cicle manté la cita setmanal durant tot l'agost i culminarà amb l'Aplec de la Sardana.
5: El 29 d'agost, amb el 53è Aplec de la Sardana d'aquí de Premià de Mar, tindrem amb nosaltres les cobles Juvenívolo de Sabadell, la Marinada i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Això serà a final d'agost. Cada divendres, però, a partir de 9:45 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar, ballada de sardanes.
4: El programa continuarà el 14 d'agost amb la Cobla Mediterrània i el 21 d'agost amb la Cobla Sant Jordi, abans de posar el punt final el 29 d'agost amb el 53è Aplec de la Sardana de Premià de Mar, que reunirà les cobles Juvenívola de Sabadell, Marinada i Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
6: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
7: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
8: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
7: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: La noia no podré...
1: Aquest és un dels objectius de De Gairó, demostrar que les havaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
2: Molt bé, molt content.
1: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
2: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos. Bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània: escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada. I vam dir, bueno, jo què sé, pues hi ha un altre any, no? I al final, pues mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
1: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
2: Només fan una fase, que és la final, que és a dintre del... En el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre, doncs a un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar, doncs, la teva proposta.
1: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
2: De Gairó fem havaneres, però les fem a la nostra manera. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer havaneres, i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com... que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També els seus joves és més senzill, segurament, però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les havaneres, diguéssim.
1: Esteu aconseguint apropar les havaneres al públic jove?
2: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho estem intentant. I aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, o sigui, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'havaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades. Però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove, també... Tenim la sort de que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. I llavors això també, la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops. I et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents també.
1: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
2: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les havaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar, pues, en directe. I sí que xarxes socials, doncs, intentem, pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar, pues, apropar-nos a aquesta gent.
1: Deies al principi que feu havaneres a la vostra manera, també en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-havaneres. Què vol dir exactament aquest concepte, que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu? Feu adaptacions d'havaneres, creeu noves havaneres, per on us moveu?
2: Jo això de post-havaneres ho vaig veure l'altre dia, sí? També, a la notícia del concurs de Sons de la Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
1: D'acord, eh?
2: Nosaltres considerem que fem havaneres, sense més. Pues, l'havanera també... des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una habanera. Llavors, per nosaltres, sí que són habaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser, en el seu moment, als anys 60, quan tota la, va arrencar tot, tota la habanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en els altres temps i potser, o sigui, l'estem intentant abordar nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè no som joves i ens surt així.
1: Molt bé. De fet, estem parlant de habaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes habaneres.
2: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'habaneres, els concerts d'habaneres no són 100% habaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'habanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això per... pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura de, dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'habaneres i de sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
1: D'alguna manera, suposo que també el fet de fer habaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
2: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'habanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant, vull dir. Nosaltres, bueno, és una proposta que la fem des, completament genuïna, no amb la intenció de ser... els fills d'una tradició, no? Vull dir... Bueno, això, sí.
1: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro com estan en aquest estiu. No sé com teniu l'agenda.
2: Molt plena. Sí, eh? O sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si comptem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
1: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no? Del grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
2: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida... per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem de moment perquè portem molt poc temps o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
1: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira o tots aquests concerts d'estiu, no sé si el cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
2: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar... Tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres 3 són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no. Perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estàvem posant a gravar el disc, i ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment. Que ja està bé, vull dir, quan estàs començant, doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Però, bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
1: Molt bé, per més endavant, eh?
2: Exacte.
1: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies a la menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
2: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell, i que ens han ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà. I això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però hi ha com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix, perquè, vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
1: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les havaneres. Fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les havaneres?
2: Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'havaneres, vull dir, no és una estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat, i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult, molt vinculat al fet de que les nostres festes majors acaben amb un concert d'havaneres, llavors com és un moment com molt emocionant i l'estàs acabant amb aquella música, no? Llavors jo crec que també d'aquí neix una mica l'interès o el vincle emocional amb aquest estil, no? Com de aquell moment últim de després de dies de molta intensitat, de molta feina, no sé què, relacionat amb la festa major, de sobte l'acabes amb aquest concert, no? Llavors jo crec que hi ha aquí un vincle que és indestriable.
1: Doncs per acabar, parlant d'aquesta festa major, potser ja més fora de Gairó, però l'estem deixant enrere i has tingut un paper molt protagonista, com l'has viscut, aquesta festa major.
2: Home, ha sigut increïble.
1: D'aquests 30 anys de Pirates i Premianencs.
2: Ha sigut increïble. O sigui, ha sigut tot un honor d'anar els 30 anys fer de Martí. Ha sigut molt guai. I això, m'ho he passat molt bé. Ha sigut molt xulo. Hi ha hagut molta feina al darrere, també, tant de la direcció artística com de les entitats de Bòlit i de Pirates i Premianencs, i ha sigut molt guai poder posar el meu gra de sorra, i molt content. Encara m'estic recuperant, tot i portar, no sé, i portem una setmana, no? Però sí, encara estic recuperant-me emocionalment més que físicament.
1: Molt bé, doncs, Roc, gràcies per acompanyar-nos, per estar avui amb nosaltres. Que vagi molt bé, seguirem a veure què passa amb aquesta final d'aquest concurs Sons de la Mediterrània. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I, Núria, a veure si ben aviat podem explicar que De Gairó s'endú aquest premi.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: El Museu del Càntir d'Argentona ja ha presentat el Càntir de l'any 2026, una peça creada pel dissenyador Ramon Benedito i l'arquitecta i dissenyadora Gae Benedito. La proposta reinterpreta el càntir tradicional amb una estètica contemporània, apostant per unes línies depurades i pel que els seus autors defineixen com el luxe de la simplicitat. L'edició és limitada a 5.000 exemplars i es va posar a la venda coincidint amb la festa del Càntir de Sant Domingo. Els autors expliquen que la peça combina les formes tradicionals de la terrissa amb les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de fabricació.
3: He treballat en formes arrodonides, voluptuoses, pròpies de la terrissa, de les peces fetes en torn, però en aquest cas utilitzant una tecnologia que mitjançant l'emmotllat ens ha permès treballar amb superfícies complexes.
4: D'aquesta manera, tots els detalls s'integren per aconseguir un resultat homogeni buscant la màxima expressió amb la mínima matèria.
2: El càntir de l'any és una de les tradicions més arrelades de la festa del càntir d'Argentona i des de fa dècades encarrega cada edició a creadors de prestigi perquè ofereixin una nova mirada sobre una de les peces més emblemàtiques de la ceràmica catalana. A partir d'ara, el càntir de l'any 2026 ja es pot adquirir en l'horari habitual d'obertura del Museu del Càntir.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Altes temperatures, onades de calor, pot el color d'una coberta ajudar a reduir la temperatura d'un edifici? Avui en trobem resposta amb l'arquitecte tècnic Andreu Villagrassa. Acompanya'ns.
3: El nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrassa, ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica. I avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs, la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova pilot i si realment funciona així. És a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
4: Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar que es tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
3: Mm-hmm. És important dir una cosa perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar a l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
4: Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia, i també les cobertes són zones que tenen que mantindre's, i llavors el trànsit de manteniment, que aquesta pintura tinga una bona durada.
3: Mm-hmm. Núria, com ho estàs veient, això?
5: Bé, ho estic veient. I escolta, no sé si una pregunta seria... és que, clar, també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat. I això la pintura no ho arregla, no?
4: Els aires condicionats és... no del tot. La pintura, al final, el que treballa és la reflexió del sol, no? Que és la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Uh-huh. Els aires condicionats, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Però, bueno, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
3: Uh-huh. Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars. També s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o caçar bé doncs l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica doncs per fer més eficient a casa nostra?
4: Aquesta és molt bona pregunta perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació. O sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavorís la reflectància del sol. Llavors reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors, és veritat que potser no funcioni com la millor pintura blanca, però és una molt bona solució amb un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica.
3: Mm-hmm. Amb tot això, i ho estigui escoltant a casa i dirà, escolta, doncs vull fer aquest pas de doncs això que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
4: Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció, segurament, a les dues opcions és millorar l'ambient interior, però tenim que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen

0: tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament. En el cas d'habitatges sense aire condicionat, doncs millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, mm-hmm. perquè aquesta coberta estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarà l'ambient interior.
1: Jo m'imagino que això afectarà més els blocs si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
0: Exactament. Sí. Aquesta situació principalment afavoreix els habitatges, en els blocs d'habitatges que siguin d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta. Un edifici on tenim superfícies extenses, com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial, llavors amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues, té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
1: Escolta, i muntar un jardí al terrat.
0: També és molt bona opció. Els jardins
1: verds
0: són més cars. O sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa. Econòmicament és més alta, però és també molt bona opció, també.
2: Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, a Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas a Andalusia i alguns pobles també de Menorca porten una mica la capdavantera perquè ja tenen edificis que són tots de color blanc, inclús pobles que són tots de color blanc. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
0: No, principalment quan viatgem per Andalusia veiem que moltes ciutats, pobles, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula. I quan viatgem per al nord d'Europa, pues, veiem que aquest canvia, no? Aquestes tonalitats són més fosques, perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar. Llavors, això en el nord d'Europa volen més incidència, volen més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis. Mm.
2: De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote i que tot és de color blanc. És a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc. És a dir, allà no mana res més que la llei. És a dir, que potser Andreu, per aquí també hi ha una part important, que és el tema de com es legisla, no?, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
0: Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, a mi no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no? I l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. La millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
2: Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics en aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
0: Molt bona pregunta, perquè estem sofrint una calor. Sí. El més important és aturar el calor abans de que entri en l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Uh-huh. Llavors és tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per la interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor, aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades. I llavors, durant la nit o la primera hora del matí, fer una bona ventilació creuada quan l'ambient exterior és més fresc, llavors aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tratar de refrescar la casa. No? Uh-huh. Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre. I en una rehabilitació energètica pues, tenim que tenir en compte sempre pues, el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, uh-huh. aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament del que disposa i com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
2: Molt bé. Doncs, Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances. I ja ho heu escoltat, Núria, uh-huh. per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet i quan fa calor, doncs, protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
0: Moltes gràcies.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Consell Comarcal reedita aquesta tardor el programa formatiu dirigit a petites empreses i autònoms Fast Growth, un programa pensat per oferir eines i coneixements de consolidació i creixement a projectes empresarials en la seva fase inicial. S'hi convoquen responsables a projectes amb una antiguitat mínima d'un any. Es faran sessions grupals i també sessions de mentoratge individual durant els mesos d'octubre, novembre i part del desembre. En aquestes sessions grupals s'oferiran solucions per millorar l'autoconeixement i l'autoconfiança, diuen, així com per millorar la comunicació o resoldre conflictes en el si de l'empresa. Les sessions de mentoratge es dirigiran sobretot a millorar aspectes estratègics, però de forma personalitzada. El grup només admet 15 participants per tal de garantir, afirmen, l'aprofitament òptim de les sessions. Us podeu inscriure a través del web del Consell Comarcal.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La Biblioteca Martí Rosselló i Llobera ja prepara la nova temporada dels seus clubs de lectura 2026-2027, que arribarà amb tres novetats i una oferta adreçada a infants, joves i adults. Entre les noves propostes destaquen el club de novel·la criminal Dones de Negre per al públic adult i el club Pirates Lectors, pensat per alumnes de tercer i quart de primària. La programació es completa amb clubs dedicats als contes, la novel·la gràfica, el teatre i el club juvenil, entre d'altres. Les inscripcions als clubs d'adults s'obriran el 31 d'agost fins al 6 de setembre, mentre que la dels clubs infantils i juvenil començaran a partir del 7 de setembre. En tots dos casos, les places són gratuïtes i les inscripcions es faran a través del formulari disponible al web de la biblioteca. Amb aquesta nova programació, la Biblioteca Martí Rosselló i Lloberes continua apostant pels clubs de lectura com un espai per compartir lectures, descobrir nous autors i fomentar l'hàbit lector entre persones de totes les edats.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El mirador del port a l'extrem de Ponent, de la infraestructura portuària i el sector de roques que l'uneix amb la platja del Bellamar van ser els indrets de Premià de Mar que van concentrar més persones ahir per veure l'eclipsi. Des d'una bona estona abans ja s'hi van anar plegant premianencs que havien optat per quedar-se al poble a viure aquesta experiència insòlita i que van buscar la localització més allunyada de les muntanyes per tal de trobar la perspectiva adequada. En el moment àlgid, a les 8:29, quan el sol va quedar tapat per la lluna en un 99,67%, tant el mirador com la rampa que hi dona accés i les roques de l'Espigó eren plenes de gent, i tots ells van esclatar a aplaudir en el moment que es va assolir la foscor màxima. L'Ajuntament no va activar cap dispositiu especial de vigilància per l'esdeveniment, però alguns agents de policia local i també de la Guàrdia Civil van atensar-se a l'indret quan s'hi van concentrar més persones. Avui ens informen que no es va registrar cap tipus d'incidència. La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat. Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure, i això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixit serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot repunta. Concretament afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys davant del Mercat de Sant Joan matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi reservem hora a premiadamar.cat/donar-sang. I a Cabrils ja per en taula, Manel Ferrer.
2: La Festa Major de Cabrils arriba aquest divendres a un dels seus moments més esperats amb l'inici de la 37a Mostra Gastronòmica. Durant 4 dies, la gastronomia tornarà a ser la gran protagonista del municipi. Del 14 al 17 d'agost, la mostra reunirà restaurants, rebosteries, cellers, artesans i food trucks. Cada vespre, de 8:15 a 11:15 de la nit, els visitants podran tastar propostes de tota mena, des de la cuina tradicional fins a especialitats internacionals i gastronomia sobre rodes. L'oferta es completarà amb vins i caves, música en directe, DJ, espectacles familiars i activitats diverses. Entre les propostes gastronòmiques hi haurà plats com el suquet de rap i gambes, la paella de pop i calamar, cuina tailandesa, hamburgueses, kebabs, pizzas, creps i dolços. La mostra també coincidirà amb dos aniversaris, els 30 anys de Can Rin i els 25 de Tempo de l'Hort. Quatre nits, doncs, per convertir Cabrils en un gran punt de trobada al voltant de la gastronomia.
1: Tanquem amb el temps. Esperem cel enteranyinat a partir del migdia avui. Temperatures inclements un dia més. Mínima de 27 graus i màxima de 31. Demà no serà diferent.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
4: Benvingudes i benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. I, a més, avui, l'últim programa de la temporada.
5: Acaba la temporada 10, Lluís. Això ja va cap endavant. 210 programes, eh?
4: 210 programes. Que bé que acabi la temporada, també et dic.
5: També, per fer vacances. Necessitem... Descansar una mica.
4: Vacancetes.
5: Clar que sí, clar que sí.
4: Ha estat una temporada intensa.
5: Uh-huh.
4: Hem parlat de moltes coses diferents... Però, mira, he trobat com fils conductors.
5: Molt bé, que uneixen sempre, tots els episodis.
4: Històries.
5: Molt bé.
4: Les persones i les seves històries.
5: Sí.
4: I reptes dels nostres temps. Que...
5: Podrien ser nostre o del programa Isabel Gemio, això d'històries, reptes, persones, no? És una... Però bé, m'agrada. Sí,
4: bueno,
5: sí,
4: guapo. Jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
5: Ja
4: fa temps que volia
5: una cosa veritat,
4: però bueno, aquí estem.
5: Molt bé.
4: Hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, de molta literatura, que avui... Sí. En tornem a portar de ballroom.
5: Uh-huh.
4: Vam descobrir aquest estil... Bueno, per mi va ser un descobriment.
5: Sí, per mi també.
4: De VIH i de dones. Molt interessant. De dones heterosexuals, també. Pensament crític i educació, literatura queer, com sempre, cultura popular, habitatge.
5: Important, i vam ser molt reivindicatius amb aquest tema.
4: Molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
5: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
4: A veure, què vols dir?
5: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant i ja la tenim a sobre, però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
4: Haurem de fer el col·lectiu en passar muntanyes, vols dir?
5: Exacte, gairebé. O intentar fer-lo, que ja serà un què.
4: Vinga. Hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit. I per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa, perquè
5: tant.
4: A més aquesta temporada també hi ha passat.
5: Exacte, també, sí. No es volia perdre aquest darrer dia.
4: Molt
5: bé. Doncs què,
4: comencem,
5: va. Vinga, va.
4: Avui, el Col·lectius en xarxa, Triangles.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i, salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge... I pensàvem que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint i ens visita de nou... Pablo Westling, què tal?
6: Molt bé i molt content, és veritat, ja cop de la família, eh?
4: Jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut 3 vegades.
6: Segur. 3 vegades, una per llibre.
4: Sí, és veritat.
6: Moltíssimes gràcies perquè, ja mira, ja quasi trauré llibre només per venir aquí.
5: Doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta, abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres que tinguin salut i vida, és importantíssim, perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada, també?
6: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai, perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que toqueu tots els temes que heu dit, tots interessen. D'una forma o altra, a gent com, no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres de personatges LGTBI, doncs tenir un espai, una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo i tenir-vos a vosaltres, que us interesseu i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs espectacular. Perfecte. I ara que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
5: Sí,
6: que
5: sí,
6: guai,
5: sí. És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja,
7: era
5: amb tres cosetes,
7: mòbil.
5: Eh? Sí.
7: Bueno, hem tingut molta sort,
5: És veritat.
8: Aquesta temporada vas passar pel programa Mamore,
6: sí.
8: I avui tornes per presentar-nos Triàngulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu... Quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
6: Doncs, com a societat, una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil, perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes. No patir, no dir, bueno, sí, jo tinc molts amics, però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, una, potser, ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
5: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, de que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
6: Jo crec... perquè tenim poc temps, primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses, potser tenim poc temps, i després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols, i em considero principal responsable, que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, i ho reconec, i em sap molt de greu, que potser hi ha gent que em diu, quedem, i potser aquesta tarda em fa una mica de mandra. Yeah. I ja la setmana que ve potser ja no tant, i em costa a vegades quedar. Jo crec que la gent ens costa quedar, perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols. No. I jo crec que ens hauríem d'esforçar una... Que no sé si és... Sí, esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, poc podríem
7: tangible.
6: Dir.
7: Tangible, sí.
6: Sí, tangible, tal qual. És molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan al cap de setmana, sabem el que ha fet, al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid. I molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al... el cara a cara.
7: Total, sí, sí.
8: Ens passa també... Ens passa, sí, a que ens passin coses amb la gent, no?
6: Exacte.
8: I no quedar només per posar-nos al dia del
6: Exacte.
8: Que hem fet quan no estàvem junts, no? Uh-huh. Que ens passin coses amb la gent, perquè és això el que fa després que hi hagin aquests llaços com més ferms, no? Que fa que tinguem activitats o vides en comú amb els altres, perquè si no és això, quedem i ens posem al dia del que ens ha passat quan no estàvem junts. Però clar,
6: sí,
8: això
6: i de
8: no
6: fet,
8: uneix.
6: Jo vaig notar fa uns anys, jo em vaig apuntar a Panteres Grogues, que és una associació esportiva LGTBI, en principi per conèixer gent i una mica per fer... Jo em vaig apuntar a voler i platja perquè em venia de gust fer voler i platja i em vaig adonar que realment vaig aconseguir una cosa que no sabia que em faltava molt i és cada setmana quedar amb un grup de gent que al final també eren com bastant amics, perfecte, el que tu dius. Ja no quedàvem per parlar i explicar, evidentment ens explicàvem com havia anat la setmana, però no era quedar per posar-nos al dia, era per quedar per jugar, després quedar per anar a prendre alguna cosa. I realment era les relacions eren, es materialitzaven. Mm. No era una relació del que tu dius, d'updating, mm-hmm. no? I què, com estàs? A veure si... No. Era relació de coses que passaven, que jo crec que això és el que a vegades ens falta al final.
7: És que a més, amb això que dius ara, que al final era una mica l'excusa, no?, el fet de quedar amb un grup per fer un esport, perquè després doncs, quedaves per prendre alguna cosa i quedaves per fer altres activitats que res tenien a veure, però és veritat que això, en un moment de la nostra vida, ho hem fet, és a dir, sabem fer-ho, no? És a dir, no som una generació que els que estan naixent nous, els adolescents, ja els hi passa que no queden i fan vincle amb persona. Nosaltres sí que ho hem fet en algun moment de la nostra vida, però en algun lloc s'ha perdut això, no? I és com reaprendre, no?, activitats que nosaltres hem fet i que sabem com es fan perquè en algun moment ho hem posat en pràctica, això, no?
6: Mm. I sí que és veritat que també el que passa és que jo crec que a mesura que va passant el temps, potser amistats que teníem han canviat com de rutina... Mm. I nosaltres també hem canviat de rutina, llavors ens és més difícil quedar amb aquestes persones perquè és com, entre cometes, incompatible el meu dia a dia amb el seu dia a dia. Jo dic per gent que potser ha tingut fills que dius, bueno, ja, és que si jo he de quedar amb tu abans de les 7 i tu després de les 7 no pots, que és quan jo surto a treballar. I aquestes coses potser a vegades també compliquen, però jo crec que tot i així hem de fer l'esforç de, doncs, si el teu amic et convida al cumple del seu fill de 3 anys...
8: Ja. Yeah.
6: Tu no pensis, ui, és que ara tot de nens... No, doncs vaig al cumple. Mm-hmm. Em deixo... Jo crec que això ho hem de... I, evidentment, lluitar, mantenir les teves... O sigui, fer tu la teva vida. O sigui, no és més important tampoc l'aniversari de potser del nen de 3 anys que potser el teu cap de setmana amb els teus amics. Mm-hmm. Jo crec, però sí, jo crec que d'alguna forma hem de tenir menys mandra de veure'ns i de quedar i de viure cosetes.
8: Molt bé. Escolta, parlem de Triàngulo i comencem per la portada, perquè crida molt l'atenció.
6: Sí?
8: A mi m'ha agradat molt, la trobo maquíssima. Explica'ns una mica quin paper has tingut tu en la concepció
6: amb les portades dels llibres em fico bastant poc, perquè jo és un tema que no domino. Mm-hmm. Jo, així com potser escriure, sí que reviso i sí que, evidentment, és el meu llibre i sí que em diuen correccions i sí que això em sembla bé, això no, això sí. A nivell, o potser tema sinopsi i tot això, sí que em fixo moltíssim, però la portada és algo que jo sóc, no sé, no m'hi fico gens, bàsicament perquè també trobo que és important, primer, que ho faci un especialista, una persona que sàpiga, després també confio molt en l'editorial sap quines portades ha tret, sap quines portades li funcionen, sap pel teu tipus de llibre quina portada li convé, i sobretot, per mi hi ha una cosa molt important, i és que la portada l'ha de veure una persona que no sap res del llibre.
7: Clar.
6: Llavors, si jo dic com vull que sigui una portada, jo que em coneixo la història, que em conec els personatges, jo potser puc proposar una cosa que, evidentment, si coneixes la història, dius, uau, boníssima aquesta portada. Mm. Però una persona que no té ni idea de la història, potser veu la portada que jo proposo i no l'entén, o no... Llavors jo crec que és molt important deixar-se endur per una persona que potser no coneix tant i que digui, mira, si la teva història és aquesta, posa aquesta portada que atraurà a un públic que potser voldrà aquest tipus d'història o que ja representa bastant aquesta història.
8: I tu quan la vas veure vas dir... Sí?
6: No.
8: No, eh?
6: Jo, de fet, la vaig veure i em vaig espantar, perquè no sé
8: sí,
6: per què...
8: Eh?
6: No sé, jo no sé quina idea tenia, perquè jo no tenia una idea clara de portada, o potser sí que m'havia imaginat un to de portada. Sí que jo me'n recordo que m'havia imaginat una portada potser així una cosa fosca, una cosa de colors potser una mica granatoses, no sé per què. En el meu cap hi havia aquesta... Després també perquè les inicials, o sigui, Triàngulo, els tres protagonistes es diuen... Un es diu Tiago, que és la T, l'altre es diu Álvaro, que és la A, i l'altre es diu Unai, que és la U. Llavors jo m'imaginava també que aquestes lletres estiguessin marcades.
4: Més destacades.
6: M'imaginava el dibuix d'un triàngulo. Jo m'imaginava com moltes coses que cap en concret. Llavors, quan em va arribar aquesta portada, en blanc i negre, ja em va espantar.
4: Yeah.
6: No sé per què la vaig veure. Després, les lletres aquestes, que jo no sabia si pretenien ser una cosa com més juvenil del que jo potser creia que era la novel·la. Després que estaven separades, però hi ha tres lletres, després dues, després quatre, el groc i gris... No sé, així de primeres... no sé, no la vaig veure gens clara i de fet em vaig espantar perquè vaig escriure perquè, a més, el que comentàvem abans va ser un llibre que es va avançar, havia de sortir a l'octubre, però al final van dir no, estaria bé que sortís al juny, llavors el procés d'edició i de portar i tot va ser com bastant ràpid.
4: Accelerat.
6: I llavors vaig dir que no, de primeres, llavors em van enviar diverses opcions i no sé si va ser quan van enviar diverses opcions que de sobte me la vaig mirar i vaig pensar està bé. M'agrada, i de fet em va començar com a encantar.
4: Sí, és que té moltes coses, o sigui, té moltes coses, té molts triangles dintre d'ella mateixa, no?
6: Sí.
4: El cos del saltador ja fa com una espècie de triangle,
6: sí, sí.
4: Les lletres estan separades també en tres.
6: Sí, sí.
4: Té com molts easter eggs.
6: Sí, sí, sí, i després, ja em va agradar, i després la vaig començar com a ensenyar, i la gent em deia... M'agrada molt, la gent sincera, aquella gent, a la meva mare, evidentment, li va encantar de primeres, perquè li agrada tot, però a la gent que és més sincera em deia, doncs jo si veig aquesta portada, li dono la volta al llibre i em miro de què va. I llavors ja et dic que aquesta va ser la primera opció, al final aquesta va ser la primera, després em van fer més, perquè com jo vaig demanar altres opcions, van fer d'altres, però no, va ser aquesta, i ja et dic, encantadíssim, i ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
4: Clar.
6: Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués sigut una portada molt normal. Mm-hmm. Per això, jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin i sempre ha sigut així.
7: Doncs, Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triàngulo? I no sé si hi ha algun moment concret en què penses aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
6: Doncs, no sé per què tenia clar que volia una història... o de tres. O sigui, jo volia, sobretot, explicar sempre en ficció... Jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final, als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes d'una persona que adoptés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor. Però no sé per què... I tenia com... No sé, i el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo, llavors jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo, i trobo que ja el títol explica molt, un triàngulo, doncs una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle que en el col·lectiu sempre ha significat tant, no sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt adient tot, per això m'extranyava que no s'hagués fet, i llavors jo deia, pues fem-ho.
4: A la presentació que vas fer la setmana passada explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura i que ha estat especialment intens en aquest sentit i també diferenciant-lo una mica dels altres dos que tens. Què ha passat entre aquest primer
8: esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
6: Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu i cadascú ho va explicant el seu punt de vista. Aleshores està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre, veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores ells són tres narradors i cada capítol narra un. I no sé per què tenia la... Jo volia que només llegint, sense veure el títol de la persona, tu mateix et fiquessis en els pensaments d'aquesta persona. Llavors, el que vaig haver de fer és ficar-me al cap de cada un d'aquestes persones i que fos el narrador de la història. Aleshores, per exemple, un té una narrativa, potser tot el que diu com a narrador és com molt maquiavèlic tot el rato. Li vaig dir això i segurament s'imaginaria que tal i tal i tal i tal. Però jo no, era una persona, és l'Unai en aquest cas, que pensa molt en el que creu que pensarà i en el que passarà i en les conseqüències. Després hi ha el Tiago, doncs, que tot és més frases curtes, que això que insulta, que parla malament. Llavors, aleshores era com intentar, no només en els diàlegs, que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Aleshores, això requeria una mica de, doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, bueno, està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que havia de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Álvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou, pràcticament, i que doncs, tampoc és molt conscient del que fa, i ara s'enamora, i ara es desenamora, i ara això li agrada, i ara no. I això s'havia de veure, i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea, perquè, clar, era la idea meva, del narrador.
7: Yeah.
6: I ell vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre i que xoquessin, i que eren dos caps completament diferents.
7: Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no et preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir una altra cosa, perquè dius, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
6: Abandonar, no, perquè m'estic adonant que sóc molt...
7: Sí?
6: I aquest projecte, sí, ah, sí, i aquest projecte va néixer fa uns quants anys. Sí que el vaig deixar reposar. Jo sabia que tard o d'hora tornaria. Va estar pobre un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat als cursos d'escriptura, que jo mai havia fet perquè les altres històries, doncs, més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver-ho de col·locar i acabar de fer i anar-li donant forma a tot. Però abandonar mai, això
7: molt
6: sí que
7: bé,
6: no.
7: Molt bé.
8: Bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica i necessitava com aquesta estructura.
6: Sí, no, i a més que hi ha un punt que... O sigui, has d'entendre que prengui les decisions que prenen. O sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
8: Com que hi hagi un arc,
6: sí, que hi hagi una que tu evolució. Com a lector entenguis de, vale, ara entenc que faci això, i ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment... I que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis, no? Si al primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja que entenguis com pots començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però o sigui, tot el que s'explica, que tu també ho sentis.
7: Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història, però des d'un angle diferent. Quina dificultat o quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
6: Doncs era, jo sobretot, jo és que llegeixo, el que escric ho llegeixo molt, i a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa l'esborro en seguida, i va ser al final el procés aquest de reescriptura i de reescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar, que molta història estava feta des del punt de vista d'un, i llavors vaig haver de reescriure capítols que potser havien passat entre dos, ja no l'explicava un, sinó l'explicava l'altre. I em vaig trobar que era molt difícil fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo, si l'explicaves tu ja sabies una cosa que havia de passar i llavors el lector ja la sabria. Però si l'explicava jo, llavors encara quedava...
7: Clar. Una mica de misteri,
6: una
7: no?
6: Una mica de misteri. Llavors, aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra. I sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
8: Aquests personatges, hem començat a parlant d'aquest tema quan hem començat la conversa, però els hi passa una mica que el que ens està passant a la nostra, no, a les nostres generacions i a les que venen, no, que ja estan una mica com atrapats entre el desig de trobar l'estabilitat i de no perdre's cap oportunitat.
6: Exacte.
8: No? Del que els hi passa, de no deixar escapar res.
6: Ho volem tot.
8: D'on surt aquesta contradicció, tu creus?
6: Jo crec que tot el que poso aquí és una mica el que he viscut i el que més o menys crec que ha viscut la gent amb la que m'he trobat. Ja sigui, jo almenys, bueno, jo sempre he viscut a Barcelona, i, bueno, des de que tinc 22 anys, que jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona, i d'alguna forma és la vida que m'he trobat. Que jo a vegades penso, potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat, no sé, a vòlei uns anys abans, però no sé, al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de, doncs, buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me amb aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent, i em deixés, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat, o sigui, això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona. Mm-hmm. Un té una oportunitat a Londres, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent amb qui estava bé però que ha marxat, i de sobte, i a vegades penso, potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també, o potser aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se, no ho sé, i són aquestes coses, doncs, que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat, i són les que al final he transmès totalment el que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona i de, sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, però i jo crec que tot no es pot.
7: Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
6: Sobretot que s'ho hagin passat bé.
7: Molt bé.
6: O sigui, jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin, si pot ser, evidentment. Això el primer. I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera i...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Javier De Gea. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, i representants del Bombers de la Generalitat i del Cos de Bombers de Barcelona han confirmat que l'incendi que crema des d'aquest migdia al Parc Natural de Collserola està estabilitzat. En declaracions davant dels mitjans, Batlle ha assegurat que s'estan investigant les causes i el punt concret d'inici del foc a la muntanya de Sant Pere Màrtir, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat, per derivar-ne les responsabilitats corresponents, i ha celebrat que l'afectació forestal de prop de 10 hectàrees hagi estat mínima. Per la seva banda, els cossos de bombers han destacat la bona coordinació entre totes les unitats, que els ha permès evitar la propagació, tot i que l'estat del vent complicava les tasques d'extinció. Sebastià Massaguer, cap dels Bombers de Barcelona, ha explicat que la feina ara continua.
2: Un cop perimetrat, a la que fosqueixi, retireu un mitjà aeri, farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. I si és demà al matí, serà demà al matí. Lo important és que l'incendi no va més, s'ha saturat, el tenim perimetrat amb mànegues, i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo a extingir.
1: Els bombers també han confirmat que el confinament de Can Caralleu ha estat preventiu i temporal i han agraït la bona predisposició i la col·laboració de la ciutadania durant l'operativa. També a Barcelona, l'Agència Tributària de Catalunya ampliarà les seves dependències amb el lloguer de 6.000 metres quadrats a l'edifici Blu Arroba, al complex 22 Arroba, per una renda mensual de més de 120.000 euros durant 9 anys, prorrogables 3 més. L'operació respon a les necessitats de creixement de l'organisme i a la previsió d'assumir noves competències, especialment el control de l'IRPF, en el marc del pacte de finançament singular entre el PSOE i Esquerra Republicana de Catalunya. El trasllat també permetrà alliberar espai a la seu de l'ATC a la Zona Franca. El nou espai acollirà l'Oficina Territorial del Barcelonès Nord de l'ATC, així com unitats dels departaments d'Educació, Interior i organismes com l'ACU i la Fundació ICERCA. I la irrupció de la intel·ligència artificial ha disparat la demanda de centres de dades, unes infraestructures que allotgen els servidors que fan possible bona part dels serveis digitals quotidians. El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle pel seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncia el risc d'una gentrificació energètica. Passem ara a la política, ja que la portaveu d'RC al Parlament, Esther Capella, s'ha mostrat confiada aquest divendres que Junts donarà suport al nou finançament autonòmic. Capella considera que el grup no farà de mur per avançar amb els recursos necessaris que li calen a Catalunya i també ha desitjat que els partits que diuen defensar el país siguin a l'acord. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
2: Pues la cosa es así, verá.
3: Es impresionante.
4: Me encanta, me encanta.
5: Mola.
6: Me gusta como suena.
7: Qué bonito.
1: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
8: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
2: ¿Está aquí?
3: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
4: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El mirador del port a l'extrem de Ponent, de la infraestructura portuària i el sector de roques que l'uneix amb la platja del Bellamar van ser els indrets de Premià de Mar que van concentrar més persones ahir per veure l'eclipsi. Des d'una bona estona abans ja s'hi van anar plegant premianencs que havien optat per quedar-se al poble a viure aquesta experiència insòlita i que van buscar la localització més allunyada de les muntanyes per tal de trobar la perspectiva adequada. En el moment àlgid, a les 8:29, quan el sol va quedar tapat per la lluna en un 99,67%, tant el mirador com la rampa que hi dona accés i les roques de l'Espigó eren plenes de gent, i tots ells van esclatar a aplaudir en el moment que es va assolir la foscor màxima. L'Ajuntament no va activar cap dispositiu especial de vigilància per l'esdeveniment, però alguns agents de policia local i també de la Guàrdia Civil van atensar-se a l'indret quan s'hi van concentrar més persones. Avui ens informen que no es va registrar cap tipus d'incidència. La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat. Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure. I això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixit serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot repunta. Concretament, afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys davant del Mercat de Sant Joan matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi reservem hora a premiadamar.cat/donar-sang. I a Cabrils ja paren taula. Manel Ferrer.
2: La Festa Major de Cabrils arriba aquest divendres a un dels seus moments més esperats amb l'inici de la 37a Mostra Gastronòmica. Durant 4 dies, la gastronomia tornarà a ser la gran protagonista del municipi. Del 14 al 17 d'agost, la mostra reunirà restaurants, rebosteries, cellers, artesans i food trucks. Cada vespre, de 8:15 a 11:15 de la nit, els visitants podran tastar propostes de tota mena, des de la cuina tradicional fins a especialitats internacionals i gastronomia sobre rodes. L'oferta es completarà amb vins i caves, música en directe, DJ, espectacles familiars i activitats diverses. Entre les propostes gastronòmiques hi haurà plats com el suquet de rap i gambes, la paella de pop i calamar, cuina tailandesa, hamburgueses, kebabs, pizzas, creps i dolços. La mostra també coincidirà amb dos aniversaris, els 30 anys de Can Rin i els 25 de Tempo de l'Hort. Quatre nits, doncs, per convertir Cabrils en un gran punt de trobada al voltant de la gastronomia.
1: Tanquem amb el temps, esperem cel enteranyinat a partir del migdia avui. Temperatures inclements, un dia més. Mínima de 27 graus i màxima de 31. Demà no serà diferent.
3: Estàs escoltant? Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. Recordes Cocodril?
4: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle,

0: Sapore di sale. Corria 1964. Sapore di mare. Tu ja hi eres?
1: Un gusto un po' amaro.
0: Era estiu.
1: Di cose perdute.
0: I aquesta cançó.
1: Di cose lasciate.
0: Va ser aquell estiu la que més sovint van posar a totes les ràdios. La que preferien ballar les parelles d'enamorats.
1: Quel tempo dei giorni che passano qui.
0: La cançó amb la que molts es van confessar el seu amor. Una d'aquelles sense data de caducitat.
1: Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti.
0: Una de les diverses meravelles que ha fet el nostre primer convidat d'avui en el nostre viatge per la màquina del temps.

0: el gran Gino Paoli. Ballas, cocodrila? Ei, ha dit que sí. I s'està apropant. I m'està abraçant, aquesta vegada, sense l'efecte palanca.
1: El tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca...
0: Allò tan desagradable que les noies cocodriles tenien el mal costum de fer als anys 60. Quan finalment arribaven els lents, que sempre arribaven massa tard, perquè en aquelles festes particulars les noies havien de tornar a casa molt d'hora. Records de tota una història, perquè tu i jo sabem que la història no sembla mai història quan l'estem

0: no fa pas gaire, el mestre José María Pallardó, Pop Llardó per als amics, també va programar aquest Sense Fina, meravellós, de Gino Paoli.
1: No m'importa de la luz.
0: En el seu espai, aquí al Coco.
1: No m'importa
0: de música en mil por mil.
1: Tu per me sei l'una estelle, tu per me sei.
0: No perdis la sintonia. En qualsevol moment també pot aparèixer Rafael Turia i sus afluentes. I una cançó molt especial.
1: Sense fine.
0: Sense fine. Ai, Josep Maria Francino, amb B de Beatles. Sergio Dalma, com recordes aquelles festes particulars, aquells guatequers que fèieu?
2: Al graig d'un dels companys, doncs ens trobàvem on portàvem doncs, la beguda i una mica de pica-pica i... Un es dedicava a posar música, no? I li deien, va, i comença a fotre les lentes perquè, escolta, aquí no ens estem menjant ni una rosca. I al final, sí, posàvem el que sonava en aquell moment. I dintre d'aquestes cançons hi havia moltes cançons d'aquestes italianes. Jo recordo quan anaves a alguna festa, esperaves que sonés aquella El Guardiano del Far, o totes aquelles cançons que quan sonaven deies, ostres, és que amb aquesta música no em pot dir que no.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Possiblement, aquest és el tema absolutament instrumental que més sovint ens heu demanat al llarg de la història d'aquest programa. Un d'aquells fenòmens que només es dona molt de tant en tant. Original del 1976. És un One Hit Wonder, un artista d'un únic gran èxit. Il Guardiano del Faro, Amore Grande, Amore Libero. Una cançó molt especial per un altre dels nostres convidats, per Sergio Dalma, que vincula inevitablement aquesta peça a les festes particulars d'aquell temps. Però tenim milers de corresponsals improvisats arreu del món a través del Facebook del grup Amigos de Cocodrilo Club i precisament un company d'ofici, Moncho Lemos, des de la ràdio pública galega, ens diu que ha aconseguit una gravació de Gino Paoli amb el que estàvem fa uns instants cantant precisament en Joan Manuel Serrat a la televisió pública italiana, a la RAI, el 1982. Aquesta és una versió de La Mujer que yo quiero mai comercialitzada, mà a mà entre Gino Paoli i Joan Manuel Serrat. Gràcies, Moncho.
2: La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados

0: Aplaudiments per Joan Manuel Serrat, que ha interpretat la seva cançó en castellà, La mujer que yo quiero, conjuntament amb Gino Paoli en directe, que ho ha fet en italià. I cara al públic, i en viu en un programa de la RAI italiana del 1982.
1: Per ricordare un cantautore di Genova que no c'è oggi qui.
0: Un autèntic document que ens ha facilitat l'amic, el company Moncho Lemos, que ens escolta a través d'internet des de Galícia. Un abrazo, Moncho, i muchas gracias, como siempre, por tu ayuda, por tus muchas colaboraciones en nuestro programa. Tens ganes de seguir rebobinant en el temps? Encara una mica... Està bé, però necessito rebobinar encara una mica més, sisplau. He arribat al febrer del 1985. Aquell any, el nano va anunciar que havia decidit prendre's un any sabàtic. És a dir, que no pensava treballar durant tot un any, que no concedia entrevistes ni molt menys concerts ni actuacions en directe de cap mena. Però aquell any, qui us parla, realitzava un programa cada tarda amb moltíssima audiència a tot Catalunya, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana, que estava organitzant el seu segon festival per entregar premis als més votats dels oients de tot l'any anterior, del 84. I el més votat era Joan Manuel Serrat. És una de les moltes ocasions en les que el nano s'ha portat molt bé amb nosaltres, però aquella va ser realment especial, perquè va trencar la seva promesa i només ho va fer amb nosaltres en el nostre festival que es va celebrar el desaparegut Escala Barcelona, el restaurant espectacle més elegant de la ciutat en aquell moment. I tots els companys de premsa i dels mitjans de comunicació en general, sobretot de les dues teles que llavors hi havia, de Televisió Espanyola i de TV3, van destacar aquest fet, que Joan Manuel Serrat va trencar la seva promesa d'any sabàtic per assistir a recollir els seus trofeus en el festival que jo vaig dirigir de Los Musicales de la Cadena Catalana. I, a més, com ara recordarem a través de les cintes magnetofòniques, fins i tot el vam fer cantar. Quan ell va arribar a Camerinos, jo li vaig preguntar: Joan, cap on van les cançons?
2: No ho sé, van cap on volen anar. Són bastant independents i bastant autogestionàries, les cançons, sempre. I un procura, doncs buscar-les, trobar-les i estar d'acord amb elles. Ara cap on van, això ja ho explicaran elles.
0: Bé, ens vam quedar amb les ganes de saber cap on van, però allà a quarts de quatre de la matinada, de la nit d'un dilluns a dimarts, d'un fred febrer del 1985, a l'escenari d'Escala Barcelona...
3: Que no podía faltar y que está una vez más con los amigos de la Cadena Catalana.
2: Gracias.
3: Moltes gràcies per venir, Joan Manuel, perquè tu em vas dir fa algunes setmanes que pensaves dedicar-te tot l'any a descansar.
2: Ara estic descansant. Això és descans.
3: T'has passat bé aquesta nit? S'ha fet una miqueta llarg, oi? Se'ns ha fet una mica tard.
2: És la vostra festa. Teniu dret a llogar-la com vulgueu.

0: moltes gràcies.
1: Aquesta? Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan en la llar cremàvem.

0: per aprendre.
1: És clar, aquesta gravació tampoc s'ha comercialitzat mai i té el valor d'allò directe que no s'havia assajat, que no s'havia preparat. Va aparèixer com per casualitat una guitarra per darrere les cortines de l'escenari d'Escala Barcelona i amb els aplaudiments de tots els seus seguidors, en Joan Manuel no s'hi va poder negar i ens va cantar paraules d'amor.

0: Ah, però sabeu que Paraules d'amor ara també és un llibre? I sabeu qui l'ha escrit? Doncs en David Escamilla, que és el fillol del Joan Manuel Serrat. És a dir, el nano va ser el padrí en el naixement de David Escamilla, el fill del gran Salvador Escamilla. L'home que va ser el primer en deixar-nos un micro per parlar en directe per la ràdio quan només teníem 13 anys. El primer que ens va donar l'oportunitat de fabricar un espai. Corria 1971.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial, en David Escamilla, que acaba de presentar el seu nou llibre, que es diu Paraules d'amor. Felicitats, David, per l'èxit de convocatòria i perquè aquest llibre, només de veure la portada i el títol, ja entren ganes de llegir-ho, això, seguit, en una nit, no?
2: És molta vida real, Albert, és la meva vida, és els meus mites, la història que m'han explicat i la història que m'hagués agradat viure, perquè visc en una Barcelona molt maca, molt confortable, però segurament aquella Barcelona bategava un ritme més potent humanament. I jo voldria que aquesta Barcelona confortable d'ara, a més, bategués a un ritme molt més potent humanament, no? I que la gent no estigui tan trista.
1: Sí, tu has dit una cosa en la presentació del teu llibre que ja fa temps que ho comento amb els companys d'ofici, no? I és que la majoria de la gent a Barcelona sembla que estigui enfadada amb la vida, no? És difícil treure una salutació o un somriure.
2: Exactament.
1: Què podem fer, David?
2: Doncs escolta'm, la vida es viu una vegada, cada dia que et lleves és un miracle, i per tant el que cal fer és viure a tope cada instant de la teva vida, i prou, res més que això, res més que això, i celebrar cada dia que et lleves.
1: Dius que el que expliques a la teva novel·la no ho has viscut en primera persona, però has tingut, entre d'altres personatges, dos persones que t'ho hauran fet viure, encara que sigui virtualment, com el teu pare, en Salvador Escamilla, i com en Joan Manuel Serrat, que és el teu padrí.
2: Sí, m'han explicat moltes coses, Albert, i tot el que m'han explicat em sona tan autèntic, i crec que s'ha de reviure, i que tot això ha de tornar a ser present.
1: Escoltem el que deia el teu pare cada matí quan començava el seu mític Ràdio Escop en
2: va,
1: directe.
2: Va, va, va.
3: Ràdio Escop, hola. Con Salvador Escamilla.
4: I bon dia, Catalunya. Bon dia i una cançó.
1: Veus? Ell deia bon dia i una cançó. I jo a tots els meus convidats els hi pregunto quina és la cançó de la teva vida per escoltar-la i compartir-la amb tots els oïdors.
2: Molt bé, doncs és que cada vida incorpora una banda sonora, no? I cal viure al ritme de la música, no? I ballar, no? I llevar-nos al matí ballar i celebrar que estem vius. La música ens recorda que hem de celebrar que cada dia torna a començar. La música no és només un acte estètic, sinó que és un acte absolutament fonamental per la vida.
1: Quina posem, David?
2: Comencem amb Paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Tu sabies, però, David, que Paraules d'amor s'ha versionat en molts idiomes, també en euskera?
5: Iru gautz bakarrik zekiskin esaten antzinako ipuin xarmagarria maitasun histori poeten amesti besterik etzekin hain gaztea zan.
6: Maitasun hitzak vol dir paraules d'amor.
0: Era Gorka Knörr. Però, Joan Manuel, no se t'ha fet pesada aquesta cançó de cantar-la encara?
7: És com un joc. És un joc entre la fidelitat i la gratitud. Llavors, doncs, no ho sento com un llast.
8: No me l'estimo encara.
7: Sempre dona un punt divertit al final d'un concert, perquè entre altres coses el que faig és que ho cantin ells.
8: Paraules de...
7: Jo escric cançons perquè les canti la gent. És a dir, crec que l'èxit és quan les cançons la gent les fa seves i les canta d'una manera natural, sobretot amb independència de l'autor o del cantant que les hagi fet conegudes.
0: M'imagino, Joan Manuel, que molta gent t'haurà dit que escoltant Paraules d'amor s'han enamorat o han tingut un fill.
7: Les responsabilitats són personals i de cadascú. O sigui, jo no em sento en cap moment responsable davant de ningú d'altra cosa que de la meva feina. Jo el que els desitjo és que els hagi anat bé, no? És a dir, si escoltant aquesta cançó... Jo vaig començar a donar-me compte de l'utilitat que tenien les meves cançons quan va venir un amic meu i em va dir que havia fotut un clau collonut escoltant una cançó meva. Ah. Dic, serveix. Dic, llavors això va bé. Bueno, si això els ha anat bé a la gent per amanir les seves relacions, per amanir lo fonamental, hosti, fantàstic.
0: Recordes quan i com vas escriure Paraules d'amor?
7: Quan sí, més o menys, l'any 66, devia ser, no? Sí. I com? Doncs com he escrit pràcticament tota la meva vida, és treballant. És a dir, no va ser una cançó que va néixer d'una tirada. Generalment mai cap cançó meva ha nascut d'una tirada.
0: Hola, Anna, guapíssima.

0: Juanito, quan la vas incloure en el teu tercer disc petit, en aquells EPs, Extended Play, que portaven quatre cançons que giraven a 45 revolucions per minut, tenies la sensació de que Paraules d'amor es convertiria en més que un èxit, en un himne?
1: No, no tinc ni idea, no. Ni la cançó de matinada, és a dir, que tampoc estaven en el mateix disc. I realment, d'entrada, va ser molt més èxit Cançó de matinada. Cançó de matinada va ser la cançó que va col·locar-se a les llistes i la que va fer tot l'èxit d'aquestes quatre cançons.
2: Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
1: I, sens dubte, per mi, Cançó de matinada és millor cançó que Paraules d'amor.
2: S'han despertat mullades les fulles del camp del fals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfa fins que les tallin.
0: Com recordes el Serrat d'aquella època?
1: El recordo amb afecte i amb tolerància. I amb gratitud, també. I amb gratitud, perquè tots dos, ell i jo, som part del mateix camí.
3: Él me quiso tanto. Yo aún sigo enamorada.
0: Sí, és Amaya.
3: Juntos atravesamos
0: la de Mocedades.
3: Una puerta cerrada.
0: Però en solitari.
3: Com us diria?
0: Bé, no del tot en solitari.
3: Era toda mi ocupación.
0: Perquè en aquesta ocasió...
3: Cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor.
0: També l'acompanyava Joan Manuel Serrat.

0: Joan, quin secret té paraules d'amor perquè agradi tant?
1: Si jo sabés el secret, cauria en la temptació de voler-lo aplicar en altres coses, i afortunadament no el sé. No, cadascú estima les cançons perquè s'estima ell mateix, i les cançons formen part del seu patrimoni personal, les cançons estan lligades a les costures de la seva ànima, i van amb nosaltres, no? Perquè és una cançó que la gent fa servir en qualsevol circumstància. És una cançó que de bodes, de batejos i funerals.
0: I m'imagino que una noia, o més d'una noia, haurà dit públicament que la cançó estava dedicada a ella o inspirada en ella.
1: Això, bueno, ho han fet diverses que no ho són. Ah. Però això forma part també de les fantasies de cadascú, i que Déu els hi conservi, si no prenen mal. Això no em sembla malament.

0: Però paraules d'amor, com comentàvem amb el seu propi autor fa uns instants, ara no és tan sols una cançó, una gran cançó. És també un llibre d'en David Escamilla, que ens ha demanat, a banda de la cançó que ha donat títol al llibre, dues més.
1: Comencem amb paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Saps, David, que molts convidats del nostre programa no han oblidat el teu pare i la ràdio que ell feia. Per exemple, el conseller d'Interior, el senyor Felip Puig.
2: Senyor Felip Puig, què tal?
3: Molt bé.
2: Aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. A mi m'agradaria saber quins són els primers records de ràdio del senyor Puig.
3: Salvador Escamilla.
4: Radioscop es un onda metraje de una hora realizado desde los estudios de Radio Barcelona y para su gran cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca. Radioscop, Radioscop, llega Radioscop.
5: Desde Radioscop, con amor, son las 11 y 28 minutos.
6: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: Yesterday, abans el leitmotiv del seu llibre Paraules d'amor, i després i sempre el Caruso de Lucho Dalla. Les cançons més especials de l'escriptor i també company radiofonista David Escamilla.
1: Cocodril Club amb Albert Malla.
2: Cuido del mar, Luz.

0: Lucho Dalla, sempre en el record dels cocodrils de Catalunya.
1: Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Però tornem a Joan Manuel Serrat, rebobinem una mica, sisplau. Aquí. Em quedo aquí. Van haver de passar 43 anys perquè Joan Manuel Serrat publiqués un disc oficialment interpretant el La La La en català. I va ser quan el van convidar el 2011 Manolo i Ramon, el duo Dinámico, per celebrar els seus 50 anys d'èxits.

0: Evidentment, no, home, va ser una satisfacció poder participar en aquest disc del Manolo i del Ramon, que estan festejant els seus 50 anys de música, que déu-n'hi-do, i vam pensar que la millor cançó per poder estar allí, la que més, d'alguna manera, ens ha implicat personalment, ha estat aquesta.
1: Era potser una assignatura pendent, no?
0: No tinc cap assignatura pendent.
1: Que té molta gràcia.
0: Amb aquesta història, història no. Allò és una història del passat que, si un tracta d'explicar-se-la en aquests moments als seus fills o...
1: Costaria d'entendre, no?
0: No l'entenen, perquè no es pot... És fruit d'un temps molt, molt repressiu i molt intolerant i molt raro. Encara que aquests moments tampoc que siguin molt tolerants i bastant raros, sí. Pues no, són... és diferent.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: I sobre el tema del la-la-la... El 1981 comentàvem amb en Joan Manuel per Antena que hi havia, per si no ho sabíeu, diferents lletres de la mateixa cançó.
3: Hi havia diferents... Hi havia una versió primera, després hi havia una versió amb un text que jo vaig incorporar, una tercera versió que va ser el text en català, que va ser el que es va proposar a l'administració per fer-se, i després hi havia tota una sèrie que naturalment l'administració no va acceptar, evidentment, totes les conseqüències, i després, doncs clar, fins que va passar això, es van gravar una... com acostuma a fer-se amb aquest tipus de números, que són unes cançons que busquen el que podria ser una sèrie de vots de tots els mercats aquests, encara que això és bastant una fantasmada, perquè tot això està bastant arreglat. I va ser precisament quan estàvem a Hamburg gravant la versió en català i la possible versió en alemany, que no es va arribar a fer, quan ja es va... Jo vaig anar-me'n d'Hamburg a fer una actuació a Hersfeld, un poble del nord d'Alemanya. D'allí anava a París, i va ser a París l'endemà o dos dies després d'això, quan jo ja vaig enviar la carta veient que no prosperava. Llavors... No prosperava, sinó que se'm va contestar... Exactament, a mi em van contestar si jo volia ser un cantant provincial o un cantant internacional. I jo vaig dir que volia ser un cantant internacional provincià, perquè jo penso que l'única manera de ser internacional és ser provincià.
1: Però no es va arribar a gravar en català?
3: Sí.
1: Però es va editar el disc en català? Algun lloc?
3: Sí. Jo realment jo no els tinc. És que jo no tinc els meus discos.
1: Amb nosaltres també Xavier Foz, l'únic periodista que va poder viure en directe a Hamburg la gravació en diferents idiomes del La La La en aquell Eurovisiu 1968.
4: Sí, sí, sí. Ell ho va gravar en francès, ho va gravar en anglès, en català i en castellà. Me'n recordo com si fos ara. Jo hi vaig anar perquè el que portava tota aquesta història de la la la, d'Eurovisió, de la representació d'Espanya a Eurovisió, era l'Artur Caps, que era aquell de los vieneses. Tenia Artur Caps, Frank Joachim, que feien aquelles revistes al Paral·lel. Artur Caps era una espècie de geni de les relacions entre les estacions de ràdio i de televisió i de tot això, no? I políticament es buscava que Espanya guanyés això, perquè necessitava... El règim en aquell moment només tenia dues coses de prestigi. Una, doncs, era el turisme, i l'altra cosa de prestigi, l'A, que diuen els francesos, doncs era el Real Madrid, no? Per això. Bé, molt bé. I aleshores, doncs, jo vaig anar d'enviat especial. Enviat especial, estava en el mateix hotel, amb el Joan Manuel, i molt bé, va fer tota aquesta relació. I després jo, fa un avió, jo m'ho combinava sempre, que m'enviaven d'enviat especial alguna cosa per dir que, no, que després no hi havia un vol directe, no sé què, que havia de passar per París. I m'ho combinava perquè tinc una fascinació sempre per París. En una ciutat, no sé, que em fascina sempre i que me l'estimo molt, no? I llavors estava a París. I llavors a París, i llavors em van trucar per telèfon a l'hotel, i va dir, coño, ¿sabes qué ha pasado? Diu, ¿qué ha pasado? Que Serrat se niega a cantar el La La La si no es en catalán. Digo, joder, pues entonces, ¿qué vais a hacer? Y la persona que me va a explicar, el teléfono, dice, el Fraga Iribarne, que además es el ministro de Información, dice, ha cogido un cabreo, que ha cogido un disco de Serrat y lo ha roto. Dice, Serrat ha muerto. Serrat ha muerto. Y llavors se li van donar a la bofa de la Maciel. Y llavors la Maciel va guanyar. I quan la Maciel li pregunten i li diuen què és lo primero que se le ocurre a usted decir en una entrevista después de este gran triunfo que ha conseguido en Eurovisión, dice, visca Cataluña, va dir el Maciel. No sé si se l'han fotia o... Diuen, gràcies, això.
5: Gràcies, Xavier Foz, gran professional de tota la vida de Ràdio Nacional, que ens ha confessat aquest testimoni viscut en primera persona sobre el cas, encara avui dia, una mica misteriós del que va passar amb el La La La en aquell 1968.
6: Vaig a posar a prova la teva memòria. Com una curiositat, eh? Te'n recordes en quants idiomes vas gravar el La La La?
0: No, però podria comptar. Podria comptar en català.

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Sí. Anglès? Sí.

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès, també? Anglès?
0: Anglès, i...

0: què més? I bueno, suposo que per la nit ho gravava amb Eslové, també. Sí? Sí, estava ja tan mecanitzat que ja m'inventaria altres històries.
1: Disculpa'm, Germán, el vull rebobinar una micatona, eh? Sí, sí, aquí, prou, ja està bé. És que fa una estoneta només estàvem en paraules d'amor.
2: Ella em va estimar tant.
1: Sí, també la va fer en català la Rosario Flores.
2: Jo me l'estimo encara.
1: I l'hem escoltat en euskera.
2: Plegats van travessar.
1: I quan l'Anna Belén la va cantar en català...
2: Una porta tancada.
1: I la Maya, de Mocedades...
2: Ella...
1: en castellà.
2: Com us podré...
1: Acompanyada per el mateix Joan Manuel Serrat, també en castellà.
2: Era tot el meu món, llavors.
1: Però acaba d'estrenar-se una nova versió.
2: Quan en la llar cremava...
1: Una versió especial.
2: Només paraules d'amor...
1: Ens ho explica Jordi Milán, el director de La Cubana. Hola, Jordi, què tal?
3: Molt bé.
1: Per què aquesta companyia es diu La Cubana?
3: Mira, primer perquè va ser una nit de borratxera, que tenien que posar, s'hagués pogut dir La Malquerida, una companyia, buscàvem un nom, La Malquerida, o jo què sé, un altre nom, Les Bragues d'Eustàquia, i en realitat es va dir La Cubana. És un nom que té molt a veure en Sitges, perquè hi ha una tradició que hi havia d'anar a fer fortuna a les Amèriques, i llavors el que tornava els deien indianos o cubà, o americanos, i en aquest cas els deien cubanos. Dir cubanos, Sitges ja representava dir aventurer. I en aquest cas ens va semblar que era una nit de borratxera, vam veure que una botiga antiga que l'estaven despintant va aparèixer sota la pintura allà que havien, els pintors havien fet els suplets i allò, aquella cosa que rascava,
1: sí.
3: Va sortir el nom de La Cubana. I vam dir, pues mira, aquest és el nom. I ja està, així ens va quedar.
1: Jordi, quina podria ser la cançó de la teva vida?
3: Si he d'escollir una, preferiria escollir-ne una del Serrat que nosaltres hem adaptat aquí a l'espectacle, que és el Paraules d'amor, que l'hem...
4: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
5: El mirador del port a l'extrem de Ponent, de la infraestructura portuària i el sector de roques que l'uneix amb la platja del Bellamar van ser els indrets de Premià de Mar que van concentrar més persones ahir per veure l'eclipsi. Des d'una bona estona abans ja s'hi van anar plegant premianencs que havien optat per quedar-se al poble a viure aquesta experiència insòlita i que van buscar la localització més allunyada de les muntanyes per tal de trobar la perspectiva adequada. En el moment àlgid, a les 8:29, quan el sol va quedar tapat per la lluna en un 99,67%, tant el mirador com la rampa que hi dona accés i les roques de l'Espigó eren plenes de gent, i tots ells van esclatar a aplaudir en el moment que es va assolir la foscor màxima. L'Ajuntament no va activar cap dispositiu especial de vigilància per l'esdeveniment, però alguns agents de policia local i també de la Guàrdia Civil van atensar-se a l'indret quan s'hi van concentrar més persones. Avui ens informen que no es va registrar cap tipus d'incidència. La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat. Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure, i això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixit serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització, que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot es repunta. Concretament afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys davant del Mercat de Sant Joan, matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi reservem hora a premiadamar.cat/donar-sang. I a Cabrils ja paren taula. Manel Ferrer.
6: La Festa Major de Cabrils arriba aquest divendres a un dels seus moments més esperats amb l'inici de la 37a Mostra Gastronòmica. Durant 4 dies, la gastronomia tornarà a ser la gran protagonista del municipi. Del 14 al 17 d'agost, la mostra reunirà restaurants, rebosteries, cellers, artesans i food trucks. Cada vespre, de 8:15 a 12:15 de la nit, els visitants podran tastar propostes de tota mena, des de la cuina tradicional fins a especialitats internacionals i gastronomia sobre rodes. L'oferta es completarà amb vins i caves, música en directe, DJ, espectacles familiars i activitats diverses. Entre les propostes gastronòmiques hi haurà plats com el suquet de rap i gambes, la paella de pop i calamar, cuina tailandesa, hamburgueses, kebabs, pizzas, creps i dolços. La mostra també coincidirà amb 2 aniversaris, els 30 anys de Can Rin i els 25 de Tempo de l'Hort. 4 nits, doncs, per convertir Cabrils en un gran punt de trobada al voltant de la gastronomia.
5: Tanquem amb el temps. Esperem cel enteranyinat a partir del migdia avui. Temperatures inclements un dia més. Mínima de 27 graus i màxima de 31. Demà no serà diferent.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Cocodril Club, la banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Engeguem una nova edició d'aquesta història que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 amb el nostre himne, el que ens va deixar, el que ens va prestar, la línia musical, la filosofia del programa i també el títol, See You Later, Alligator. See you later, alligator. Hasta luego, cocodrilo. Com estan els meus cocodrulos avui? L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir: despedirse no duele. Duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Ah, però ara t'estem dient hola. I ho fem, com sempre, junts.
2: Albert, sóc l'Àngels de Castelldefels i voldria el Queen of Hearts de la Juice Newton i Senador de l'Olivia Newton-John.

0: Queen of Hearts.
1: No one did it really smart.
0: Joyce Newton.
1: The Joker in the Olden
0: podria ser perfectament una cançó per la nostra secció d'aquelles que donen bon rotllo. Que precisament en aquesta hora de programa et regalarem, t'enviarem unes quantes. Joyce Newton, nascuda el 1952 als Estats Units, és cantant, compositora, guitarrista, especialista en música country. Queen of Hearts, la reina de cors, però l'amable amiga comunicant del contestador automàtic també ens demanava Xanadu. La música de la Electric Light Orchestra i la veu de la Olivia Newton-John.

Xanadu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula de 1980 del mateix títol. Un conte meravellós que, si no has vist, et recomano que la recuperis on puguis, en alguna plataforma, en un DVD, si és que encara queden alguns DVDs, em sembla que sí, perquè et resultarà tonificant, et permetrà somiar en colors. Al costat d'Olivia i de la música de la Elo hi havia el gran ballarí i actor Gene Kelly. Olivia era britànica australiana. Ens deixava l'agost del 2022 als 74 anys d'edat, però nosaltres ja la posàvem molt abans de que fos molt popular al participar a la pel·lícula Gris, Brillantina, el 1978, al costat de John Travolta.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles, però, també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. L'altre dia, en una emissora de ràdio de Baltimore, demanaven a l'audiència, preguntaven quina cançó et fa feliç. Les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès que es diu Jacob Jolich perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons tenien un tempo que anaven més ràpides que el promig de les cançons pop, també per les lletres que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè no tenien cap sentit. Bé, hem de dir que les cançons escollides perquè donen bon rotllo per l'audiència d'aquesta emissora tenen un tempo de promits entre 140 i 150 beats, que és com es mereixen aquestes coses, per minut. I això és un par de dotzenes de beats més ràpid que la cançó pop promits. Però el neurocientífic també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i les associacions personals, i que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i que hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. Amb molt de gust compartirem les 10 més votades en aquesta enquesta que va fer Radio Baltimore perquè crec que ens poden anar molt bé, tal i com estan les coses, per augmentar una miqueta el nostre estat d'ànim. En el número 10 es veia venir Walking on Sunshine de Catherine.

Walking on Sunshine. Passejant amb el sol. El primer gran èxit de Katrina i la banda The Waves al 1983. Llavors vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-la en directe al meu programa que es deia Los Musicales de la cadena catalana. Records de tota una història. Perquè tu i jo ho sabem, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? Encantats encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música. I concretament ara, les 10 cançons que més bon rotllo, segons uns oients de Ràdio Baltimore, et poden donar. Walking on Sunshine en el 10 i en el 9... Gloria Gaynor, I Will Survive.

I Will Survive. Sobreviviré. Que ha tingut moltes versions pràcticament fins a l'actualitat, però aquesta és l'original del 1978. En la seva versió de luxe. En la versió maxi. Gloria Gaynor, que en diverses ocasions ha actuat en concert a Barcelona, al Palau de la Música. En aquells finals dels 70s i principis dels 80, era l'autèntica reina de les pistes de ball competint amb la gran Donna Summer. Però, com deia el doctor neurocientífic, les lletres de les cançons són importants perquè es considerin de bon rotllo. Bueno, jo aquesta cançó sempre he pensat que és més que una cançó per molta gent que ha viscut la història que explica la cançó i que la té com un himne. I que en poques paraules ve a dir, sense tu sobreviuré, fins i tot millor. Perquè ets un podrit i un malparit i etcètera, etcètera, etcètera, que ja us podeu imaginar, oi? La cançó que li dedica al que ja és el seu ex. Que ja la paraula és fastigosa. O sigui, ja, és que jo tinc una ex. Eh? Estaven al número 9, en el 8, Bon Jovi! Living on a Prayer, des del 1986.

Living on a Prayer. L'estaves cantant? A mi no només em dona bon rotllo la cançó en si, sinó també quan tinc un bolo, quan compartim aquest programa cara al públic en directe i adaptat a Sessió de Ball en temps de festes majors, i al punxar-la, les milers de persones que m'acompanyen la canten. Jo només he de baixar una miqueta el volum del disc i vosaltres feu la resta quan arriba això. Ja he dit moltes vegades que quan un DJ triomfa, quan se li omple la pista o quan tothom canta la cançó que ell ha decidit posar, és més semblant a un orgasme, eh? I en aquest aspecte n'hauré tingut molts, perquè jo calculo que he fet més de 10.000 sessions de DJ. Però també sento quelcom semblant quan he de fer un paper en un doblatge i resulta que el director de doblatge em diu a la primera que ha encaixat perfectament el to, la sincronia, etcètera, etcètera. En el número 7 està Cyndi Lauper i aquest temazo de 1983. Girls just want to have fun, que ve a dir que les noies només volen divertir-se. Segons sembla, els nois, quan surten, busquen alguna cosa més.

de Cyndi Lauper, recordo que més o menys quan va sortir aquesta cançó el 1983, es va fer una enquesta d'aquelles que fa gent que té poca feina, oi? I va estar declarada l'artista pitjor vestida del món musical pop. La veritat és que aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne feminista, que en el seu moment va arribar a ser número 2 als Estats Units, que ha aparegut a moltes bandes sonores. Bueno, és un tema clàssic de la cultura musical dels anys 80. Són les 10 cançons més votades com a cançons que proporcionen bon rotllo, les que t'ajuden a tenir bon humor, les que et tonifiquen, en una multitudinària enquesta realitzada per l'emissora internacional Radio Baltimore. En el número 6, una de les dues cançons dels anys 60 d'aquestes 10. The Monkees, Unbeliever.

0: eren The Monkees. Un producte televisiu amb gran impacte comercial i per al qual van treballar algun dels millors autors dels Estats Units dels anys 60, com Neil Diamond, que els hi va regalar aquest tema, Unbeliever. Concretament del 1967. Bueno, la cançó va tenir una segona vida l'any 2000 quan es va utilitzar amb nous arranjaments com a tema central de la primera part de la pel·lícula Shrek, la divertida primera part de Shrek. Oh, yeah, yeah, yeah. Cançons que donen bon rotllo. Aquesta està en el número 6. De seguida compartim les 5 primeres. Algú va dir que la bona sort és la germana bessona del treball intens.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? T'hi trobes a gust aquí al club? Et recordem que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'ns un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com.
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
0: Per participar en qualsevol de les seccions habituals o senzillament per dir-nos quina cançó vols compartir amb els cocos.
1: In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry. Be happy.
0: I no et preocupis, dedica't a ser feliç. O almenys a intentar-ho. Segons molts psicòlegs, les preocupacions és el principal problema que tenim al llarg de la vida. És que som uns... Mira, millor no dir-ho, però és que contínuament ens preocupa alguna cosa. I l'experiència ens demostra, com diuen els psicòlegs, que la majoria de coses que ens preocupen no arriben a passar mai. Valdria la pena deixar-les una mica aparcades. I si amb una cosa tan habitual per nosaltres, tan familiar de tota la vida com la música, poden oblidar-se, ni que fos momentàniament, del nostre caparronet, doncs perfecte. No? Mil sobre hojuelas, que diuen

pop que anaven més ràpides, també per les lletres, que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè eren cançons que no tenien cap sentit. Que això també està bé, eh? O sigui, ja anem prou de cul en els dies feiners. Sempre vull dir que seria un autèntic luxe programar que tal dia, de tal hora a tal altra, a la teva agitada agenda, està previst no fer absolutament res. Allò, perdre el temps dolçament. I si a prop tens el nostre programa, potser t'acompanyem i encara t'hi trobes millor. Recorda que si has fet tard, si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify o a Podcast Google. És molt ràpid, és gratis. I així et descarregues els programes i els portes amb tu allà on vagis. Clar, els pots tenir al teu mòbil, per exemple, eh? O qualsevol dispositiu i escoltar-los quan vas en cotxe, en metro o en bus, o quan passeges, el coco al teu costat. Be happy now. En el 10, Walking on Sunshine, de Catherine and the Waves. En el 9, I Will Survive, de Gloria Gaynor. En el 8, Living on a Prayer, de Bon Jovi. En el 7, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En el 6, escoltàvem fa uns moments els Monkees amb Unbeliever. I en el número 5, una cançó que Sylvester Stallone va demanar com a banda sonora de la seva pel·lícula Rocky 3. Després el temps ha demostrat que la cançó ha sigut molt important, bastant més que la pel·li. Del grup Survivor, L'ull del tigre. Eye of the Tiger, 1982.

Eye of the Tiger, l'ull del tigre, a banda de donar bon rotllo, segons molts oients de l'emissora Ràdio Baltimore, també us asseguro que agrada molt a la gent més jove, ho he comprovat moltíssimes vegades, en els bolos del cocodril de festa major, sí. Quan adaptem aquest programa en directe i adaptat a Sessió de Ball, el grup Survivor i la cançó més important d'ells per tota la vida, encarregada per Sylvester Stallone el 1982. I després... L'amic Billy Joel...

Uptown Girl, noia de la part alta de la ciutat, que explica la història d'un obrer que intenta lligar a una pija. Cançó del 83.

en el 4 de les 10 cançons que donen més bon rotllo. El neurocientífic que va investigar per què també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i de les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. És clar, depèn de quan escoltes la cançó i amb qui l'escoltes també, eh? I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Atenció, arribem al número 3. I hear the sound of el gran clàssic de 1966 dels Beach Boys, en el seu moment la cançó més cara de la història, la gravació de...

original, espectacular, Good Vibrations, Beats Boys. Donant-nos bones vibracions des de 1966. I 10 anys més tard... en el número 2... ABBA, Dancing Queen.

Dancing Queen d'Ava és la subcampiona d'aquesta classificació. De les 10 cançons més votades que donen bon rotllo. Dancing Queen de 1976 i d'Ava. N'hem compartit moltíssimes de cançons que ens ajuden a estar de bon humor, a veure les coses d'un altre color. Però potser tu encara tens alguna que no ha sonat al programa. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Ens ho dius per correu electrònic, que estarem encantats de compartir-la amb tots els cocos. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Recorda també que pots seguir-nos al Facebook. El grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Hi ha més de 20.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena, les 24 hores del dia i de la nit. Però ens faltes tu. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club i digues la teva. Sí, allà també podràs estar al corrent de totes les nostres activitats. Així que si repassem les 10 més votades per aquesta enquesta que ha fet Radio Baltimore, són Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, I Will Survive de Gloria Gaynor, de Bon Jovi, Living on a Prayer, de la Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, els Monkees, Unbeliever, Eye of the Tiger dels Survivor, de Billy Joel, Uptime Girl, Good Vibrations, les bones vibracions dels Beach Boys, aquesta Dancing Queen que escoltàvem fa uns instants d'Ava, i en el número 1, una cançó de 1979 que en principi va passar, home, no diria jo que desapercebuda, però no va ser un gran èxit. I en canvi, com els bons vins, quan han anat passant els anys, han anat adquirint una importància tan important com que aquests oients d'aquesta enquesta la van situar en el número 1 de les cançons que donen bon rotllo. És una cançó de Queen amb Freddie Mercury al capdavant, Don't Stop Me Now, No M'aturaran.

El gran Freddie Mercury, amb la seva veu irrepetible, això ho han dit científics, tècnicament no ha hagut ni hi haurà mai més una veu com la seva. I Don't Stop Me Now, No M'aturaran, del 1979, la cançó escollida com la que dona més bon rotllo.

La cançó prota avui. De l'espai de les versions. De l'amic Ramon Castells de Barcelona.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Catalunya ha viscut una allau de reaccions després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar la pròrroga de l'activitat de la central del Maraz fins al 2030. L'executiu assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes del Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Ascó i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet, Assumpció Castellví, considera que la decisió respon al treball de molta gent i que és massa aviat per una transició energètica. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, ha comentat que encara hi ha feina per fer, però considera la decisió del Maraz com una porta oberta.
2: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Maraz, això significa que el dia que sigui necessari per a Ascó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Maraz han de servir per aquí.
1: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió, assegurant que suposa un incompliment de l'acord de govern i que frenarà la transició energètica. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya i també amb ruixats molt intensos que ja s'han deixat notant durant la tarda del divendres en algunes comarques i que aniran guanyant terreny els propers dies. Es demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i l'alerta es concentra ara en aquestes hores al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i Osona, però serà generalitzada a pràcticament tot el país durant el dissabte. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal a Collserola. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar la causa del foc. Aquesta tarda els bombers han donat per estabilitzat l'incendi i també han confirmat que l'operatiu continuarà durant la nit, fins que l'incendi es pugui donar per extingit. I el Servei d'Emergències Mèdiques ha activat 5 ambulàncies arran d'un accident múltiple de trànsit a la C-16 a Berga, que ha deixat 9 persones afectades segons el balanç inicial. Els equips d'emergències han treballat al lloc dels fets amb la intervenció també dels bombers per atendre els afectats i actuar en el sinistre. El Departament de Salut, per la seva banda, ha informat aquest divendres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes que s'ha trobat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que es troben en bon estat de salut asimptomàtiques. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Mèdia ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els tres proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
5: TV Mataró resumia la setmana passada els projectes que han presentat al Pla de Barris als 6 municipis maresmencs que aspiren a aquests ajuts en la seva segona convocatòria, que tancava el termini d'admissions el 17 de juliol passat. Entre ells hi ha Premià de Mar, que, segons explica aquest mitjà, és qui més projectes presenta i qui més diners aspira a obtenir, 25 milions d'euros al màxim que concedeix el programa a municipis de les dimensions de Premià de Mar per a 29 projectes al barri Tarter Maresme. Les altres poblacions maresmenques que s'hi presenten són Premià de Dalt i quatre poblacions a l'Alt Maresme, Santa Susanna, que també presenta 29 projectes pressupostats en 12,5 milions, Calella, 12 milions per a 20 actuacions, Malgrat de Mar i Canet de Mar. Premià de Dalt, que ja es va presentar en primera convocatòria però no va ser seleccionat, presenta projectes de diferent naturalesa al barri de Santa Maria Santa Anna Tió, entre ells construcció d'habitatge de protecció pública, la reurbanització de la vila Primília, la cobertura de la pista esportiva de la Petanca o la nova bassa de laminació al sector de l'illa Fantasia per reduir el risc d'inundacions. En total, els projectes estan valorats en uns 6,7 milions d'euros.
3: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a La Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
6: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.

0: avui és el Dia Mundial del Sommelier i per celebrar-ho parlem amb en Lluís Prats, que és director comercial de Gramona i també sommelier. Lluís, bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
1: Molt bona tarda, Gemma. Què tal?
0: Molt bé. Molt contents de tenir-te avui amb nosaltres. El primer tema que ens desperta curiositat és saber si un vi car no sempre és millor que un vi més econòmic. Aquesta tendència que tenim a vincular el més car amb el més bo, és així?
1: No és ben bé així. Hi ha un factor sempre de màrqueting o d'exclusivitat que pot ser que faci que un vi sigui extremadament car. I no per això té que ser el millor vi. Segurament és bo, però no ha de ser sempre una referència al preu. El preu ens posiciona una mica, ens dona un punt de referència, però hi ha altres factors importants a tenir en compte.
0: Uh-huh. Com per exemple?
1: Doncs a l'hora de pensar en un vi, a part de pensar en la zona, en el territori, és important pensar en el celler, per exemple. No? El celler, al final, és una marca com quan penses en un restaurant. Hi ha restaurants que saps que al darrere hi ha un gran cuiner, un gran xef, i allò ja et dona una pista de que segurament menjaràs bé. Uh-huh. No t'està dient el preu directament, però sí indirectament et situa en un nivell de preu. Però pot ser que vagis en aquell restaurant i tastis un plat que sigui caríssim. No té per què ser el millor plat de la carta d'aquell restaurant. Però saps que hi menjaràs bé. Doncs en el cas del vi passa una mica el mateix. Hi ha cellers reconeguts de molts anys que treballen molt bé, que han fet molt bons productes i que saps que allà pots trobar productes de diferents estratos de preu i segurament tots tindrà una qualitat bastant bona o bastant acceptable.
0: Lluís, portes molts anys en el sector. Crec recordar que portes 17 anys, no?, en el món del vi.
1: No, en el món del vi, 17 anys porto a Gramona. Uh-huh. En el món del vi porto uns 30 anys, aproximadament, 32 anys.
0: Doncs sí. amb tanta trajectòria i tant de recorregut, quina és la major barbaritat que has vist fer amb una ampolla de vi o de cava?
1: Ostres, n'he vist moltes, però segurament a vegades la major barbaritat és no tenir-li algun respecte. Hi ha fricades d'aquestes que veus que es fan, sobretot en moments festius, a zones on es toca molt de diner, a Eivissa, on sigui, on la gent fa barbaritats amb ampolles d'escumós que són molt cares i que se'ls hauria de respectar una mica més, no? Jo crec que el món del vi i de l'escumós, però el món del producte de luxe, del consum de producte de luxe, fa que es vegin moltes barbaritats, no? Després n'hi ha d'altres que són menors. Jo he vist gent posar gel en el vi, però en un moment donat pot tenir una certa explicació, doncs, perquè aquell vi estava prou calent i si ho fas amb compte i si poses una mica de gel per refredar i després el retires perquè no aigualeixi el vi, pot tenir un sentit. Però hi ha gent que ho fa directament perquè li agrada així. I és respectable, però bé, estan espatllant una mica aquell producte o posant-li gasosa. En tot cas, això passaria a ser, per mi, un altre tema, que serien combinats, que la gent els demonitza a vegades i no té per què ser així. Vull dir, jo sempre he pensat que si has de posar gasosa en un vi, que sigui un vi bo, perquè com a mínim no et farà mal. Si et prens un vi dolent amb gasosa, no el farà més bo el fet de que portis la gasosa, no?
0: Clar. Clar, totalment. Creus que es pot aprendre a tenir un bon paladar o més aviat és un do? Perquè hi ha gent que té una certa tendència a dir aquest vi és bo i l'encerta, no? Això es treballa?
1: Sí. El 90% de les vegades això és un tema d'assaig, de poder assajar, de poder entrenar. L'olfacte s'entrena, el paladar s'entrena i s'entrena al llarg de molts anys de tastar molt. Els sommeliers acabem mirant de retindre una sèrie d'informació al nostre cervell que el que fa és que quan olores un vi, automàticament allò vagi al registre d'aquell tipus d'olor i li puguis posar un nom. I en el gust passa exactament el mateix. Però això s'entrena. I després hi ha una molt petita part de gent que té un do, que té un do per l'olfacte, que és molt, molt sensible, però que si no l'entrena tampoc servirà per res, perquè al final tu mai pots dir res d'un vi que no coneguis els aromes del vi. És a dir, si no coneixes referents aromàtics dins del món del vi i no has tastat segons quins vins, difícilment podràs parlar d'allò que no coneixes, no? Per molt que tinguis una capacitat olfactiva molt bona. Per tant, el més important per un sommelier és tastar molt i sobretot tastar a cegues, que no et condiciona visualment allò que estàs tastant.
0: Parlem també de la gent jove. Els joves veuen menys o més vi que fa uns anys?
1: Les estadístiques diuen que veuen menys. Diuen que veuen menys, però jo crec que s'ha de matisar una miqueta. L'accés al món del vi mai ha estat tan fàcil com a dia d'avui. Mai hi ha hagut tanta oferta i amb un nivell de preu relativament econòmic com a dia d'avui i amb tants vins de bona qualitat com a dia d'avui. El que passa que hi ha una tendència, que això ho comentem als col·legues en el nostre sector des de fa un cert temps, que hi ha una tendència com a demonitzar l'alcohol i s'ha ficat el vi en aquest apartat d'alcohol, que s'hauria de diferenciar molt, perquè una cosa és l'alcohol d'un destil·lat i una altra cosa és el vi, que el vi és cultura, és país, és terrer, és arrelament, és moltes més coses, i el consum, i és un aliment, i el vi amb consum moderat pot aportar molt gastronòmicament. El problema és que a dia d'avui això està com una mica esbiaixat. I jo comento moltes vegades, el jovent diu no bec vi o no bec escumós o en segons com demonitzen l'alcohol, però després acaben bevent begudes energètiques, que és el pitjor que poden prendre, no? Que millor que prenguin un bon vi o un bon escumós que no pas begudes energètiques en segons quins destil·lats, no?
0: Totalment. Explica'ns també el tema de la DO. Què ha passat exactament? Sí. Si ens ho pots doncs, resumir i explicar.
1: La DO? Quina DO?
0: La DO Cava.
1: Cava. Sí, és molt fàcil. La DO Cava va néixer ja una mica esbiaixada, perquè va néixer no com una DO, sinó com un mètode. És a dir, una denominació d'origen, com el seu nom indica, és una denominació d'un espai en concret, d'un terrer, d'un territori, no? Com pot ser DO Rioja, doncs és el terrer d'allà de la zona de Rioja. No tindria cap sentit que el Penedès s'estigués elaborant un vi amb DO Rioja, perquè no seria lògic. En canvi, amb la DO Cava, tu pots elaborar un escumós amb DO Cava a Catalunya, a Rioja, a Extremadura, a València, a Galícia, a tot arreu del territori. Per què? Perquè no es va fer realment com una denominació d'origen, sinó com un mètode, el mètode que antigament es deia mètode xampanyois o mètode tradicional, que és el que fan servir el xampany per elaborar un vi escumós. Per tant, nosaltres, que feia molt de temps que estàvem intentant canviar una mica les coses des de dintre, Xavier Gramona, juntament amb el Tom Mata Recaredo, van apostar per intentar zonificar dins de la DO Cava que hi hagués doncs, la zona de Penedès, que hi hagués la zona d'Alacant, o la zona de Rioja, o la zona de Bonsigui. Per què? Perquè allò et dona una tipicitat, un terreny, una climatologia. I això ho van mirar de fer amb un segell de garantia que era Corpinat, que Corpinat no és una DO, sinó que és un segell de garantia i és una associació que acull aquells cellers que volen tenir aquesta zonificació, aquesta tipicitat i que, a més, tenen un nivell d'exigència de qualitat molt elevada. Això no es va veure amb bons ulls a dins de la DO Cava, perquè els que tenen interessos són els cellers més grans i no van voler fer això, i aleshores una sèrie de cellers vam decidir marxar de la DO Cava i entrar o formar aquesta associació, aquest grup de Corpinat, on, insisteixo, l'exigència és sobretot en termes de qualitat i sobretot de zona d'origen.
0: Molt bé.
1: No sé si m'he explicat
0: sí,
1: bé, però...
0: i tant. No, no, t'has explicat fantàsticament. Lluís, també et volem preguntar, ja per anar acabant, quin és el vi o escumós que més espectacular que hagis tastat mai a la teva vida?
1: Ostres, doncs n'he tastat molts, gràcies. A la meva trajectòria he pogut tastar molts. I, mira, d'escumosos... N'hi han molts, sobretot, evidentment, a la zona de Xampanya, que és els que ho van començar i ho van fer superbé, però no tot el que és Xampanya és bo. Igual que no tot el que és Rioja és bo, ni tot el que és Bordeus o Borgonya és bo, ni és dolent. És a dir, hi ha de tot a tot arreu, no? A la zona de Xampany, tots aquells escumosos que tenen 10 anys de criança normalment són excel·lents, perquè aquesta llarga criança és la que fa que un escumós sigui excel·lent. En el cas de Catalunya, doncs exactament igual. I dins de la Deo Corpinat tens, evidentment, els de Gramona, que me'ls conec de cada dia, les Enoteques, el Sallavalla, el Tres Lustres, però el Turó de Mota de Recaredo, de Josep Coca i Sabater, el Josep Coca, el Llopart, l'original, que també té molt bona projecció com a escumós i de llarga durada. Vull dir, tenim realment molts escumosos i vins de qualitat, perquè pensa que només a Catalunya tenim 11 denominacions d'origen de vi, que fa que puguis trobar grans vins, no només a la zona de Priorat, que a vegades s'emporta una mica més la fama, sinó a Montsant, a la zona de Bages, a Penedès, a la zona de Costers del Segre o cap a l'Empordà. Vull dir, tenim moltes zones amb grandíssims vins i jo animo a la gent que realment els pugui anar coneixent i anar tastant a través de la quantitat de vinoteques que tenim en aquest país, que ens ajuden molt.
0: Doncs sí. Lluís Prats, director comercial de Gramona, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Gemma. Una abraçada ben forta.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Museu Romà de Premià de Mar mantindrà la seva activitat durant el mes d'agost amb dues propostes familiars que es faran a l'Espai Ferrarons, la sala annexa al Museu Romà, per apropar el patrimoni romà als més petits d'una manera didàctica i participativa. La primera serà diumenge 9 d'agost a les 12 del migdia amb el taller Fem d'Arqueòlegs, en què els participants coneixeran com és la feina dels arqueòlegs, què és una excavació arqueològica i com es va a terme convertint-se en arqueòlegs per un dia. La segona activitat tindrà lloc diumenge 16 d'agost, també a les 12 del migdia, amb el taller Fem un rellotge de sol romà. En aquesta proposta, els assistents elaboraran el seu propi rellotge de sol mentre descobreixen com s'utilitza aquest instrument a l'època romana. Els dos tallers tenen un preu de 4 euros per participant, tant per als infants com per als seus acompanyants, i cal fer reserva prèvia a través del web del Museu Romà.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Quins estan sent els llibres més venuts durant aquest estiu? Avui hem vingut fins a la llibreria Vapor Vell per conèixer les lectures també que ens recomanen i veure com viuen aquests 11 anys ja d'història que porten aquí a Premià de Mar. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant ara en fa 11. Xavier, com estàs?
3: Molt bé.
2: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
3: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Tant assaig com a nivell més popular, com... bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
2: Molt bé. Avui et preguntarem per els llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
3: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
2: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria de Port Vell.
3: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària, i després de parlar-ho amb la meva companya i amb ganes, acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després, pitjor, perquè en temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
2: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
3: Bueno, nosaltres, a part dels títols... Bueno, ara escoltàvem allò dels murdocus i, efectivament, ha sigut un any d'esclat del murdocu. Fins ara, també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el murdocu. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolució de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més. Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. I una mica aniria per aquí.
2: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això, o si estic buscant això altre?
3: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt acostum, deia, amb els anys que portem, d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un... allò, un 80-20, no?
2: Sí,
3: Sí, sí. Amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home. O sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les les dones. I ara m'he perdut.
2: No, no, t'estava preguntant justament això, si la gent és més de demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
3: No, i bueno, hi ha qui té un criteri molt, molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode i nosaltres a partir d'aquí, o evidentment si vol, si ja vem el seu decidit, però si no anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. I aquí vem la idea molt clara i hi ha qui no.
2: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar.

0: és incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual beneït romàntasi, si serveix per començar amb altres coses i perquè realment en manem molt i al final som un negoci i tenim que sobreviure, no?
1: I la literatura infantil ja fa molt de temps, no? Que són caramelets també els llibres que n'hi ha per triar i remenar.
0: Sí, bueno, tens, festival. Diguem que a la franja 9 és més... Bueno, es ven molt, no? Perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguen què és una llibreria. És curiós, clar, a vegades la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no? Que t'entren nens aquí i quan haig de tornar, no?
1: En sèrio? Que monos.
0: Sí. O entren en silenci, no? Que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària aquesta mita de que et faci callar, no? I entren... Bueno, molt, molt prudents i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la incorporació a les tecnologies, i uns nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, ja ho hem vist diverses vegades. Lectors que teníem juvenils que havien desaparegut, o infantils, i de sobte venen, i a més amb, bueno, amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Venen a buscar un Dostoyevsky o és igual, una cosa més, més senzilla.
1: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil. Llibres, bueno, posats de totes les maneres i a més, com a molt dispars, no? Amb molt de color i mides diferents. Està molt xulo, sí, teniu. Sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades hi ha llocs que per falta d'espai a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en 2 dies el tens aquí. Però us agrada tenir físic, tenir material.
0: Sí, home, és el que intentem. A més, tenir no només a totes les mides i tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs també funcionem molt en comandes, el que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells, els Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt i la gent ho sap en, bueno, d'alguna manera, anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Mordor.
2: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Núria, també deixem que us expliqui i també als nostres oients que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no? Dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
0: Bueno, i també és perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses i jo que em presto el que em demanin d'alguna manera, que no seria, em costa, perquè a vegades jo que sé, ma mare que em veu i tal i que em diu, ai, vist no sé què i tal, dic, ostres, em va... Diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor Grunyón que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses que penjo a les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que jo es deixi de fer el ridícul.
2: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-les.
1: Són les blanques.
2: Sí.
0: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara, però aquest va aparèixer la propietària, i tenim por ahí una cadira a la platja, que també se la van deixar i també l'entretenen.
1: Mare de Déu, però que la gent se deixa un munt de coses.
0: Ah, sí, i, bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo, ai, de l'hivern, en uns anys no m'he comprat ni un paraigües. Vaig reciclant els del paraigüe que es van deixar, els tens un temps i si no dius, bueno, doncs mira, clar, ja els faig servir.
2: Clar, clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia sí. Parlat de coses oblidades en establiments diversos.

0: perquè és veritat que ens sorprendria amb la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa sí. de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes merescudes vacances, i la meva pregunta és, quin llibre t'emportaràs tu o passes els llibres directament?
1: No, sí, sí que m'emporto uns quants coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió, que era el de Los Asquerosos, ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara que fa una biografia sobre Einstein, Einstein. Bueno, m'emporto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'he reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer, un llibre, bueno, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. Bueno, m'emporto coses, també em vaig a Galícia, doncs m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé. També, bueno, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses. Però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
0: Molt bé. Doncs aquesta és la intenció. Núria, ja ho veus, entre llibres, sí, sí. Avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
1: Sí, sí, no, realment aquests dies sempre tothom a l'agost, tal, però bueno, les setmanes que hi som, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres, i també han sigut uns mesos complicats, però realment les 2 setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
0: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, i bones vacances.
1: Igualment, bones vacances.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria, adreçada tant a adults com a joves, inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins el termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ajuntament ha començat a instal·lar els cartells que informen de la prohibició d'entrada de gossos a les zones de jocs infantils al municipi. Els primers es van col·locar dilluns passat a la plaça Nova després del tancament d'aquest espai amb l'objectiu d'evitar-hi l'accés d'animals de companyia. La senyalització incorpora un codi QR que enllaça amb un mapa on es poden consultar les zones d'esbarjo per a gossos del municipi, així com la platja per a gossos situada a la zona de Llevant. Segons ha informat el consistori, aquesta actuació s'estendrà de manera progressiva a la resta de zones de jocs infantils de Premià de Mar per fomentar una convivència respectuosa entre les persones i els animals de companyia. L'Ajuntament recorda que l'incompliment d'aquesta normativa pot comportar sancions de fins a 400 euros.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El mirador del port a l'extrem de Ponent, de la infraestructura portuària i el sector de roques que l'uneix amb la platja del Bellamar van ser els indrets de Premià de Mar que van concentrar més persones ahir per veure l'eclipsi. Des d'una bona estona abans ja s'hi van anar plegant premianencs que havien optat per quedar-se al poble a viure aquesta experiència insòlita i que van buscar la localització més allunyada de les muntanyes per tal de trobar la perspectiva adequada. En el moment àlgid, a les 8:29, quan el sol va quedar tapat per la lluna en un 99,67%, tant el mirador com la rampa que hi dona accés i les roques de l'Espigó eren plenes de gent, i tots ells van esclatar a aplaudir en el moment que es va assolir la foscor màxima. L'Ajuntament no va activar cap dispositiu especial de vigilància per l'esdeveniment, però alguns agents de policia local i també de la Guàrdia Civil van atensar-se a l'indret quan s'hi van concentrar més persones. Avui ens informen que no es va registrar cap tipus d'incidència. La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat. Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure, i això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixit serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització, que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot repunta. Concretament, afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys davant del Mercat de Sant Joan matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi reservem hora a premiadamar.cat/donar-sang. I a Cabrils ja paren taula. Manel Ferrer.
2: La Festa Major de Cabrils arriba aquest divendres a un dels seus moments més esperats amb l'inici de la 37a Mostra Gastronòmica. Durant 4 dies, la gastronomia tornarà a ser la gran protagonista del municipi. Del 14 al 17 d'agost, la mostra reunirà restaurants, rebosteries, cellers, artesans i food trucks. Cada vespre, de 8:15 a 11:15 de la nit, els visitants podran tastar propostes de tota mena, des de la cuina tradicional fins a especialitats internacionals i gastronomia sobre rodes. L'oferta es completarà amb vins i caves, música en directe, DJ, espectacles familiars i activitats diverses. Entre les propostes gastronòmiques hi haurà plats com el suquet de rap i gambes, la paella de pop i calamar, cuina tailandesa, hamburgueses, kebabs, pizzas, creps i dolços. La mostra també coincidirà amb dos aniversaris, els 30 anys de Can Rin i els 25 de Tempo de l'Hort. Quatre nits, doncs, per convertir Cabrils en un gran punt de trobada al voltant de la gastronomia.
1: Tanquem amb el temps. Esperem cel enteranyinat a partir del migdia avui. Temperatures inclements un dia més. Mínima de 27 graus i màxima de 31. Demà no serà diferent.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: El Telenotícies Comarques, el 3CAT, va venir aquest passat 28 de juliol a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat ja crítiques rotundes abans que s'emeti de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja de les illes de contenidors a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia que s'acumulen moltes bateries. El PSC fins i tot feia un vídeo on la portaveu Luz Cànovas es preguntava amb ironia si de cop i volta l'Ajuntament havia canviat de parer i havia decidit reforçar els serveis de neteja.
4: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem i ens hem aixecat amb dues sorpreses.
5: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. Us preguntareu per què? L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha implementat la freqüència de la neteja? Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es mitjan a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors i específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però és que vivim aquí, sabem que això no és la veritat.
3: Cànovas també s'exclama en aquest vídeo que tot plegat passés el mateix dia que l'Ajuntament publicava un avís sobre un nou servei de vigilància per combatre l'abandonament de voluminosos al carrer. Una nova amenaça dels veïns que no tenen cap culpa, diu la portaveu socialista, que el servei de recollida de mobles trigui tant a venir quan se'ls demana. Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu especial de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments d'andròmines, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Com diem, des d'Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, les plataformes cíviques, que a més estan denunciant la problemàtica de la brossa, també carregaven fort contra el govern pel que consideren, com el PSC, un rentat de cara per rebre les càmeres. Els primers fan notar a Facebook que si s'ha pogut fer per això, per què no es fa diàriament? I es pregunten si existeix prou voluntat política i pel que hem sabut han enviat un escrit al canal 3CAT on els diuen que la imatge que han captat dels contenidors no és la imatge habitual i els adjunten un recull de fotos amb brossa al carrer perquè puguin oferir una imatge més fidel a la realitat. Els segons diuen al canal de WhatsApp, per on es comuniquen coses com que valdria la pena, fer venir la televisió més sovint per tenir els carrers més nets.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Funky Tracks Radio.
6: Elegido producto del año por los consumidores.
7: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
8: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
7: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: entero.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Quan parlem d'estiu, moltes vegades pensem en la platja, en la piscina, en el sol, en les vacances, però hi ha un altre element que no hem de deixar enrere, que són els deures d'estiu. Avui hem vingut al Quo Vadis de Premià de Mar per veure com es viuen aquestes tasques d'estiu i, sobretot, com ens ensenyen i ens ajuden perquè surtin a la perfecció. Deures d'estiu, estiu del 2026. Posen encara deures a les escoles?
3: Depèn una mica del centre. Sí que és cert que estem en una línia descendent i són més aviat opcionals, no ens mentirem. Jo, pel que fa a mi, recordo, si tires 20 anys enrere, sí que eren molt més obligatoris. De cada una de les assignatures et posaven al llistat de què és el que havies de fer, com ho havies de fer, i tot molt marcadet i molt guiadet. I ara la veritat és que els centres et donen més l'opció de poder treballar alguna cosa, però són moltes les matèries que ni en posen. Se sobreentén que és un moment de descans per l'alumnat.
2: Per tant, baixa aquesta tendència dels deures d'estiu, i jo volia saber també si vosaltres aquest mes de juliol, perquè hem de dir que avui ens heu fet el favor d'obrir perquè esteu de vacances aquestes setmanes, aquest mes de juliol heu tingut també demanda de famílies que us demanaven, doncs això mateix, venir i portar les criatures per fer deures o fer repàs d'estiu.
3: Sobretot, la demanda que hem tingut és a nivell de selectivitat. Clar, nosaltres, el nostre negoci, sobretot diferenciem entre tres blocs, el bloc primària, l'ESO i el batxillerat, no? I com tots sabem, quan acaben el batxi, molts d'ells fan les PAU. Els que les aproven al juny, perfecte, però els que no tenen una altra opció, que és el setembre, no? Hi ha altres alumnes que el segon de batxi no se'l treuen a final de curs i que han d'anar al setembre. I la veritat és que hi ha molt alumnat i hem pogut fer un curs de selectivitat en la qual aquí sí que hi ha un objectiu clar, que és aprovar les PAU ara la primera de setembre. Aquest és el gruix fort d'alumnat que ens demanda. Si tirem uns anys enrere, potser, clar, nosaltres ja fa 14 que estem aquí, però si tirem sobre 10-12 anys enrere, sí que és cert que hi havia les recuperacions d'estiu. Que no sé si us en recordeu vosaltres, però existien aquestes recuperacions. Aquestes recuperacions, sobretot a nivell d'ESO, ja no existeixen. I clar, com ja no existeixen, tenim aquí el que parlem a vegades d'aquesta laxitud o aquest de dir, bueno, no passa res si no fas res, no? Perquè si no ho fas, quan arribis comences un nou curs i tampoc t'ho demanaran. El que sí que fa des dels centres és, si fas deures o si fas entregues més material, et sumen com una petita puntuació a la nota del primer trimestre del curs següent. És més un premi a qui fa la feina, que no entenem-nos, no un càstig a qui no la fa. Qui no la fa, doncs no passa absolutament res. Qui la fa, doncs pot optar a sumar una petita puntuació en el primer trimestre, no? Mm. Clar, el treure les recuperacions del mes de setembre, perquè abans un alumne, per exemple, que a segon d'ESO li quedaven quatre matèries, per passar a tercer d'ESO les havia d'aprovar, no? I tenia tot el mes de juliol i el mes d'agost per preparar-se, i quan començava l'institut, doncs feia les recuperacions corresponents. Mm. Ara això ha desaparegut. Els alumnes poden passar de curs amb 4, 5, 6, 7 matèries.
2: És el que això no sé si és bo, Albert, que puguem passar amb tantes matèries, Núria, perquè, clar, 4, 5, i potser n'hi ha 10, home, no ho sé.
3: Jo, personalment, tinc una idea molt clara i la resposta és un no. No com una catedral, bàsicament, perquè la cultura de l'esforç l'estem perdent. I sí que és cert que hi ha casos i casos, i cada alumnat s'ha de mirar d'una manera individual, això us ho compro completament, però tots sabem que hi ha un percentatge d'alumnat que ha existit sempre, i sempre existirà, que els costa treure un boli, que els costa estudiar, que els costa repassar, i quan acaba el curs, ostres, és que 7 matèries i passen al curs següent, i això és que, bueno, de cara a la resta, jo no sé el que estem mostrant, però bueno, això com no dependrà ni de mi, ni de vosaltres, ni de ningú, que això ve de més a dalt, com ve de més a dalt, doncs intentem complir el que ens diuen des de dalt i ja està, no? Però sí que és cert que el no tenir les recuperacions d'estiu, tot el bloc de l'ESO, la demanda que tenim a l'estiu, que és per la pregunta que em feies, Manel, sobretot és aquelles famílies que són més preventives. I nosaltres ho agraïm molt, perquè hi ha moltes famílies, per exemple, no? El cas que et deia, un alumne amb 4 assignatures, que passa de curs. Aquí tenim famílies que venen i ens diuen, és que no entenem com ens el passen. No ho entenem. Aleshores, com farà tercer l'any que ve, clar, i va fluix en mates i en català, doncs sí. Perquè no pot fer cada dia un parell de classes de mates i de català, perquè així, quan comenci el tercer, no vagi tan peix. Són més aquelles famílies preventives, les que estan a sobre, però, i les que veuen també una mica com va el sistema.
4: I les que intenten treure els problemes de damunt, perquè segons en quins nivells, tercer, quart d'ESO, posa't tu a fer deures amb el nen, Jo no podria, de segons quines matèries.
3: Sí. Exacte, però fixa't que ja no estem parlant de que els hi posin uns deures, sinó estem parlant de les famílies que diuen poseu-vos-hi vosaltres feina, perquè quan arribi el primer trimestre del curs vinent no hi apem, perquè que possiblement pot llepar igual, però almenys que no perdi tant el fil. No és que abans sí era, mira, tinc un dossier de mates, tinc un dossier de català i l'ha de fer pel setembre. Per tant, sisplau, ajuda'm tu, Acadèmia Covadis, a fer aquesta feina, no? Això ens passa durant el curs. Clar, que comença el setembre, sí que hi ha més una feina guiada, no? I continuada. Aleshores, sí, els nanos venen 2-3 cops per setmana i els ajudem a fer les tasques. Això, perfecte. Però a l'estiu, això, a l'haver-hi, ja no tenir recuperacions, se'ns ha anat una mica aquest, tot aquest bloc de gent, no?
2: Clar. Això és el que et pregunto justament, Albert, perquè és veritat que durant el curs doncs, hi ha unes rutines, no? Els nens, nenes van a l'escola, després venen a l'acadèmia, el Cuo Badis, en aquest cas, doncs 2-3 cops per setmana, però a l'estiu, els que sí que tenen deures o lectures recomanades o reforços que potser els hi poden posar, com hauria de fer la rutina perquè a casa, com et deia la Núria, no hi hagi liu, no? I hi hagi unes rutines i un ordre i que acabi passant tot, que hi hagi temps per gaudir i també per fer deures o per llegir o per fer doncs, aquests reforços.
3: Nosaltres el que aconsellem sobretot és tenir una planificació. No cal fer un Excel o no cal fer un horari, però sí que el nen en aquest cas o la nena sàpiga que, per exemple, cada dia de 10 a 11 hem de fer tasques. I si algun dia no en tenim o ens hem avorrit, doncs les fem d'una altra matèria. O si no, en posem. Avui en dia tenim la gran sort que tenim internet. Tothom té accés a internet. Si no tens accés a internet, tens disposes de biblioteques que tens accés a internet. Tens la intel·ligència artificial que si et perds una mica en el món dels centres de suport o del món acadèmic, una intel·ligència artificial et fa un dossier de mates en un segon. O sigui, no és un problema això. Però sí que és molt important, crec, que el nano tingui doncs una guia i que sàpiga que ha de ser responsable i que hi ha un estiu pel mig i que clar que ha de gaudir, clar que s'ho ha de passar bé i clar que hem d'anar a sopar fora i ho hem de dinar, ho hem de fer migdiades per suposat i també cal mirar la tele. S'ha de fer tot i hi ha temps de fer tot. Són nanos que tenen gairebé 3 mesos de vacances. Com no han de tenir temps a fer una hora al dia? Res, encara que sigui simbòlic, que sàpigues que el nano s'ha de seure davant del pupitre i ha d'obrir, quan no és una lectura, doncs serà un exercici de matemàtiques i quan no, doncs serà un altre tipus de feina, no? Però hauria de fer feina.
2: Cal fer aquesta feina i cal que ens apliquem amb tot plegat. Parlàvem d'aquestes acadèmies que jo les tinc molt present, perquè quan era petit, Núria, els meus pares m'hi portaven justament per això, no perquè fos mal estudiant, sinó perquè em feia moltíssima mandra, llavors era un problema a casa, per tant, anàvem a les acadèmies. Això em deies fora de micro, Albert, que les tendències a les acadèmies van cap a l'auge, no? Perquè vosaltres en teníeu una, veu passar dues i esteu fent créixer doncs aquesta franquícia, és a dir, que funciona el tema de les acadèmies, és un recurs que les famílies busquen.
3: Sí, la veritat és que estem molt agraïts. Crec que la feina que estem fent des d'allà fa molts anys, com ja sabeu, que vosaltres ens coneixeu de fa molt de temps, a Premià en portem 14, el curs passat, l'any passat a Vilassar vam obrir, i la veritat és que estem encantats amb Vilassar, i aquest proper setembre, res, d'aquí al mes vinent, obrim la nostra primera franquícia al Masnou. Així que crec que és un sector que està donant, és molt important el servei que donis perquè no ens equivoquem, no venem galetes, sinó que hem d'estar davant de les famílies, hem de convèncer-les i hem de transmetre que realment els nanos venen aquí, aprenen i també gaudeixen, perquè no és només venir aquí. Aquí no, nosaltres no volem a ningú castigat, ni volem a ningú que vingui aquí, ostres, quin pal, no? Com diuen a l'argot adolescent, no? Quin pal venir a l'acadèmia. No, vens a l'acadèmia perquè ho necessites, si no, doncs no vindries, no? La veritat és que sí, que estem molt contents i hi ha moltes famílies que veuen. I suposo que també són vasos comunicants amb el que ens està passant en el món educacional, no? Som últims a les proves PISA, som últims de tot en tot a nivell de l'educació. I què fan les famílies? Ostres, doncs volen els resultats millors i saben que, sobretot, quan hi ha canvis d'etapa, un nen que acaba de 6 de primària que passa a l'institut, el salt és enorme. Un nen que acaba a 4 d'ESO que passa al batxillerat, el salt és espectacular. Jo, paral·lelament, que sóc professor d'institut també, els nens que m'arriben a primer batxillerat, és que cada cop el nivell és més baix. Cada cop. I com moltes famílies ja ho saben, això, el que intenten és, ostres, doncs ja que no m'ho donen a l'institut, doncs intentar donar un recurs paral·lel perquè el nen no vagi tan peix, no? I en aquest sentit, doncs crec que estem fent bé la nostra feina.
2: Molt bé. Molt bé. De fet, deixa'm, Núria, que preguntem també, abans que se'ns acabi el temps, perquè ens deia l'Albert, a principi de curs, al batxillerat, no? Parlem moltíssim de la selectivitat, de l'ESPAU, d'aquest examen que s'ho juguen tot el juny, però és veritat que hi ha gent que no treu la nota suficient, per tant, tornen després de l'estiu a tenir aquesta revàlida. Com es viu aquest doble nervi? Perquè ja l'has viscut al juny i ara durant l'estiu es manté aquesta intriga també fins al setembre.
3: La veritat és que no s'entén. No s'entén perquè els estàs demanant a nanos de 17-18 anys Jo recordo de les èpoques més estressants de la meva vida, i després n'he tingut moltes altres, eh? Però no té res a veure un batxillerat després quan vas a la universitat. És que t'ho prens de diferent manera, no? I, en canvi, l'exigència al batxillerat és la mateixa que fa 30 anys, la mateixa, però a l'ESO i a la primària no parem de retrocedir exigència. I després aquests alumnes arriben al batxillerat, i al batxillerat et demanen resultats, et demanen que estiguis per sobre de la mitjana de la selectivitat, et demanen que el teu centre sigui millor, et demanen que el teu alumnat de Catalunya, perquè hi ha unes estadístiques, ha de ser millor que el de Navarra i millor que el de Bilbao. No quadra. No quadra. O sigui, si tu em demanes exigència quan arriben a 17-18, com pot ser que quan tinguin 13-14-15 no n'hi hagi? Perquè no n'hi ha. Perquè igual que el batxillerat hi és, i es nota, i l'alumnat pateix, perquè pateix, a l'ESO no, i a primària menys. Aleshores, clar, hi ha nens de primària que juguen amb gomets tot el dia. O hi ha alumnes de l'ESO que no fan una classe perquè està molt i no la fan, i fan altres coses. I després tenen els títols. Dius, com pot ser? Se't cola alguna batxillerat i com aquest alumne pot fer batxillerat, no? És cert, Manel, és cert. Tenen una primera opció al juny, després tenen una altra opció al setembre, i és un estiu dur, dur. Jo estic veient ara amb l'alumnat que tenim i tot i que intenta gaudir de totes les festes majors que hi ha pel voltant, perquè ja tenen unes edats que poden anar sols i van sols, després els tinc cada matí a l'acadèmia 4 hores. 4 hores perquè s'han d'examinar.
2: Núria, ja ho veus, la realitat de la nit i del dia, no? Per la nit festa major i al matí una miqueta de deures.
4: Una miqueta 4 hores, tela.
2: 4 hores, sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, sí, sí.
3: Bueno, l'institut en fan 6, aleshores.
4: Sí, clar.
3: Al cap i la fi...
2: Vista així, està bé, està bé.
3: En fan 6, aquí en fas 4, sabent que són... que tens... aquí sí que tens... que t'estàs jugant alguna cosa. Segurament t'estàs jugant el més important que hi ha, que és un accés a una universitat que et pot anar d'una dècima. I te'n pots anar fora o després t'has d'esperar un altre any i... Jo sempre soc partidari, si et pots esforçar ara, millor que no després.
2: Ja doncs mira, un bon missatge, mira, Núria, per acabar, que si et pots esforçar ara, encara que faci una mica de mandra, sí, doncs ho fem. Per acabar, Núria, quina era l'assignatura que més et costava a tu o que menys t'agradava?
4: No ho sé, jo sé que recordo arran d'aquesta entrevista, ara m'heu fet recordar que jo els deures que tenia, pocs que devia tenir, perquè sempre que hi ha alguna redacció, m'he fet redaccions, m'aixecava molt, sí, i sempre ho deixava pel final, era com l'última setmana fent les redaccions que havies d'entregar. No ho sé, digues.
2: Molt bé, molt bé.
4: I a tu?
2: A tu per acabar, la meva eren, sens dubte i no dubto, les mates. O sigui, era una cosa complicadíssima i era, vaja, és que de fet anava reforç només per les mates. O sigui, era una cosa específica. Albert, no sé si aquesta tendència continua.
3: Sí, sí. És l'assignatura, amb diferència, la més demandada. Sí. També és veritat que, no sé si ho sabeu, però ja portem molts anys amb un programa que s'està impartint des de centres... Primer van començar amb centres privats i ara algun públic també s'ha animat, que és l'Innovamat, no sé si us sona.
4: Sí, sí, sí,
3: però és un mètode d'ensenyar les matemàtiques com més modern, més innovador, que estem a les mateixes. Quan l'alumne arriba a l'ESO o arriba al batxillerat, les matemàtiques són les de sempre. No hi ha matemàtiques InnovaMat, són les de sempre, no? Aleshores, ja si mirem una miqueta més a dalt o intentem entendre-ho des d'una altra perspectiva, jo no sé qui ha tret diners aquí, però això ha fet molt de mal. Ha fet molt de mal i hi ha moltes famílies que venen aquí i que t'ho diuen, és que estic fins a no sé què de l'InnovaMat aquest, perquè, clar, els nens es lien, perquè no saben multiplicar, no saben dividir, i notem molt, sobretot el tema càlcul mental. Hi ha nens que no saben les taules de multiplicar i estan fent primer d'ESO.
2: Doncs això és importantíssim. Núria, per tant, deures d'estiu per tots. Albert, gràcies per haver estat amb nosaltres.
3: Ja ho sabeu, aquesta és la vostra casa.
0: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: TV Mataró ha resumit els projectes que han presentat al Pla de Barris als 6 municipis maresmencs que aspiren a aquests ajuts en la seva segona convocatòria, que tancava el termini d'admissions el 17 de juliol passat. Entre ells hi ha Premià de Mar, que, segons explica aquest mitjà, és qui més projectes presenta i qui més diners aspira a obtenir, 25 milions d'euros, el màxim que concedeix el programa a municipis de les dimensions de Premià de Mar, per a 29 projectes al barri Tarter Maresme. Les altres poblacions maresmenques que s'hi presenten són Premià de Dalt i 4 poblacions de l'Alt Maresme, Santa Susanna, que també presenta 29 projectes pressupostats amb 12,5 milions, Calella amb 12 milions per a 20 actuacions, Malgrat de Mar i Canet de Mar. Premià de Dalt, que ja es va presentar en primera convocatòria però no va ser seleccionat, presenta projectes de diferent naturalesa al barri de Santa Maria Santa Anna a Tió. Entre ells, construcció d'habitatge de protecció pública, la reurbanització de la Vila Primília, la cobertura de la pista esportiva de la Petanca o la nova bassa de laminació al sector de l'Illa Fantasia per reduir el risc d'inundacions. En total, els projectes estan valorats en uns 6,7 milions d'euros.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Costa d'imaginar una festa major de Premià de Mar sense pirates, sense premianencs, desembarcaments ni eufòries. Però hi va haver un dia on res d'això no existia. Quatre persones van decidir apostar per una festa única i totalment diferent. Com va néixer la idea? Pensaven els seus ideòlegs que tindria l'èxit que té i que, a més, seria una de les festes majors més reconegudes a Catalunya? Avui, a Premià Mèdia, tornem als orígens.
2: Soc el creador de la festa major, l'inventor. La regidora era l'Anna Albareda i ella va proposar un concurs d'idees per la festa major. I jo vaig proposar un desembarcament pirata. Jo faré el desembarcament pirata.
3: I una nit, el Sòria ens proposa, el Josep Albert i a mi, com veuríem de canviar la festa major, perquè tenia la idea de fer una festa major de pirates. Pirates de Premià. I ens vam quedar, volguem dir, clar, vull dir, portàvem una inèrcia d'una festa major, de tres dies de festa major, del ball de gala, de la gastronomia, de no sé què, que era una festa major molt, molt cutre, per dir-ho d'alguna manera, no?
4: Jo recordo que ell buscava algun motiu per la festa, perquè la festa de Premià era com totes les festes que es feien a tot arreu, eren estàndards i venien, a més, de l'herència del franquisme, de tota una cosa super... tot és igual. I aquest era l'impuls que jo recordo. I en Sori, llavors, ostres, què podríem fer? I ell ja tenia això dels pirates. Nosaltres, jo recordo que li vam parlar de la festa de Granollers, que hi havia els blancs i els blaus, que era una cosa que nosaltres havíem anat a tocar i ho havíem viscut una mica. Es munten dos bàndols en el poble, llavors això li treuen molt de suc, no? Fan competicions, fan sopars, fan balls, ara uns balls aquí, uns balls a l'altre, i això era una cosa que donava molta virilla al poble.
3: No? Vam començar per la base, que és com voldríem que fos la festa major. No muntar activitats, sinó com voldríem que fos la festa major. I vam definir tres punts. Primer, hauria de ser gratuïta totalment, cosa que no passava a les festes majors anteriors, que havies de pagar pel ball de gala, havies de pagar per l'embalat o havies de pagar per la ruta gastronòmica i tal. I havia de ser per totes les edats, des dels més petits als més grans. Hi havia d'haver activitat per tothom. I la tercera, i molt important, tota havia de ser a base de voluntaris. És a dir, la participació de la gent ha de ser en l'espectacle, com a observador, com a espectador, però també a l'hora d'organitzar. Per tant, s'ha de buscar gent que siguin capaços d'organitzar activitats per muntar tot un festival.
2: No hi havia organització. Qui s'havia de fer càrrec de tot el moviment de joves eren els diables. Era l'únic grup organitzat. Diu, hem comprat mil tovallons de paper per fer bombardes. Diu, hem comprat un sac de farina i el...

0: entrevista, li falta guió. Dic, perquè no pot ser que la gent estigui al programa de Festa Major, estigui, posa que a la tal hora arribaran unes barques i les barques no arriben. I el Toni em va dir, diu, jo tinc un amic que diu el mateix. És guionista de TV3, diu, i es diu Joan Sol. A partir d'aquí hi ha un escenari amb guió, trabucaires, les gàbies, perquè la Geneva ja es va començar a animar a fer coses.
1: Nosaltres aquí vam veure que realment podia canviar la Festa Major i podíem fer una Festa Major que Premià i molta gent jove estava esperant, que fos brutal, gran, participativa. I aquí va començar tot.
2: I van dir, mira, hi ha la idea aquesta de fer un desembarcament pirata, una història sobre pirates que ataquen el Premià i tal, no sé, i estaria bé que hi hagués un himne dels pirates.
3: Tenia molt de ganxo, no?, perquè era com molt... Era el canto fosc, no?, de la persona, no?, allò, hòstia, ho trinxarem tot, anem cap allà... I, bueno, jo, hòstia, pensant-hi, i és una mica la idea que vaig voler projectant la lletra, no?, d'això, de cerebrats que van allà a arrasar-ho tot.
2: Recordo que al cap d'uns dies o alguna cosa així, anava pel carrer i vaig sentir uns nens i anaven cridant, som pirata! I, hòstia, em vaig quedar molt sorprès.
3: I llavors va sorgir això de que, hòstia, hauríem de fer un himne dels premianencs, no? Llavors aquí va... Això, hòstia, em va costar una mica més de dir com sintetitzo això, no? De la resistència, no? De que, bueno, hòstia, aquí si ve la gent, que ben som de pau, doncs, benvinguts, però hosti, si veniu aquí a trinxar-ho tot, doncs no us hi acosteu i ho defensarem, i defensarem el nostre. I va sortir una cosa una mica més èpica, inclús també amb la música, no? Més de defensa i més... Bueno, està bé, va ser guai perquè va ser una resposta.
0: Havíem passat dels conflictes entre els pirates i l'associació de veïns, que no, estaven en contra dels pirates, perquè venien a dir que era fomentar la violència, la lujúria, i que era un cau de droga. Però el carrer Sant Antoni es va afegir a la Festa Major. I això va ser determinant. Ara va ser una passada, com estava engalanat. Vam anar a buscar barques, carros, coses, però tot el terra era de palla. O sigui, poble. I després les parades, o sigui, va ser un canvi. A partir d'aquí, Premià s'afegeix a la Festa dels Pirates. I això jo crec que va ser el punt determinant.
1: Veient com estava creixent i tota la sèrie de gent jove que venia proposant activitats, van dir, em sembla que hauríem de fer un pas al costat, i perquè la gent sigui viva, ha de continuar venint gent jove amb propostes noves, si no, acabarem encorsetats amb un model de festa.
3: No és una cosa dirigida per algú que l'ha pensat, o des d'un despatx, o des d'una empresa, o amb un disseny que s'ha estudiat, i el màrqueting, i tot això que ara està tan... que governa el món, no? Això és un fenomen que està allà, i any a any va variant, va mutant, i es va veient coses, i és apassionant veure-ho.
2: Per mi és un orgull, amb la petita part que em correspon, que és amb la part, diguéssim, musical, no? Veure que la gent canta la cançó, les cançons que vaig composar, i veure que realment estan integrades a la festa, doncs per mi, doncs, bueno, satisfà molt, que vulguis que no, doncs sempre t'agrada.
3: És veure que un fenomen que ha nascut, que s'ha anat fent, que any a any va canviant, que la gent s'ho fa seu, perquè realment veus en les cares de la gent durant la festa, els abrandats, el desembarcament, la lluita, l'Ajuntament, no sé què, tal. La gent ho viu, i tu, que has posat una petita contribució perquè allò funcioni, doncs és una satisfacció.
1: És un orgull d'haver contribuït a que Premià estigui viu durant aquesta setmana de Festa Major, que la gent s'ho agafi amb aquestes ganes, que les meves netes es passin tots els dies cantant l'himne dels pirates, i que la petita digui, bueno, i tu què? Jo amb els qui guanya. Els primers dies sóc pirata i els últims sóc premianenca. I això és genial, perquè han entès perfectament el sentit de la festa.
4: A l'antena, a els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic. Per poder tirar endavant el nou espai i ampliar així la capacitat d'atenció a la comarca, la Fundació Maresme calcula que haurà de reunir prop d'1 milió d'euros.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Ja s'anuncia la tercera edició de la Mostra d'Activitats Extraescolars a Premià de Mar, que va néixer fa 4 anys com la Fira de la Joventut, però que fa 3 anys es va rebatejar i replantejar per tal d'obrir el zoom sobre tot l'entramat de propostes extraescolars al nostre municipi. Es farà el diumenge 6 de setembre a la plaça dels Països Catalans, Gran Via inclosa, de 10 del matí a 8 del vespre. A l'espera que l'Ajuntament informi del contingut concret i de les entitats participants, sí que podem dir que el juny passat la coordinació de l'activitat es va adjudicar a l'empresa Cosmo Joy Eventus per un import de 9.655 euros amb IVA inclòs. En edicions anteriors, la fira ha inclòs tallers, demostracions i activitats diverses per part de les entitats participants, entre les quals hi havia moltes representants de l'àmbit esportiu, de l'àmbit del lleure o de l'àmbit musical i artístic.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Estàs escoltant?
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
8: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
7: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
5: ¡Ahora!
6: ¿Qué vas a hacer?
7: Recargar.
8: ¡Torpido!
7: Es genial tenerte de vuelta.
9: Me la suda.
7: Están tirados.
10: Funky Radio Show.
11: ¿Qué coño es esto?
12: Funky Tracks Radio.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Dinus a càrrec, biopsic, estulo, tu podute, cogoro, taes, tu ase...
3: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
4: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.